0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Un, dos, un, dos.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

hagués predicat, sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: temps. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: no sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: Labubu!

is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

escoltes, ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que us presenta Pere Païssa, programa dedicat al món de la sardana i a la música per a cobla. Avui començarem escoltant Lloret Vila Senyorial, una sardana de Narcís Paulís, després El Puig del Castellet, de Francesc Basil, i continuarem amb Cançó d'Onades a Lloret, de Ricard Viladesau. Les tres són interpretades per la cobla salvatana.

Avui hem començat escoltant Lloret, Vila Senyorial, de Narcís Paulís, El Puig del Castellet, de Francesc Basil, i aquesta bonica sardana, Mig de concert, Cançó d'onades a Lloret, de Ricard Viladesau. Bé, i ara escoltarem dues sardanes dedicades a Santa Coloma de Farners. La primera es diu Les campanes de Santa Coloma i és de Fèlix Martínez i Comín. I després escoltem una alegre sardana, La cantaire de Farners, de Josep Molins. Les dues amb la copla Flama de Farners.

La cobla La Flama de Farners ens acaba d'interpretar Les Campanes de Santa Coloma de Fèlix Martínez i Comín i La Cantaire de Farners, aquesta alegre sardana de Josep Molins. Bé, i ara descansarem una miqueta amb una mica de galop.

Bé, i després d'escoltar aquest galop, ara continuarem. Continuarem escoltant a una cantant extraordinària, Montserrat Alavedra, acompanyada per la cobla La Principal de la Bisbal. És un disc fet l'any 1974. Potser la qualitat no és prou bona, però val la pena escoltar aquesta cantant. Em record d'ella, Montserrat Alavedra. Escoltem, doncs, Tossa Bonica, Per tu ploro, Llevantina, Vell Penedès i Somni.

Bé, i després d'escoltar aquestes boniques sardanes cantades per Montserrat Alavedra, acompanyada per la cobla La Principal de la Bisbal, avui ens despedirem escoltant dues sardanes de Riudellots de la Selva. Escoltem en primer lloc Capvespre a Riudellots de Frederic Pujol i després Jovent de Riudellots de Francesc Marrós amb la cobla La Principal de la Bisbal, i així ens despedirem fins demà. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Lleó XIV va rebre ahir al vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. Més d'un mig milió de persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant, ha assegurat, les pobreses materials i espirituals del nostre temps. Es preveu que diumenge encara assisteixi més gent a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Aquesta passada nit, la circulació de trens a les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac i Santa Maria i Sabadell Sud. La circulació de trens a alta velocitat entre Girona i Barcelona, paral·lelament, també està interrompuda per l'avaria d'un tren ahir a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència que afectava un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Per ara hi ha servei alternatiu per carretera. I repassem el temps en un matí de nou de molt de sol. Revisem aquestes temperatures que s'esperen per avui amb Marc Jauregui-Fer. Molt bon dia!
2: Molt bon dia. Iniciem aquesta darrera jornada de la setmana amb un ambient que es manté fresc a l'interior de Catalunya i unes nuvolades que sí que són una miqueta més espesses, sobretot a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre. Però el matí en conjunt serà molt assolellat amb el pas de molts núvols alts i prims. I a la tarda tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu. I avui tindrem ruixats localitzats i ben poqueta cosa concentrats a la zona de la Cerdanya, l'Alt Ripollès i també l'Alta Garrotxa. En canvi, a la resta, la tarda es presenta d'allò més assolellada. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran per sobre dels 31-32 graus al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, amb un ambient que serà, si fa no fa, molt semblant al d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I parlem de manifestacions, ja que els sindicats de mestres preparen una gran manifestació a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per exigir a la Generalitat un canvi en el model educatiu. També una altra manifestació que s'està gestant és la vaga general per l'habitatge del sindicat de llogateres. S'ha fet una macroenquesta i el 82% dels enquestats estarien secundant aquesta vaga. Hi ha en cultura més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

Bona tarda des de Serenó. Anem a trencar tabús un dia més, un dimecres més. Avui amb la nostra convidada especial, Agos. Agos és professora d'animació sociocultural i la tenim aquí per explicar

0: m'agradaria que et poguessis fer-nos una petita presentació de lo que és la teva feina, de l'estratègia una mica de la teva feina, que està una mica també vinculada amb el nostre programa, i d'aquí poder nutrir-nos nosaltres de la teva experiència, la teva formació, i poder donar també als oients una mica més d'orientació perquè tinguin la informació que avui ens portes tu.
1: D'acord, bona tarda. Doncs abans de res dir-vos que moltes gràcies per tornar-me en aquest cas a convidar, perquè ja vam estar el curs passat, va ser, o fa dos?
2: Sí, amb dues alumnes. Amb dues alumnes. Va ser molt interessant.
1: Que ells venien, venien supernervioses, no sabien ben bé, i quan van arribar aquí, a aquest estudi, tot el que van poder parlar, explicar i explicar el que estaven estudiant, que era l'animació sociocultural, va ser xulíssim. I em deien, quan ens volvem?
3: Sí. Ho van fer molt bé.
1: Sí, els hi va agradar molt, i a més després, durant el curs, aquest curs, hem començat un projecte de ràdio també a l'institut, perquè tenim tot un equip xulíssim allà muntat, i ja hem fet unes quantes sessions, li hem dit Radio Pati, i vam treure la ràdio al pati i llavors allà fèiem tertúlia i els nanos de l'ESO anaven participant i
0: els agradava, no?
1: Els va encantar, volíem, bueno, i volem continuar i expandint per aconseguir que al final la ràdio sigui un espai més on fer classe i per aprofundir en temes, perquè dona per molt.
2: I ja sabeu que podeu tornar. Això sempre l'espai queda obert, vull dir que quan vulgueu portar a nens que estudien, doncs que vinguin, que nosaltres benvinguts siguin.
1: Doncs en qualsevol moment, perquè a més és un bon espai per fer difusió del cicle en qüestió. Exacte. Del que jo soc profe des de fa molts anys.
2: Que és un cicle de grau superior, no?
1: Sí, un cicle formatiu de grau superior que pertany a la família de serveis a la comunitat. Serveis a la comunitat són els cicles d'integració social, animació, educació infantil i atenció a persones en situació de dependència, conegut com APCD. Aquest és de grau mitjà. Aquí són alumnat que tenen 16 anys.
3: Més petitons.
1: Més petitons, quan surten de quart de l'ESO. Els nostres ja són de grau superior. Podrien estar a la universitat, però decideixen fer un cicle. Són les dues, els dos camins.
2: I es diu grau superior o cicle superior? Això sempre mai no ho tinc gaire clar, això mai. La
1: cicle
2: veritat.
1: Formatiu de grau superior, però
2: perfecte.
1: Li diem cicles.
3: I els nanos que fan integració social són els que potser podrien treballar a una unitat d'aguts o a nivell de això de... com dir-ho.
0: Bueno,
2: ja ho fan, de fet,
3: no em surt.
2: De fet, sí, ho fan, estan treballant en l'Hospital Sant Joan de Déu, per exemple, tal
3: com
2: bé dius.
3: Integradors.
2: Treballen integradors socials.
3: Sí.
2: O sigui, tant estan a subaguts com en aguts. El que passa que, bueno, van baixar, pujant...
3: Són els que porten les activitats.
2: Exacte.
3: Diguéssim que seria més idoni, entre cometes, que ho fes
1: un animador
3: sociocultural. El que passa que suposo que per estar, diguéssim, dirigit cap a
2: més sanitàriament,
3: suposo que per això és integració social.
1: Clar, aquí es passa, us explico una mica així, mundo interno, d'aquests cicles. Integració es coneix molt, es reconeix, s'entén perfectament, no? I s'ubica que una persona, un alumnat que acaba el cicle d'integració social treballarà amb qualsevol tipus de col·lectiu, no? Que tingui alguna necessitat especial o alguna característica, no? Que tot el món de la inclusió. I això s'entén. Llavors tenen feina, és ja més, no, una inserció molt clara.
2: Més obertura.
1: En el món de l'animació és molt ampli, també poden treballar amb col·lectius, però està més adreçat a lo comunitari, a la cohesió, a la participació, als barris. És no només específic per treballar en línia directa, en primera línia, amb un col·lectiu, sinó que treballa per fer xarxa amb els altres agents del territori, no? Pues vinga, anem a l'institut amb la ràdio i amb el casal de joves. Quin projecte podem fer entre aquests tres agents?
3: És més comunitari, no?
1: Més comunitari. Té tota aquesta mirada, un paraigües més comunitari. És com una mirada. A vegades,
3: amb salut mental

0: es parla molt de lo comunitari,
1: del tema comunitari.
0: També és necessari.
1: Sí, clar. Mm-hmm.
2: Què treballaria? A un ajuntament, per exemple?
1: Clar, molts dels projectes...
2: A un centre cívic.
1: Centre cívic, casals de joves, amb infants, amb gent gran...
2: I per projectes, diguéssim.
1: I amb projectes que estiguin... Sí, a la comunitat, que estiguin desenvolupant.
3: Però de tota manera, com bé has dit, Gemma, no estaria gens malament, perquè crec que seria més idoni a l'hora de fer activitats d'aquestes, no? Diguem-ne, quan fan el programa, no?
2: Seria el tàndem, no? Un integrador social i un...
1: I un animador.
3: I un animador, perquè clar, totes les activitats culturals que fan, perquè de fet es fan uns programes cada dia, no? Hi ha activitats, hi ha algunes que, per exemple, entra, clar, d'això il·lustrat, el llibre il·lustrat,
2: Còmic,
3: exacte. Jo què sé,
2: manualitats,
3: potser.
2: Cuina.
3: Estaria molt més adreçat a aquest tipus de cicle, o sigui, que no pas l'altre, o bueno, un conjunt
1: tots
3: dels dos.
1: Sí, tots sí, dos. Perquè de fet cal
2: les
1: persones que fan integració no es queden només en, no sé, les activitats de la vida diària dins de, del centre, sinó que surten al barri i també treballen a aquest nivell. Però sí, l'animació està molt enfocada a la inclusió dins de tot el teixit de comunitari. Llavors, hem tingut persones amb pràctiques a Benito Meni i amb centres i recursos de salut mental.
2: Uh-huh.
1: Sí. I sobretot intentem que coneguin molt projectes, iniciatives, que siguin inclusió i no només integració, no? Amb aquests dos conceptes sempre
3: sí,
1: de vegades
3: sí,
1: estem segur...
3: Sí, sí, que és diferent.
1: Clar, llavors a classe ho parlem molt.
3: I em sembla que l'altra vegada també ho
1: comentem. També vam parlar d'això,
3: crec,
1: oi?
3: Crec que sí, em dóna la... Me'n recordo d'alguna cosa.
2: Quin matís de diferència té integració i inclusió? Perquè jo no...
1: Doncs la inclusió seria com la mirada o tenir aquesta obertura, un paradigma més de que la diversitat pugui compartir espais. Som diverses, totes, no? De vegades, quan hi ha un col·lectiu que té una necessitat, unes característiques especials, treballem només amb aquell col·lectiu, no? Doncs, o si per persones amb mobilitat reduïda, o si per persones amb salut mental. Doncs com adaptem, com ens ho muntem, com a societat, com a comunitat, com a barri, perquè els espais siguin compartits entre
2: tothom. Perquè tots puguem, no?
1: Clar. I llavors aquí hi ha com una responsabilitat social, no? De que no sigui només la persona que té aquella necessitat, sigui, la que s'adapti a una hipotètica normalitat, sinó que tot el context i tot l'entorn faciliti que puguem viure amb, com som, de diverses.
3: És tot el contrari. Vull dir, com el que es vol també a nivell del tema laboral, per exemple, no és que la persona s'adapti a la feina, sinó que la feina s'adapti a la persona.
1: Clar.
3: Vull dir, també és donar-li aquesta doble vessant, no? Que no sempre que ens tinguem que adaptar tots, sinó al revés. Per exemple, en el cas de cadires de rodes o persones que tenen manca d'una extremitat, és molt més fàcil col·locar una persona en una feina, perquè els hi posen, doncs mira, doncs, la cadira de rodes, això, doncs, si no té alguna de les extremitats, doncs, no sé, però en canvi, en el nostre més col·lectiu, clar, és una adaptació diferent, perquè són barreres que no es veuen, no? Llavors, sí o no? Esteu d'acord o no?
4: A mi m'ho han preguntat, en una entrevista, m'ho han preguntat quin tipus d'adaptació necessites.
1: Mira.
5: Això és molt positiu.
2: Això és en positiu.
4: És positiu,
2: clar.
4: Però clar, a nivell mental...
2: No ho saps.
4: No ets conscient de depèn què.
2: Depèn. A vegades si ets conscient, per exemple...
4: Quina adaptació et fan a nivell mental?
2: Bueno, poden haver-hi.
5: No,
2: poden haver-hi.
5: Pot ser, per exemple, amb els TDAH, amb els nens que són TDAH, una cosa que els funciona molt bé per ser funcionals a classe és que està clar que no poden mantindre una hora sostinguda. Vale? Però per a cada 15 a 20 minuts es deixen 5 minuts de que es puguin
2: aixecar
5: i fer, i aleshores el noi té la capacitat de poder estar a l'hora i poder aprofitar-la. Aleshores, nosaltres, per exemple, cadascú que tenim la nostra característica, a mi ja m'hagués agradat, la meva feina era molt competitiva, vale? Però a mi m'hagués agradat que haguessin tingut l'empatia de,
3: per
5: de
3: dir-me... I fer un bon acompanyament en la teva trajectòria, perquè l'estrès, l'angoixa, tot això, si haguessis tingut una adaptació o un acompanyament, pues hagués estat molt més fàcil,
5: clar,
3: no?
5: Suposo. Però et parlo de fa d'un temps,
3: clar.
5: Que parlar de salut mental amb una feina, amb la meva, en aquell cas, era que l'empresa prescindia de tu, completament. És a dir, si no eres competitiu...
4: No, però clar, Mària, però que dius dels nanos amb TDA i això, per exemple, en el meu cas, que jo estic buscant feina ara, perquè, bueno, no em van poder donar l'absoluta, he de treballar, i què passa? Que quan vaig amb... Jo ja em busco feines amb discapacitat, però perquè em curo en salut, perquè sé que amb un centre especial de treball, podré dir, pues em passa això, em passa allò i em passa l'altre. Amb una feina ordinària, actualment no pots dir que tens un trastorn mental.
3: No, per això s'ha de canviar.
4: Clar que s'ha de canviar, Alicia, però com ho fem?
3: Però per això estan treballant també ells, diguem-ne, per fer un canvi. Clar. Els canvis de paradigmes que volem tots. M'explico?
1: Molta sensibilització, sortir de la invisibilitat, clar, que es conegui més, clar. Entendre, no? Clar. Que a vegades és qüestió d'adaptació. I que
3: són diferents i que anem molt ràpid. És diferent.
4: I que encara hi ha molts prejudicis, hi ha moltes persones que treballen a recursos humans i no estan preparats per treballar els recursos humans.
2: Però si encara estem amb la temàtica de manicomi, si encara no ens n'hem sortit amb manicomi, imagina't a parlar d'una depressió, sí, perquè jo a la feina he parlat de depressió.
4: Una depressió és més comuna dintre que cap.
2: I s'entén més.
4: Trastorn no s'entén tant.
2: No, no.
5: Sí, les etiquetes s'entenen menys.
3: Sí, però és que les etiquetes són tan odioses. Jo és que odio l'etiqueta. L'etiquetatge és que no m'agrada. No m'agrada, perquè no són persones, no són etiquetes, pel meu parer,
1: I a més que l'etiqueta ve amb tot un imaginari darrere, exacte. Perquè inclús la depressió, que és, potser està més acceptada perquè fa menys por, però tenim l'imaginari de la persona tirada al llit sense poder-se moure i no té per què. No? I hi ha dies i dies.
3: Hi ha dies que potser estàs més productiu, però sí que és cert que, com ella diu, està més acceptada. Clar. I després hi ha d'altres patologies que són molt estigmatitzants. Però això és que, per això dic que les persones no ens poden dir com el que són. Som persones, no som etiquetes. Ni malalties amb potes, sí, perquè no.
4: No, a mi m'ha passat de presentar el certificat de discapacitat i la primera fulla et posa el tant per cent que tens, però la segona fulla posa específicament què tens.
3: Sí, pues, ho posa?
4: Sí, ho posa.
5: Sí, posa.
4: La segona fulla, sí. Pues jo estic segura que hi ha feines que m'han descartat.
5: Però és que la segona no tens obligació d'entregar-la.
4: No tens obligació, però te la demanen. Mario, te la demanen. No, és que jo soc la primera que presentaria la targeta de discapacitat i ja està.
5: Clar.
4: Però te la demanen.
5: Clar, jo quan em van donar la discapacitat i em van donar el segon paper que posava malaltia mental, jo pateixo un trastorn bipolar. Vale? Aquell mateix dia que em van donar l'avinguda paral·lel, vaig anar a la noia i li vaig dir, m'ho pots canviar? Perquè amb això jo vaig a la feina i em foten fora.
4: Clar,
5: i m'ho van canviar.
1: Sí, eh?
5: M'ho van canviar. I a la feina, pel tema de l'IRPF i tot això, per poder...
3: Perquè paguessin menys.
5: Sí. Vaig dir que havia patit un accident de cotxe, que tenia una discapacitat, i vaig entregar el paper i em van demanar el segon. I vaig presentar el segon, però com ho havien rectificat, va colar. Però és que, teòricament, no haurien d'haver-me demanat el segon, perquè per llei no correspon.
3: I tampoc, vull dir que rectificar-ho, què posen llavors?
5: T'ho deixen en blanc.
3: Ah, vale. Rectificar és, vols dir deixar-ho en blanc.
5: Sí.
3: Perquè, clar, rectificar podia ser que te posessin, jo què sé, una altra cosa, no? I llavors dius, ostres...
5: No posava malalt mental. Pues a loco de remate.
3: Ah, vale. I llavors te baixaven el IRPF, però ràpid. I bueno, a més li donem un premi, tu.
1: Como las cabras.
6: Com una regadera.
3: Li donem un premi, no? Oi?
6: Em falta un
3: bo.
6: Això
3: està superbé, eh?
5: Sí, però jo li vaig demanar que m'ho traies, perquè encara hi ha molta estigmació, i sobretot en l'àmbit comercial. Jo era director comercial.
4: Uau. Però és que a mi em surt, atenció, la segona fulla, em surt que tengo...
5: patologia dual i tot
4: això. Dual i surt de consumo de...
5: D'estupefacientes.
4: I jo, a les entrevistes, he de justificar-me, perquè he de dir, sí, aquest és el meu certificat, però jo fa 15 anys que estic abstinent.
1: Clar.
4: Encara que aquí surti al contrari.
1: ¿Cuánto tiempo de condena tengo que pasar por haber, no?
4: Wow. Tiene que pasar 30 años.
3: Claro. Pero això, vull dir que no es podria revisar? Vull dir
1: sí, es pot revisar, tu pots anar a revisar.
3: Aquesta,
4: digue... Jo no vaig a revisar però res perquè no quiero tocar nada.
3: No tocar nada, mejor.
4: No quiero tocar nada, por si acaso.
3: Sí. No, perquè amb el certificat de discapacitat jo penso que tampoc, com no et donen diners...
4: Sí, i si em baixen sí, el tant percent...
3: No te'l baixaran.
4: Sí, te'l poden baixar, sí.
6: Que a lo millor sí, diran, sí. Ui, estàs perfecta, estàs...
3: No, home, no estic perfecta, estic...
4: Jo, per si acaso, jo no toco res. Ja, m'ha de estar com estàs.
3: Jo dic més que res perquè, clar, aquesta terminologia, a lo millor potser era acceptable fa uns anys, però a lo millor ara no és acceptable. Vull sí, dir que no es poden posar aquestes coses dintre d'aquest paperet, que a més te'l poden, si dius que te'l demanen, vull dir, jo tampoc crec...
4: M'han arribat a demanar fins a l'empadronament.
3: Bueno, l'empadronament... Bueno,
4: jo tampoc ho trobo molt lògic, això.
3: A veure, l'empadronament per saber on vius, bueno, no sé. A veure, també és raro de nassos. O sigui, la veritat és que és raro. I el paperet de bateig, també? No sé. Si estàs batejat?
4: O com la meva treballadora social, que em diu sempre, tu no te cases, eh? No te cases. Perquè diu que si et cases, perds tots els drets, també.
1: Ostres, sí?
3: Si et cases, perds tots els
1: quins drets? Quins drets?
4: Els drets...
1: De la discapacitat.
4: De la discapacitat, no? Tot això. Això m'ho he de treballar social,
3: vale,
4: eh?
3: La discapacitat perquè et cases no la perds.
4: No, em diu que no me case.
6: Tu eres discapacitat perquè el paper ese lo pone.
3: A veure, això seria una gravi comparatiu.
6: No te lo quita nadie.
3: No pot ser, és una gravi comparatiu. No pot ser que perquè fet d'aquest cas...
4: No pot ser per tu, però m'ho ha dit l'assistent de social.
3: Pues aquí hi ha un problema, eh? Vull dir que això no és... Seran unes altres coses, però això no és veritat.
5: Clar, jo tinc el meu dubte.
6: Potser t'ho va dir al revés. Potser et va dir, si et cases, et pujarà la...
4: No, em va dir que no em cases.
6: Això que perquè pujaria la
4: discapacitat. Que no sé el
1: caso,
4: o sea, no m'he casat con nadie,
1: però...
4: Pues acaso.
1: Pues acaso, no. A veure, solterita.
3: No estic d'acord, eh? Vull dir, jo crec que aquí va haver-hi algun altre matís que et diria. Ho dic.
4: Home, m'ho va dir una treballadora social que porta 40 anys treballant en treballadora social.
3: Potser ha de fer un reciclatge. Ho dic perquè si aquí hi ha persones que ens estan escoltant i volen casar-se, tenen un certificat de discapacitat, es poden plantejar el fet...
4: Ell es referia no al certificat,
3: es
4: referia a les ajudes.
3: A veure, llavors són dues coses diferents. El certificat de discapacitat és una cosa i les ajudes o beneficis, que són poquíssims, que puguis tenir perquè tinguis un tal percent de discapacitat, podria ser, però depèn també el carnet aquest de discapacitat. Si tu et cases amb alguna persona i feu la renda conjunta, a lo millor us surt més favorable i et tornen més diners. M'entens? Vull dir, perquè
4: sí,
3: la casella
4: sí,
3: aquella... Vull dir que no pots dir això així a grosso modo, perquè t'han de fer una explicació molt exhaustiva, perquè no, si no podem portar la gent...
5: Jo crec que ella confon la discapacitat amb la incapacitat, perquè tu, les subvencions que et donen és per incapacitat, no per discapacitat.
4: No, és per discapacitat.
5: És per discapacitat?
4: Discapacitat.
5: Sí? Vale.
4: Però és el que estic dient, o sigui, no és el certificat el que estic dient. És les ajudes que podem tenir,
3: clar,
4: que te les poden treure. En el cas d'aquest cas, és. Això és el que em va fer entendre la treballadora social.
6: Ah, sí,
4: social.
6: Això sí, perquè la renta per càpita llavors canvia.
1: I perquè llavors no et miren potser només els teus ingressos, sinó els de...
3: Són els del conjunt, però si... Bueno,
4: clar,
3: però si mires a la renda, clar, és que hi ha un caselles, que potser si tens el cònyuge amb discapacitat, el grau, tant, tant, tant, tant, això també descompta i a vegades la renda surt millor. Clar, això seria fer un... Clar. És un munt de coses, eh? Vull dir, no, perquè hi ha persones que potser es volen casar i jo ara pues, no me caso, perquè això vull dir que també hem de filar molt prim.
4: Uh-huh. Però això estàs tu.
3: No, jo no estic per això, però no, vull dir perquè... A veure, no podem donar un missatge tan negatiu de si tens un certificat, igual que parella de fet, llavors...
4: Però torno a dir, no he dit certificat, he dit els drets que tens, les ajudes que tens.
5: Això ho hauríem de mirar bé, perquè si no, jo penso que igual t'han donat una informació...
4: Cap problema, jo parlo amb la treballadora social que sí, ha sigut millor. La meva durant molts anys.
3: La porto.
4: I la convidaré.
5: També, molt bé.
4: I que vingui ella.
5: Tu tens una capacitat de convidar
4: sí,
5: a tothom, eh?
3: Exacte, o sigui, amb ella el que li donia un que donar una extra capacitat, perquè ella te diu, te vaig a portar el convidat que em diguis, me dona igual, te'l porta.
1: Té un poder de convocatòria.
3: Sí, té un poder i
4: braç. No, la puc portar, eh?
5: Sí. Escolta, Agus, que m'he quedat amb una pregunta per fer-te. No vull canviar radicalment.
3: No, però està molt bé que canviïs, perquè si no...
5: Però abans de... què et va portar a tu a fer com a professora d'animació?
1: Ostres, doncs jo soc educadora social, vaig començar fent psicologia, llavors em vaig canviar a educació social, vaig acabar i estava treballant doncs en CRAES, amb persones amb drogodependències, amb diferents col·lectius, també com a educadora social, i una companya em va dir que hi havia la possibilitat que tenint aquesta titulació, entrar a ser profe de cicles formatius. I jo vaig pensar, jo estic en això, i m'agradava també en aquell moment. Però
3: I vas fer unes suposicions molt dures, perquè sí. No s'ha de dir, jo aquí me vas... No. Unes opos superdures,
1: la
3: que vas haver
1: d'aprovar,
3: clar.
1: Que no sabia, però em va dir, bueno, ja aquestes opos, anem a provar, anem a presentar-nos, i vam estar estudiant, i jo no tenia massa esperança ni expectativa, podia ser perfectament que no, perquè no sabia de les qüestions internes d'un institut, ni de què era la programació, ni dels temaris, dels continguts, sí, perquè eren temes d'educació social, i vaig aprovar la primera part, no? El primer filtre, i amb nota, a més, i vaig dir, doncs ara ja no puc aturar-me, i encara faltava, no?, perquè faltava la part pràctica,
3: sí,
1: embarassada,
3: que són dures, són opos dures, que no són fàcils.
1: Sí, llarguet, sí, quan vaig veure que aprovava i que havia de continuar, vaig dir, uf, quina mandra ara, no?, haver-me de preparar, però sí, vaig continuar i vaig entrar, i a més, molt bé, i la primera vegada que entres a un institut, doncs vas a parar allà on hi ha plaça, però és només en pràctiques, no?, el primer any. Però ja m'hi vaig quedar, que era l'Institut d'Esplugues, el Severo Ochoa, i allà porto, doncs, ara al setembre farà 20 anys.
3: Ostres! Sí. Déu-n'hi-do, 20 anys!
4: Mare,
1: sí,
4: marató,
1: sí,
4: eh,
1: sí,
4: això?
1: Sí, uf, sí, increïble. I passen 20 anys, i...
3: Fa 20 anys que tenia... 20 anys no és nada. No, 20 anys, bueno, no anava a dir jo, perquè jo fa 20, més 20, i ja me n'aniria.
1: No, és increïble, i el que ha anat canviant i tot el que sí, una història, no?, podríem fer en aquests 20 anys de... Hi ha coses que no han canviat, que són aules i profes i xavalada que va passant per allà. Ells sempre tenen la mateixa edat i nosaltres som un any més velles i més cansades.
3: El que sí que podem dir que els cicles sí que han canviat. Han anat passant, no?, per diferents canvis, i jo crec que hi ha una ampliació de cicles molt més gran,
1: sí,
3: que no passa abans, no?, fins i tot amb les carreres graus, amb que no n'hi han. Sí. Mare meva, abans hi havia 4, sí, i ara sí, hi ha 4.000.
1: Sí. Anat ampliant i diversificant molt i també dignificant, no? Ara la FP, que és molt, molt normal i té, no sé si el mateix prestigi que la universitat, però encara continua arrossegant-se allò de no, vés a la universitat, que és el camí correcte, però cada vegada més moltíssima gent tria cicles i després continua a la universitat o no, o fa un altre cicle, els camins són molt més amplis, no?, ara, que abans era, bueno, o te'n vas el que, o abans,
3: el que
1: no,
3: el que no, nosaltres... se va a la FP.
1: Claro, no? El que no valia per BUP i COU, a la nostra estava època...
0: Estava mal vist, estava mal vist.
1: Estava mal vist i era, hi havia els de mecànica...
3: Que lleig quedava, això.
1: Clar,
3: el
1: clar,
3: que vale,
1: clar.
3: Vale, i el que no vale, no sé què, això sí que és horrorós.
1: Sí,
3: horrorós.
1: Sí. I llavors ara no, ara no. La veritat és que estan molt bé, doncs si et quedes amb la titulació del cicle, ja pots optar a treballar, perquè estàs titulada.
5: I a, si no, i a més ara es demana molt perquè n'hi ha mancança de segons quin tipus de feina, d'oficis. Tothom deriva cap a la universitat i és un bon moment pels oficis,
1: sí.
5: Penso jo, eh?
1: Sí, sí, perquè alguns estan perdent i a més també igual per un tema de IA, no?, que parlàvem abans, hi ha feines més manuals, més artesanes, més d'ofici, que això cap màquina, bueno, no digamos que no, perquè tot pot ser, però no ho pot substituir una IA, no?
5: Clar.
1: És manual i de moment, per sort.
3: Hi ha coses que encara jo crec que les ha de fer les persones.
1: Clar, clar, clar.
3: Per exemple, no sé, el tema de la cuina. La cuina, a més, és un art. I l'art és encara manual, jo, bueno, de sí. Cap i manual, i expressar tot allò que tu vols fer a través de les mans. Em sembla que ens estem a la meitat, eh? Em sembla que sí, que ens està dient el tècnic des de la peixera. Ei, pareu!
0: Anem a posar la primera cançó. I Like the Things About Me,
1: de Mavis Staples.

0: Bueno, ja estem aquí de nou. Estàvem aquí debatint una mica amb l'Agos el tema de l'AFP i de les sortides que té i de les avantatges. A mi m'agradaria també saber, quan vas començar, com ha evolucionat una mica tot això, quina acceptació n'hi havia al principi i quins problemes t'has anat trobant pel camí i has pogut anar solventant, no?
1: Bueno, el canvi, així, en quant a la mirada o la concepció d'entre aquest camí de BUP o de FP, ja havia començat a canviar bastant, però ha anat millorant, millorant bastant. Sí, molts joves opten per cicles, això per una banda. També és veritat que ja a quart d'ESO hi ha un filtre bastant important de qui farà batxillerat. No? I molts xavals ja també i xavales se'n van a quart ja cap a cicles de grau mitjà i ja des d'aquí ja van fent camí a través dels cicles. Moltes arriben a la universitat, d'altres es quedaran amb el títol i treballaran. Això a nivell d'això, no? De la dignificació o del reconeixement de l'AFP. I internament, doncs, molts canvis, no? En 20 anys, com de ràpid, i tots els canvis que hem viscut, si d'una cosa té la nostra era, és la rapidesa amb la que canvia i que no ens dona temps a actualitzar-nos.
2: Assimila no? el que vindrà després i el que comentàvem abans amb les noves tecnologies, que els professors han d'estar tot el dia reciclant-se, no? Sempre esteu fent cursos. O sigui, és que jo veig a molts professors que estan sempre estudiant, sempre cursos, perquè, clar, tot va avançant, tot va avançant, i tu, clar, ai, no em puc quedar enrere, no?
1: No et pots quedar enrere i hi ha tanta cosa amb la que actualitzar-te. Nosaltres en aquestes, en tots, no?, en tots els àmbits, però en aquestes feines o sortides que són socials, doncs a mi m'agrada actualitzar-me i estar al dia de contingut social, de quins projectes hi ha, de com està fent la gent, de quines xarxes, quines altres dinàmiques, formes, no?, de connectar-nos existeixen, i la part de tecnologia, no dic que no sigui important, perquè també pot ser un suport, i agilitza i té una part molt bona i positiva, però jo no sóc de les que fa propaganda i aventatjada, perquè sóc bastant obsoleta digital i una mica...
2: No sóc tecnòloga, bueno, la veritat. És que no, a mi les tecnologies...
3: Una mica d'antigua usada.
1: D'antigua salfa i que no dona la vida per actualitzar-te en tot.
2: No, jo és que sóc de molt antiga usança, de veritat. Clar. És que em costa
4: molt.
2: Però
4: sí que és veritat que les pissarres digitals sí que les teniu que fer servir.
1: Clar, ara ja no hi ha quasi bé pissarres Vileda o alguna petiteta que hi ha del costat, però totes les aules ja pissarres digitals, que són la bomba, que poden fer de tot, però al final el que fem és projectar un PowerPoint, o bueno, qui més qui menys. Ja, clar, aquí també hi ha molta diferència i diversitat entre profes, qui li agrada molt o qui decideix formar-se en tecnologies i en diferents maneres, o perquè li agrada, perquè, no sé, conviu amb algú que és informàtic, això també passa molt, no? Yeah. O que opta per formar-se en això perquè li motiva. Si no és el cas, es va donant aquesta també disparitat entre com formes de fer a l'aula, no? Que, mira, ara, després de molts canvis, no?, amb la innovació pedagògica, també treball per projectes, que va venir de la mà de la digitalització, llavors ara ens havíem trobat amb molts debats i reunions de profes de, bueno, sí, hem de sortir dels exàmens i de la classe magistral i fem els treballs en grups i cooperatiu, que això està molt bé, però al venir de la mà dels ordinadors, de la digitalització, de Google i d'ara el ChatGPT, molts treballs en grup de vegades es redueixen a cada alumne amb un portàtil, que semblen oficinistes, buscant a Google, no? I costa, per fer-ho bé, es necessita molt. I potser no voler fer tant, fer menys i ben fet...
0: Aquesta tendència, perdona... No està minvant una mica de treballar amb ordinadors i tornar una mica enrere?
1: Clar, ara estem, o almenys en els equips on jo treballo o jo mateixa, estem fent una mica un pas enrere per poder, sí, inclús tornar a l'escriptura manual amb adultes, perquè nosaltres no estem a primària, amb infants, estem amb persones ja a partir de 18 i tornem...
2: Sí, que ja no ho feu amb la vella, sinó
1: sí,
2: amb la mà.
1: Sí, encara ho fem, fent, però per poder escaquejar-nos una mica de, no, o evitar l'ús en tots els treballs de la IA, doncs estem demanant escriptura manual. També per tornar una mica a un ritme més lent, a aquesta capacitat d'atenció, perquè l'atenció està molt minada. Bueno, jo m'ho noto amb mi mateixa també, no? Molta menys capacitat de concentrar-me, d'atendre un fil. Doncs imagineu-vos ells i elles. Abans, quan vaig, fa 20 anys, era molt habitual posar una pel·lícula, no? En temes carreres socials, una pel·lícula i fer cinefòrum, aporta molt.
4: Sí, me'n recordo.
1: No? Molt a les carreres, nosaltres, moltes pel·lis.
4: Moltíssimes pel·lis havíem vist.
1: Sí, que pues igual jo, no haguessis vist.
2: Pues jo considero que continuen aportant molt, eh?
1: Molt,
2: a
1: molt.
2: A mi que em sembla superinteressant.
1: Sí, però ara tu has de pensar molt i triar molt bé la pel·lícula perquè no hi ha tanta capacitat de sostenir una pel·lícula sencera. No? Vídeos més curts o,
4: per
1: no?
4: La immediatesa,
1: per la immediatesa, no? Perquè si és una pel·lícula, no? De, jo què sé, Barrio, no? Heu vist la pel·li Barrio, recordeu? De,
4: sí,
1: de fa molts anys, que són uns xavals que viuen a Madrid. Sí. Doncs a mi m'anava molt bé per parlar de joves que viuen en un barri de la perifèria i que són de classe treballadora, que no tenen alternatives d'oci, no? Que es queden tot l'estiu a Madrid, en un barri de Madrid. I m'anava molt bé, però si la mireu ara, és una pel·li molt lenta. Si mireu cine d'ara fa temps, els diàlegs són molt més lents, hi ha estones que no passa res, no? Que estan els xavals allà. No
2: estarà,
1: a mi no passa
2: estarà,
1: nada.
2: No estan amb el telèfon així. Tiqui.
1: Clar, i llavors veus com es comencen a agobiar, es comencen a aixecar, treuen el mòbil, uf, vaya rotllo. Llavors has d'anar, bueno, actualitzant-te també molt, però sí, te n'adones que l'atenció, no? Sí, la capacitat d'estar sostenint l'atenció durant molt de temps, sí, sí que es nota. Es nota que ha anat minvant-se. I ara ja veurem, perquè ara fa del ChatGPT, de la IA, vaja, fa que 4 cursos que la tenim i així instal·lada potser 3-2. I encara no acabem de trobar del tot l'encaix.
4: Jo penso que la IA ho està fent és com minvar certes capacitats que tenim tots. Com, no sé com dir-ho, la IA t'ho dona tot mastegat, no?
1: Sí.
4: No et deixa crear, no et deixa pensar, no et deixa moltes coses, no?
1: Clar, els defensors o la gent que està motivada, que és més tecnològica, el que ens diuen, i també hi ha formacions per profes, per com introduir la IA a les aules, hi ha diferents aplicacions i diferents fórmules, i segurament si tu t'actualitzes molt i aprens a fer-la servir, segur que li pots treure molt de partit. Però encara no estem en aquest punt de saber-la fer servir per treure-li suc sense minvar les capacitats. De moment, la xavalada la fa servir com era el rincón del vago antes, o tu li poses un treball d'investigació sobre les necessitats dels joves al seu barri i li demanen a ChatGPT. I llavors no han fet el procés de fer una entrevista a un professional, d'enquestar joves, d'observar el seu barri. És tot un procés.
2: Clar, perquè a vegades no el ChatGPT també ens diu coses errades.
1: Coses errades o molt generals.
2: I moltes errades. Vull dir que, clar, perquè encara està en evolució. Sí. Llavors suposo que, tot i que agafin el ChatGPT, se'ls pot dir, pues mira, tota aquesta investigació la podeu contrastar.
1: Clar,
2: amb
1: fórmules,
2: coses reals, no? Diguem, a veure si és veritat que aquesta informació que es treten aquí, doncs és veritat. Vull dir que, jo què sé, o el llibre tal que et dona d'allò, doncs mira tal, a veure si veritablement pots, m'entens, treure-li suc.
1: Clar, no? sí, ara haurem de començar a integrar, pues, aquestes eines i veure com li podem treure partit. A mi no m'ha donat temps encara a posar-me al dia i llavors em trobo corregint treballs fets per IA, i tampoc és tan fàcil de...
2: I teniu detectors d'IA, no?
1: No és tan fàcil. Abans, no? Sí que era més fàcil, s'havien copiat i
2: a ver, copy paste,
1: no? De tota la vida, de tota la vida tampoc feia tant que tenia
2: copy paste. Tota la vida tampoc, no?
1: Doncs era més fàcil contrastar-ho i demostrar-ho, ara no tant, llavors estem una mica...
2: No hi ha d'aixòs detectors de...
1: El que et diu és el percentatge que si està fet més per humà o més per IA. però igualment aquest percentatge dius, vale, però no pots trobar una font,
2: no? El 100%,
1: no? Això està copiat de la Wikipedia, o això està, no t'ho diu, ja, no?
4: Però tu coneixes l'alumne i saps si parla i fa servir aquests adjectius, clar, o sí, fa aquestes frases, o...
1: Clar, les diferències, no us podeu imaginar el que ens trobem, perquè és quan et fa un treball d'ahir, dona un nivell d'una correcció i d'una argumentació que són d'un nivell professional, i ells no estan encara en aquest nivell, i és
2: perquè després sí, ells no ho modifiquen, diguem-ne, no? A vegades és això, no? Perquè la IA et pot donar una informació i després tu anar mirant i modificant, diu, bueno, doncs em diu això, doncs vaig a contrastar-ho, perquè si m'està dient això, doncs jo vaig a mirar per una altra banda, a veure si és veritat, no és veritat, o si el puc desenvolupar d'una manera o d'una altra, no.
1: No.
4: Suposo que se'ls ha d'ensenyar a fer-ho servir,
1: clar,
4: no?
1: Clar.
4: Jo me'n recordo a 8è d'EGB, el professor de llengua, de llenguatge, penso que era,
2: sí,
4: ens diu que escollim un llibre amb grups, no?, de dos, i el presentem a la classe, i nosaltres dues vam agafar un llibre, ens vam llegir la part del darrere i vam presentar el llibre amb el de darrere. I el profe ens diu, que no us heu llegit el llibre, i nosaltres, no.
1: No n'hi havia prou.
4: És que no ho sabíem, o sigui, a ningú ens havia dit que per parlar d'un llibre ens el teníem que llegir.
3: Però jo sí que me'n recordo quan estudiàvem. Quan estudiàvem, me'n recordo que anàvem a les biblioteques.
2: Oh, som, sí, i tant.
3: Això, avui en dia, les biblioteques...
0: I els bars.
4: No, estan plenes, les biblioteques.
1: Sí,
4: les biblioteques estan plenes, ja t'ho dic. D'estudiants, estan plenes.
3: Però em refereixo a buscar...
1: A buscar informació, clar.
2: A buscar llibres.
1: Tenies dos o tres llibres,
2: sí,
1: allà.
2: A buscar llibres, que anaves a mirar per les lletres, després anaves a la taula, agafaves els llibres, te posaves a la còpia, i a més, copiaves a mà. Mm. Bueno, jo no sé si vosaltres heu arribat, perquè potser sou més joves,
1: No, sí,
2: però jo copiava tot a mà. Clar, potser unes parrafades que havies de copiar perquè no podies fer fotocòpies. I després, clar, tu ahir acabaves amb per després fer el resum, pel treball, pel que sigui. Això jo recordo d'agafar quantitat d'informació i tot per allà a sobre, i ara, clar, és un plis-plas.
1: Això
2: ha passat, tot i que ja diu que hi ha molta gent a les biblioteques, però es fent d'una altra
4: estudiant,
2: manera, no?
4: Estudiant.
1: Sí.
3: Però l'hàbit de la lectura s'està perdent, també. La gent que li agrada llegir un llibre... Tocar les fulles d'un llibre.
2: El paper.
3: Disfrutar llegint. Bueno, jo perquè ho he viscut molt amb el meu pare. El meu pare és un devorar llibres. Però amb els nanos més joves no agafen llibres per... Hi haurà algun que sí. O sigui, dic que no, hi ha nanos joves que els agrada llegir i molt bé. Però en general no llegeixen.
1: Bueno, amb els nanos més joves i no us passa. Jo de vegades me'n vaig al llit amb el mòbil i el llibre i dic, un poquito. I al final acaba guanyant el mòbil moltes nits,
2: Però també perquè, clar, si tot el dia tens un treball mental de molt estrès, a vegades també...
1: Vols alienar-te un
2: rato. Si mires una... Clar, si vols mirar alguna cosa que et diverteixi, no ho trobo malament. El problema és quan perds hores i hores amb el mòbil. Llavors, si es converteix en un problema, però que t'estiguis una estoneta mirant, jo que sé, el que t'agradi a tu, doncs jo tampoc ho veig normal, no ho veig malament.
1: No.
2: I a part de llibres, evidentment que per preparar-te tot el que t'has de preparar durant el dia, t'hauràs de mirar molts llibres, sigui de forma en paper, sigui en tauleta, o sigui en ordinador, o sigui com sigui. Això segur, perquè ara, clar... Per exemple, com va néixer, com es deien, els e-books?
0: Les
2: tauletes, e-books, no? E-books, doncs també la gent, en comptes de portar-lo un paper, estava amb l'e-book. Vull dir que aquesta... Bueno, si ho fas d'una manera o d'una altra, també val. Mentre la qüestió és llegir. El que passa que sí que és cert que el paper té la seva gràcia, no? Que com vas passant... No sé, és
0: més romàntic. Sí, perquè després de llegir el tens allà i tens tota la teva història, els llibres que has llegit, i
2: ja s'han posat.
0: Jo soc més romàntic d'això,
2: no? Per anar passant les pàgines, posar el marcar llibres o doblegar la, perquè quina pagineta t'has quedat i després intentava desplegar-lo i que no es noti, no?
1: Sí.
2: Vull dir que, clar, té la seva gràcia, però sí que és cert que ara hi ha d'altres maneres potser de llegir, com hem dit, l'e-book o les tauletes o l'ordinador o el que
4: el
2: sigui,
4: mòbil,
2: no? O el mòbil.
1: El mòbil, sí, també. Però sí, ojo als ulls, eh?
2: Sí, però el mòbil...
1: Començo a notar...
2: El mòbil, és
1: que... Hi ha vegades que és l'esgotament als ulls, no puc mirar la pantalla de... Sí, sí, sí, ens l'estem atrofiant.
2: Ara, jo tampoc, amb els mòbils, llegir una cosa molt llarga...
1: Sí.
2: No, de seguida em canso i dic, no, és que no puc. Vull dir que les... És veritat, això, el tema pantalles és un altre problema per la vista.
1: Sí, sí. Cada vegada fem més així, no? Bueno, també l'edat ho fa, però bueno, amb el braç, que ja necessito un palo selfie... Doncs
2: pues imagina't, tu l'edat dius, doncs jo la meva ja necessito l'escombra. la vileda, necessito la vileda. No, pues al final, que sí.
0: Bueno, doncs arribem al final de l'entrevista. Ens quedem amb diverses preguntes per...
2: A la propera.
0: Al tinter.
2: Sí.
3: Has de tornar,
2: Agua? Sí. Tornar, sí. I pot tornar amb
4: alumnes.
2: Amb alumnes, que seria molt xulo.
1: Tornem perquè els hi va encantar, eh?
2: Clar,
1: la veritat,
2: i a més tindrem la visió de nois i noies de l'edat, no? De dir que no només nosaltres que som més grans, sinó de gent que està estudiant, que això és lo més... Jo crec que és lo més xulo, és lo més potent, no?
1: Sí,
2: veure el que si ens ensenyes, a veure si és bona professora, no? A veure què diuen, això, no? Que també estaria xulo.
1: I estic pensant que igual no seria xulo, ja em dieu vosaltres, eh? Però com que han d'aprendre, això que us deia, no? A fer entrevistes, a enquestar, si ells... porten elles fetes una entrevista per vosaltres.
2: Seria xulíssim, sí. Però que ens les facin fàcil, eh? Que no siguin aquestes enrabassades de la IA.
1: Això. No.
2: Vostè va estudiar a la universitat? No, por favor.
1: No, fàcil, així, per trobar-li suquillo.
2: Ai, pues sí, pues estaria superxulo aquesta idea, molt bona idea. Escolta'm, pues molt bé, a la propera ella ve amb estudiants que ens faran entrevistes. Molt bé.
0: Bueno, doncs, gràcies. Ara, Susana, ens dius què ve?
3: La última cançó, Aunque es de noche, Enrique Morente.
0: I nosaltres aprofitem ja per despedir-nos.
2: Sí, per la propera setmana, que ha estat un plaer, de veritat, i que et volem moltes i moltes més vegades.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Et supera a gust. Gràcies a vosaltres.
3: Molt bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.

De Sant Antoni, mig matí a mitjans de juny, dins del cor un tresor, la clau del laberint, cap a la llum, carrer del Carme, carrer Hospital, tot em fa mal i arrobadors, amb Curu i Sant Pau, se m'endú corrent avall.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst de 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. I aquesta passada nit la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. La circulació de trens d'alta velocitat també està interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera entre Girona i Barcelona. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid. Per ara hi ha servei alternatiu per carretera. I el dia 10 de juny es va donar el tret de sortida a la 15a legislatura i als dos primers anys que han estat marcats per l'habitatge i la falta de pressupostos. Precisament la cambra preveu aprovar aquests primers comptes del govern de Salvador Illa al juliol, després del període més llarg, sense nous comptes. Precisament aquestes dos fites que ha marcat l'habitatge i la falta de pressupostos pot ser una de les grans manifestacions de vaga general que poden haver a Catalunya i que s'estan gestant. Després d'una macroenquesta del sindicat de llogateres, un 82% dels encastats secundarien aquesta vaga per abaixar els lloguers. I l'altra vaga que s'està plantejant és la del sindicat de mestres, que prepararan una gran manifestació a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per exigir un canvi a la Generalitat en el model educatiu. Precisament, també parlem de la visita del papa Lleó XIV, que aquests dies està a Madrid i l'han acompanyat més de 500.000 persones en el primer bany de massa, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Es preveu que avui encara assisteixi més gent a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Fibeles. En cultura, més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz aquesta nit passada han ofert dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival al Parc del Fòrum. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de

0: Una vergonyón rabantós. Pierre.
1: Estoneta més, tornem a estar junts i content que ens puguem retrobar aquí i més amb la companyia.
2: Avui no estic sola, eh?
3: No.
2: Avui, qui ha vingut? A veure...
3: El net del pintor de la canya.
2: Ah, sí?
3: El meu avi era el pintor de la canya, o el pare del meu pare.
2: I on vivia?
3: D'on visc jo ara, al carrer Puigcerdà.
2: Ah, el carrer Puigcerdà, que hi ha paral·lel al Montserrat, més amunt.
3: Sí, correcte.
2: Ah, però tothom et coneix més pel nebot del Coll del Mercat.
3: Sí, és clar, perquè vaig estar molts anys treballant amb ells.
2: I la Madalena i ell?
3: I el Ramon.
2: I el Ramon Coll.
3: El Ramon Coll, que quan va començar la ràdio hi ha un moviment o que a la carretera li de motiu li van posar el Rana.
2: El Granota?
3: Sí, el Rana, li deien el Rana. Sí, no sé per què. Mira, perquè era costum de posar motius a la gent en aquella època.
2: Però jo et coneixia més per fill del sagristà de Molins de Rei. O no? O vaig mal... O era
3: xerabot? No. El meu pare va fer molts anys de sagristà. Quan ho va deixar el Montner, ho va tornar a agafar ell.
2: Però ell ho havia estat abans.
3: Sí, però no sé quins anys, ara... Els últims sí que va estar ell, perquè el Montner ja ho va deixar perquè ja no podia i...
2: Com que tu ets més jovenot que jo, no te'n recordes, però jo recordo el teu pare de sagristà. Després
3: sí.
2: Anys després ja, quan tu devies tenir l'edat que jo tenia llavors, ja ell no ho devia fer. Mm. Escolta'm, el bus, estàs content del bus que tenim?
3: Home, sí, jo sí, perquè el dia que ho van inaugurar ja fa no sé quants anys, amb altres persones vam fer el viatge inaugural. Una hora per recórrer tot Molins.
2: I amb el mateix bitllet?
3: No, era gratuït, per això la inauguració no se'n paga.
2: A quant deu fer, 25 anys?
3: No ho sé, és que fa anys, ha passat el temps també.
2: I tu que ja vivies allà dalt,
3: sí.
2: Que fa pujada, que sí. Quan ets jove no saps el que és pujada i el que és baixada,
3: sí.
2: Però ara sí. I aquells anys... 50, 60 anys enrere, de gent gran, ja n'hi havien.
3: Yeah.
2: I no vivien només al carrer Puigcerdà, que encara vivien més amunt.
3: Els pisos a Cotarà, a Barriada de l'Àngel.
2: I tu saps què era pujar amb el cistell i garrafes amunt?
3: I fins que no van asfaltar els carrers, tot, quan plovia jo era tot un fangal.
2: Sí, això és un altre tema, també, que no fa gaire gràcia trepitjar fang.
3: No, imagina't, tens la pluja carregat des d'aquí al centre del poble, la compra, al mercat, on sigui, i pujar fins allà dalt a peu, Vull dir, era un trasbals,
2: Oh, esclar, i que llavors hi devia haver més tendes o tendetes per allà,
3: sí.
2: No?
3: Sí, bueno, no sé ara, perquè aquella zona la conec poc, que ara hi ha poca cosa de tenda. El que conec és un fort que fa que tocant quasi al carrer Nostra Senyora Lourdes o al final, quasi al final.
2: Ah, sí, ja ho sé. Però...
3: I la parada del bus està aquí a la paret on després hi ha els col·legis, a l'institut i el col·legi, doncs a la paret hi ha la parada del bus.
2: I sí que aquest bus fa un bon servei.
3: Oh, i tant. I ara, i... des que fan també els festius i diumenges, també.
2: Sí, encara millor, no?
3: Encara millor.
2: Hi ha coses a Molins de Rei que les hem de conservar i que tenim la sort de tenir-les i poder... No li donem prou mèrit com la piscina o el Club Natació Molins de Rei, que no només és anar a nedar, allà es fan moltes coses.
3: Sí.
2: Tu, jo et veig pujar cap allà, que vas a fer natació?
3: Mai.
2: Però si series l'amo allà, amb quatre abraçades faries a la piscina de punta a punta.
3: Són què? 50 metres, no?
2: Sí.
3: És la mida olímpica, no? 50 metres.
2: Sí, i no et veus en cor?
3: No ho he fet mai. Em sembla que m'aniria cap avall.
2: Què poses? Només els peus quan vas allà i prou no?
3: No hi vaig mai.
2: No, jo et vaig passar, però te'n vas a caminar.
3: No, el meu esport és el caminar.
2: Sí, doncs al Club Natació, Molins de Rei, al gimnàs, és que va molt bé. A les 7 matí obren, els festius no, però els diumenges i dissabtes obren. Pots anar a fer relacions... personals. Hi ha gent jove, gent gran, homes, dones, i pots connectar amb la gent. I després, això és una part afegida, no? Com es diu, que A veure...

0: s'hi ha afegit, en sembla que
1: sí, sí, ho has dit bé, s'hi ha afegit.
0: Però pots fer gimnàs de manteniment, pots fer sauna, pots fer natació, pots prendre el sol, pots, hi ha activitats dirigides, es fan cursets de diferents coses, i és un entreteniment i un servei molt guapo, i el bus ens deixa a la porta.
1: Sí, sí, ja me'n fas així i ja està.
0: I res, tu no ho aprofites, aquest
1: no,
0: servei.
1: No, el meu és caminar i caminar. I perquè a mi una ATS que vaig tenir va dir, tu camines de matí? I dic, sí, però si també al gimnàs aniràs? I dic, no, pues camina de matí tard. I com que ja m'agrada, ho faig a gust.
0: Sí, sí, camines molt tros?
1: Una hora i mitja, depèn de si trobo gent per parlar.
0: Ah, sí?
1: Que això també al matí, eh? A la tarda la gent va d'una altra manera.
0: Si trobes gent per parlar, què vol dir? Que aquella hora són dues o tres... No, no tant, mitja hora més.
1: Mitja hora més, o tres quarts, com a molt. I després a un bar del canal, que no vull dir el nom, perquè no m'agrada fer publicitat, però m'ha tractat molt bé, ja fa dies que ara amb la calor ja m'aprenc un cacaolat fresquet.
0: Ah, fresquet, sí, esclar. I res,
1: saps de quin any és el cacaolat? Ho saps?
0: Del 58? No, que va molt abans.
1: Ho saps?
0: No.
1: 1933. I fa bastants anys ho va quedar l'empresa de la tona de la llet, la marca. Com a Oeco s'ho va quedar la Nestlé, que posa Nestlé o Post-Eco, que és el que gasto de matí amb la llet, pues la tona se va quedar el cacaolat.
0: Ah, cada matí fas un cafè amb llet amb una mica d'Eco?
1: No. Llet normal desnatada,
0: sí,
1: i dos cullerades Eco.
0: Ah, que és com si fos...
1: Són diverses... cereals...
0: Com malta, no?
1: Sí, són diversos cereals barrejats.
0: Però això va bé pel cos.
1: Sí, dues culleradetes. Ja fa anys que ho faig.
0: Oh, per això fas tan bona cara.
1: Gràcies, Pere.
0: Escolta, tinc una cançó que del Nabucco,
1: sí,
0: fa de l'any 92, em sembla que ho vaig gravar, i ho tenia en caset. I ara el David, que és un tècnic de so... Sí. Fantàstic.
1: Sí.
0: Ell me n'ha fet, m'ho ha passat amb un llapis d'aquest calibre, en un pendrive,
1: sí,
0: amb una,
1: sí,
0: memòria,
1: mm-hmm,
0: i la podem escoltar.
1: Molt bé.

0: Jordi, tinc una gosseta a casa.
1: Ah, sí?
0: Sí, que es diu Timba.
1: Sí, ja.
0: Perquè va néixer en una masia d'allà a Sant Jaume dels Jovens, que darrere hi ha una timba.
1: Sí.
0: Jo pensava que la timba li deia només els d'aquella masia, però es veu que no, que és un pseudònim de penya-segat, o en castellà precipicio, una timba. I li vaig posar aquest nom perquè ella va venir d'allà. Però l'altre dia anava per allà a la granja,
1: sí,
0: i passa una noia amb una gossa.
1: Sí.
0: Com es diu Sara? Ah, llavors ve un altre que es veu que es coneixien i també era una gossa petiteta. Diu, quin nom li has posat? Diu, oh, el meu fill va voler que li posessin Rosa. I llavors diu, i la teva, Pierre, com es diu? Jo dic, Encarna. I llavors, dic, bueno, Encarnación, però li diem Encarna. I llavors, ja va dir que era broma, dic, home, si un es diu Rosa, l'altre, què m'has dit, Sara? Sí. Però no, els hi vaig dir que es deia Timba.
1: Home, queda bé, aquest nom, a mi m'agrada.
0: Sí, si jo li dic Timbi, de vegades Timba... Bé, escolta'm, coses de... T'ha agradat aquesta cançó del Nabucco?
1: Oh, feia molt de temps que no ho havia escoltat. I amb la teva veu, fantàstica. Bueno,
0: gràcies.
1: No, no, sí, perquè les coses s'han de dir.
0: Sí, la vaig deixar de cantar quan els casets, que jo la música la duia amb un caset, van deixar de... Els llocs ja no n'hi havien, amb CD,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: ho tenia. Bé, continuem amb coses d'aquí de Molins de Rei. Fan destacat. Saps què és això? Jo tampoc.
1: Doncs pues estem ben... No ho havia sentit mai, això.
0: Això, el Facebook...
1: Sí.
0: El Facebook, sí, de vegades... bueno, a vegades no, jo no ho sabia. Va sortir la meva foto i deia Pierre... no, el Pere...
1: Sí.
0: O no, Don Pierre, que em diuen.
1: Sí.
0: Passa a ser fan destacat del Club Natació Molins de Rei. Per això avui he fet una mica de propaganda,
1: sí,
0: que
1: sí, sí, sí.
0: I jo dic, fan destacat, però això què és? Després vaig saber que això el Facebook ho fa,
1: sí,
0: però amb una mica, no sé per què, perquè jo del gimnàs no m'hi escric, i vaig cada dia, però no m'hi escric.
1: No, ja.
0: Jo fa, i em diuen que jo sóc fan. Jo més aviat sóc fan dels metges de Molins de Rei, de les mútues i de la clínica i del CAP, que aviat em faran fora, perquè ja tots em coneixen. Escolta, ja torna a estar aquest aquí. Allà sí que hi vaig, però i allà dalt també, a la piscina cada dia.
1: Cada dia. I a la mateixa hora, sempre, aproximadament.
0: Sí, el que passa que no... que no hi escric, només faltaria que sobre que em tenen cada dia els anés escrivint cartes. Jo, tu m'has portat alguna cosa, que explica'm què és això que m'has portat.
1: Diu, guia d'espais singulars d'interès turístic de Molins de Rei. Hi ha 37 i jo he marcat els que a mi m'han semblat més macos.
0: Ah, sí, ara ho veig, ara ho veig.
1: Sí,
0: a veure,
1: sí,
0: digue'm-ne un, aquest. Mira, poso el dit a sobre d'aquest. Quin és aquest?
1: Això és a on hi ha al costat del Font Sant Miquel, que hi ha una botiga de viatges.
0: Sí.
1: Pues aquell edifici allà, ah, i després ve les escales.
0: Però n'hi ha d'altres, explica'm,
1: sí, sí,
0: algun més.
1: Mira, jo havia començat, el primer de tot, m'agrada molt, encara que m'agradava més abans, com era la plaça de Catalunya, on hi ha la Casa de Vila, Casa Maller i la Font. Cada un té els seus gustos amb això, però a mi aquell brat que havia al mig, la plaça antiga de la vila, m'agradava molt, però mira, ens hem d'habituar a les noves tendències també, no? Però això ja ho trobo molt bé. I després el segon, el que m'agrada molt, el que està aquí a prop, que hi ha la biblioteca, l'edifici del Molí de Ferrer, la fàbrica Ferrer i Mora.
0: Ah, està restaurat, sí.
1: O sigui, que volien tirar a tot a terra.
0: Oh, molta... sí. Sí, i què m'has dit abans? Que també...
1: A l'estació, quan s'anava modernitzant la línia que R4, però volien tirar de terra i fer la nova. Hi va haver pressió popular, ja fa molts anys això, i es va deixar, i a dintre es fa el que es fa, però es deixa l'edifici tal com és a fora.
0: Aquesta estació la van fer en visió de futur,
1: sí, sí,
0: que, però aquest futur es veu que encara no ha arribat, perquè hi ha unes dependències que estaven preparades com per sala d'espera, d'equipatges, i aquestes, no sé si estan llogades o no, però estan tancades.
1: Sí.
0: I jo sempre deia que, mira, pel petit... que era el poble de Molins de Rei, tenia una estació espectacular, molt gran. I recordo que un dia en una reunió que hi havia les altes jerarquies d'aquí, bueno, que hi havia molta gent de Molins de Rei, quan jo vaig dir que aquesta estació a mi la trobava tan bé, em van venir a dir que no n'hi havia per tant. Però es veu que ara ja es pensa d'una altra manera.
1: Saps a quin any és? De quan es va fer la línia? 1854.
0: La van estrenar.
1: Sí, mira.
0: Sí, sí. Estres. I tu també la trobes...
1: maca, i sobretot aquelles columnes que sembla un temple romà al grec. A mi sempre m'ha agradat aquelles columnes a l'entrada, pujar les escales. Jo és el que li dona per mi, eh?
0: I
1: per
0: mi. I m'has dit 1800...
1: 54, quan es va fer la línia.
0: És dir, fa 150 anys, o més i tot, 170, poder, no?
1: Sí.
0: 170, doncs imagina't, 170, que aquí devien haver quatre cases i aquesta estació que sembla de Londres.
1: Sí. A mi sempre, jo quan passo per allà a la vora i veig aquella escalinata amb les columnes i tirar tot això a terra era una bogeria.
0: Sort.
1: Que la gent va fer pressió de dir no, a dintre es pot modernitzar, però deixar l'estructura de...
0: Sí, tenim unes, també l'església també sembla d'una ciutat gran com Terrassa, per exemple.
1: Sí, és estil neoclàssic.
0: I no s'acaba d'omplir gaire mai, oi?
1: No, mira, la missa del dissabte de les 4 de la vespre la fan a la capella del Santíssim.
0: Ai.
1: Ja plou gent per omplir la... Saps quan s'omple de la missa? A les 10 del diumenge, del matí, que és bilingüe pels llatins.
0: I llavors...
1: Està aixins.
0: Està aixins, què vol dir, ple?
1: Sí. Jo he anat alguna vegada que no he pogut anar a Sant Isidre al barri del Canal i he tingut que anar allà i sí, està bé, però esclar, hi ha molta canalla.
0: No. Un altre edifici molt maco és la plaça del Mercat.
1: Ah, sí.
0: La tenim aquí també?
1: Sí, la tenim. És de l'any 1932.
0: Aquesta és més jove.
1: Més jove, sí, sí.
0: I diu que la van fer amb una mica de semblança al mercat, la plaça del Mercat de Sabadell. Això ho sabies?
1: No, això no ho sabia.
0: Si vas a Sabadell, ves-la a veure, que veuràs que té... que... no és igual, però té molta similitud. I és molt maca. També hi havia qui deia que no... Val, que ara, amb les grans superfícies de vendes i tal, queda una mica que fem. Però l'edifici és preciós, molt guapo.
1: No es pot tirar una cosa així. Que...
0: No, això em sembla que no van dir res de tirar.
1: No, això no va... Van treure tot el que era de dintre perquè deien que els fonaments ja estaven molt malament i van dir tirar tot i fer nou, però el que és l'estructura de fora, deixar-la. I va ser aquells animals en pedra dalt, que queda molt bé.
0: Aquell gallindis i també hi ha com una noia amb els braços oberts pel carrer de baix.
1: Sí, a dalt. Allò,
0: i clar, la glorieta. Glorieta és allò?
1: Sí, glorieta, sí, una glorieta, per mi sí que és una glorieta.
0: Guapíssim, allà dalt.
1: Que aquí no li donem... Jo el primer edifici que vaig llegir la història va ser d'aquestes plaques que posen als llocs principals de Molins, que a mi una persona que conec ja fa temps diu que n'hi ha més de 20. La primera que vaig llegir era de la Federació, que es va fer entre el 1921 1923.
0: Ah, a les plaques que fan una explicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: També hi ha... Sí, n'hi ha diverses. Sí.
1: Més de 20, eh? Ja són una quantitat... Per exemple, el que m'agrada d'edifici, per posar un cas que ara em ve a memòria, que hi ha l'Escola Municipal de Música, hi ha el començament del carrer Major, tocant a la plaça de Creu. És maquíssim, allò, eh?
0: És que s'han perdut edificis, però n'hi ha encara molts de macos, eh?
1: Home, per això va bé... Això, si ho continuen fent, doncs estava a baix, al costat del caparava del Mercat Municipal, jo vaig agafar d'allà el paper, i m'ho vaig llegir tot això, i després vaig mirar la situació del planer i queda molt bé.
0: Doncs encara escoltarem ara Michel dels Beatles i continuarem parlant amb el Jordi Nicolau i Coll.
1: Val.

0: que s'ha acabat la cançó i tu m'estaves parlant d'edificis macos de Montgerrell. Que no t'agrada la Casa de les Aigües, que no me l'has anomenada?
1: Molt.
0: Ah, sí?
1: Sempre que passo per allà m'agrada, me quedo una estona mirant-lo, perquè és, dius, se sabien fer bé les coses abans també, eh? Perquè dius, escolta, aquestes coses s'han de continuar conservant, encara que no, ara tot s'ha canviat, però està molt bé. El que passa que no sé de quin any és, ha de ser de finals del segle XIX o principis del XX.
0: Però li deien un altre nom també, oi?
1: Sí, mira, ara t'ho dic. Espera.
0: Sí? Aprofito per dir-li amb el senyor David que m'ha dit que la cançó Un ramito de violetas de la Cecília li agrada molt amb ell. Si la trobes, la posaríem, eh? D'aquí una estona, ara continuarem parlant.
1: Es diu La casa de les compotes del Reial Canal de l'Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón.
0: A veure, com es diu aquesta dona?
1: La infanta Doña Luisa Carlota de Borbón.
0: La coneixes tu, aquesta dona?
1: No, jo encara no havia nascut.
0: Però me vols dir, però saps qui és, almenys.
1: Bueno, ja també hi ha una placa que posa la història.
0: Devia
1: també
0: tenir parents aquí a Molins de Rei.
1: Igual que al Palau del Requesès, quan tot estava fet, el Renaixement, pues, havien jardins, havia unes coses maquíssimes, però es va anar parcel·lant de fer cases i...
0: I aquesta casa tan maca, de la Casa de les Aigües, del Real Canal de la Infanta i tal...
1: Sí.
0: Les comportes, què era? Com unes... A veure, les comportes deu ser que donava i treia pas de l'aigua del rec, no?
1: Sí, això sí, sempre s'ha fet així, per anar donant aigua a mesura que es feia falta. Jo sempre ho he entès així.
0: Pel rec dels camps, dels conreus, per aquí.
1: Imagina't amb la terra tan bona que teníem aquí i que mira el que ha quedat.
0: Encara n'hi ha, no?
1: Sí, molt poquet, però va al riu una mica i tirant al barri del canal avall una mica també.
0: Que hi ha els aiguamolls per allà, bueno, sí, abans sí, dels aiguamolls.
1: Abans i el meu tiet, el camp que tenia arrendat, que no era seu, quan va traspassar amb un altre, que no sé com ho va fer, li van tallar tots els arbres fruiters i van posar oliveres.
0: Ah, oliveres aquestes per adornar els jardins.
1: No, oliveres per fer olives.
0: Ah, per fer olives. Abans el que hi havia era molta pomera.
1: Sí.
0: I pera, no?
1: I pera, és el que tenia el meu tiet. Poma vermella, poma groga i pera branquilla.
0: I parlant de les comportes de la casa aquesta, jo recordo que hi va haver molts anys que vam fer un pagot. Ara fem algun disbarat, però abans se'n feien de grossos i semblava que no es veia res. I va haver... A veure, a la part que dona el terraplè ara, o al carrer... Com es diu aquell carrer?
1: Verge del Pilar.
0: Sí, però n'hi ha un altre. El carrer que hi havia les Gasoses Mallorca...
1: Generala Castanyes.
0: Sí. Van posar com un... per guardar-hi una maquinària o com un magatzem, van fer amb maons un afegit amb aquesta casa tan guapa, mansió, digue-li com vulguis, que van tapar i van deixar un tros de vorera per poder-hi caminar.
1: Sí.
0: I allò va estar així 40 anys, eh? I ho devien treure fa 5 o 6, que fins i tot es van menjar un escut que hi havien dos. I un s'ha conservat. Al treure aquest afegit, es recuperar això.
1: Ja,
0: tu te'n recordes d'això?
1: No, això ja no, aquest detall no me'l recordo.
0: De que no podies passar
1: estava estret, vull dir, no, tenies que passar per l'altra banda. Això sí que ho recordo, però no, la forma com ho van fer no ho recordo.
0: I que va estar molts anys, que ara hi ha aquella font i el record del Carles Viva.
1: Sí, això també, mira... Sí, mira.
0: Bé, sempre doncs...
1: Sembla que totes les èpoques es fan disbarats.
0: Però després s'arreglen, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i després torna a quedar la cosa quasi com ha de quedar.
0: A veure si ens arreglen una mica nosaltres. Bueno, nosaltres no cal. A veure, qui digue'm un altre edifici d'aquests que t'agraden.
1: La de la bàscula.
0: Ah, sí?
1: Ja m'agradava molt. Passava i hi havia la bàscula. i va haver un temps, fa no sé quants anys, va haver un moment que van posar dues plaques, plaça d'Espanya i plaça de Bàscula, i un veí, que no sé qui és però no m'agrada dir-lo, va dir que aquí es coneixia com a plaça Bàscula i de plaça Espanya res, i van treure la placa de plaça Espanya i van deixar plaça de la Bàscula.
0: A plaça Espanya ja n'hi ha una, ja a Barcelona, grandíssima. Ja, ja.
1: Aquí tothom coneixia plaça de Bàscula. Ah,
0: encara se li diu, bueno, se li diu ara, sí, la Bàscula sí, sí. Ja no hi és.
1: No, però hi ha la placa aquesta de la història i hi ha la foto antiga de llavors.
0: Ja. Recordo una noia, llavors, quan jo era un nen, una noia, que Montserrat, que era la que se'n cuidava. Mm. Escolta'm.
1: I després recordo que van passar ja a l'altra banda del barri Canal, tocant el graig del Sora i Sauret. Ja va estar un temps, quasi tocant el pa de les palmeres, i després també ja la van treure perquè ja no la...
0: Has dit, la Bàscula no va morir allà,
1: no,
0: a la
1: no,
0: plaça...
1: No. Va morir davant el Soler i Sauler, que tenia aquells pisos nous que han fet a baix, abans de tirar-lo tot a terra, guardaven els autocars. Hi havia un de molt vell al final de tot, sempre ho veia passar.
0: Un home vell? No.
1: Un autobús.
0: Un autobús dels primers que hi devia haver, no?
1: Sí, sí. És que té més de 100 anys el Soler i Sauler, ja.
0: Clar, que en venien de Avinyonet.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí, Avinyonet és el més lluny que anaven per aquí.
0: Que ara ja es diu Avinyó Nou. Ho sabies, això?
1: No.
0: Ara es diu Avinyó Nou.
1: Avinyó Nou?
0: Sí, no sé per què.
1: Ha canviat nou o nou pel net.
0: Perquè hi ha l'Avinyó, un altre Avinyó, hi deu haver, i llavors Avinyonet, pel que sigui, ara els cartells, quan passes per la carretera, posa Avinyó Nou. Escoltem a la Cecília.
1: Sí.
0: Un rabito de violetes. Sí.

0: Jordi, sempre t'han agradat les cançons de la Cecília?
1: Sí, molt. Va ser el primer doble CD que vaig comprar-me.
0: Va ser el primer?
1: El primer l'any 2000, per la feina, per distreure'm a la feina.
0: Però ella ja no hi era, l'any 2000?
1: No, però bueno, això, les gravacions aquestes queden ja per a posteritat.
0: Ella va morir el 76, em sembla?
1: Sí, jo crec 76, que sí, 76.
0: Fa 50 anys. Aquesta cançó i aquella altra que deia Dama, dama de vieja... No, com era?
1: Dama, dama de alta cuna, de baja fama...
0: De baja cama.
1: De baja cama, volia dir.
0: Ah, o fama. Que
1: o fama, sí, sí. Però...
0: I vols dir que no tirava per una
1: sí,
0: indirecta?
1: Sí, sí, sí, tirava una indirecta, però ben donada, perquè ja, en aquella època ja havia...
0: Ja hi havia rebombori.
1: Hi havia rebombori, sí. Sí.
0: Molt bé, Jordi, que ens ho passem bé aquí recordant coses. L'altre dia vaig anar a un palauet del Passeig de Gràcia,
1: sí,
0: que feien una reunió d'uns que havien tingut abans opcions polítiques, però no tenia res a la política, era una cosa cultural,
1: sí,
0: però sé que algú d'allà a mi sabia que havia estat en política. Bé, i vaig anar amb un noi que de vegades m'acompanya, fins i tot ha vingut aquí, que canta, per cert, força bé, i aquell em va dir, ai, em sembla que vaig poc mudat aquí. Per què, diu? No. Diu, ai, sí, és que aquí veig tot de molta gent i molts nois de la meva edat, però tots fan cara d'anar a missa cada diumenge. I jo dic, ai, dic, escolta, què vols dir que es veu a la cara si vas a missa el diumenge o no? Perquè jo fa dies que no hi ha anat, dic, a veure si m'ho veuran a la cara. I em diran, escolta, no, i es veu que no, que volia dir que es veien nois molt, bueno, de bona posició.
1: De bona posició econòmica i social.
0: Sí, dic, però poder no, perquè tu també dius que no vas prou arreglat, però a mi em sembla que sí.
1: Mira, avui tenia ganes el color groc, m'agrada.
0: Ah, noia, ja et queda bé la cara,
1: Sí.
0: I les ulleres també hi portes com una mica de cosa groga per anar al joc, no? I com presumim. Doncs escolta, aquest que em deia això, dic, noi, si es veu a la cara, que no he anat a missa, a veure si no ho podré anar a combregar.
1: No, no.
0: O em diran que em vaig a confessar. I què m'haig de confessar jo? Què haig d'explicar jo? Si no, ja no jugo ni a cuita amagar. Què puc explicar? Si em podria confessar aquí ara, em podries confessar tu i tot. Què t'haig d'explicar? Re.
1: No, igual que jo. Jo això d'explicar coses privades amb una altra persona que no conec, no.
0: És a dir, que ara què et sembla? De que ara jo t'explico els meus pecats i tu m'expliques els teus. I aquí ara, que no sí que ens escolten, però és igual, tots són de Molins de Rei.
1: Sí, i tant.
0: Però ho deixem per un altre dia.
1: Sí, ho deixem per un altre dia.
0: Unes coses que et volia comentar, que hi dues que he llegit al diari, i ho volia dir aquí, però com que has vingut tu, t'ho explico tu, veure què et sembla.
1: Val.
0: Era en una població d'aquí del Baix, i hi va haver una defunció en aquella família, i escrivien els fills, i van dir que tant els sanitaris, els de la camilla, tots els que el van atendre, que va ser... Bueno, que els van atendre molt bé, però va haver una cosa... que els hi va saber greu. I van... deien això. Deia que ja saben que ells estan fent la seva feina i per anar a acompanyar a la família d'un difunt o a un difunt és una cosa, és el seu dia a dia. Diu, però tots encara no havien fet... caminat un metre de que ens havien donat el condol i ja marxaven, ja no sé què ens van explicar, que reien, van riure, ai, si te'n recordes d'això o d'allò. Diu, home, una mica de respecte, que nosaltres encara érem allà. Què et sembla?
1: Falta de respecte. Falta de respecte i educació, les dues coses.
0: Professionalitat per atendre la situació, sí.
1: Sí.
0: Però després, si aquestes bromes que expliquem ara tu i jo, si estéssim en un altre lloc...
1: En un tanatori mateix no es pot fer això. Cada cosa al seu moment.
0: Sí, i aquells que haguessin pogut esperar una mica més, mira que la família, per felicitar l'atenció que van tenir, per requerir això, tenien tota la raó. I una altra cosa que l'he llegida més d'una vegada i fa patir, fa por, i és molt trist. D'un home, això no sé si era d'aquí del país, però no sé exactament de on, però ja et dic que ha passat més vegades. Que se'n va anar a la feina i duia el nen que l'havia de portar al col·legi o a la guarderia, a on fos. Però ell, distret en la seva feina, aquell dia va fer un altre recorregut perquè havia d'anar a portar un paquet, el que sigui, que quan era a la feina, al cap de 3 o 4 hores, es veu que la mare truca a la guarderia i li diuen que el nen no hi és, el truca ell o el nen, i llavors se'n recorda que el nen estava al cotxe.
1: Mort?
0: I ja no el van poder recuperar.
1: Ostres! Ja, han hagut diverses notícies d'aquest tipus, sí. De que... O has llegit els diaris o ho han dit per la televisió?
0: Sí, jo llavors...
1: Anem massa atabalats, potser.
0: Sí, jo pensava que en un cas així, que poder ja hi són. I hauré d'haver, esclar, que el nen és a darrere per protegir-lo. Uh-huh. Però com una cadireta al davant, que el protegeixi de la manera que sigui, però això no passaria.
1: No, ja. Però davant, fins als 12 anys, no pots posar-te davant.
0: Com?
1: Sense cadireta, a davant, fins als 12 anys.
0: Als 12? Mm.
1: Si vols posar cadireta, pots posar al revés, diuen, que quedes protegit.
0: Doncs hauria de ser obligatori, sí, perquè sí. Això pot passar i aquest pare...
1: Devia estar desesperat.
0: Aquest, vaig llegir que es tornava boig.
1: Han passat diversos casos, aquests, que se'l deixen, se'n van, i quan... Ai, que m'he deixat la criatura.
0: No passa, et pot passar amb un paquet que tens allà. Ha passat també amb animals, que també hi ha gossos... Hi ha una altra cosa que això no m'ho vaig pensar jo, el de la cadireta, sí. De deixar darrere alguna cosa que tu necessitis. Per exemple, si jo havia de venir aquí a la ràdio, haig de venir amb aquests escrits que porto, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs, en comptes de posar-los al costat, a darrere. Si hi ha el gosset o hi ha un nen o hi ha el... o les claus.
1: I esclar, recordaràs que tens la criatura.
0: Clar, has d'agafar això o les claus de casa o de la feina, sí. No, surts i si les agafes d'allà a la guantera ja està.
1: Posa-se
0: a darrere. Dos apunts i em sembla que et quedava una casa per anomenar, no?
1: Sí, un dels edificis més vells d'associació de Molins de Rei, la Penny, el que abans es deia la Joventut Catòlica.
0: Ah, sí. Saps a quin any encara li diuen catòlic, sí. Encara que
1: no,
0: puguin...
1: No, tothom diu la Penny, com que el restaurant es diu la Penny, però tothom l'altre li diu la Penny.
0: Ja ni catòlica ni joventut.
1: No, però qui posa encara Joventut Catòlica? De quin any diries que és? A veure...
0: Si la... 100 anys, poder?
1: Sí, però si el Foment és el 1921, la Penny és una mica més enllà.
0: Més però... cap aquí, més jove?
1: Sí, però no gaire més.
0: Ah, jo pensava que era més gran.
1: No, el Foment 1921, la Penny 1922.
0: Un any.
1: Un any, vull dir que és poqueta de diferència. Primer es va fer... aquí se considerava de la gent benestant i l'altre de la parròquia.
0: Feien...
1: Perquè ja durant la... Durant, quan s'estava fent l'església, me va explicar el meu pare que ja feia les misses a la joventut, perquè la parròquia s'estava construint.
0: Ah, sí, sí. Ah, no, sí, això ja ho sabia. Jo no sé si van casar els meus pares. Poder, eh? Hi ha coses que m'han dit que anem a parlar, però de vegades no me'n recordo prou. Escolta, enllestim no. Hem de posar una cançó que tu m'has dit que t'agradaria escoltar, del Diango, que parla de la ràdio.
1: Home, és ben adient el tema aquest, eh?
0: Sí, però sí, tu t'ha agradat sempre.
1: Sí, sí, sí. Aquella veu tan peculiar que té.
0: Que la canta en català?
1: No sé, no me'n recordo la ràdio.
0: Ara ho escoltarem.
1: Ho escoltarem.
0: Però escolta, la ràdio, aquí ens fan... Ens fa molt bon paper, es tracta molt bé, però hem d'acabar l'hora, eh? Si ens passem, ens picaran la cresta.
1: El crustó.
0: El crustó. A veure, què vol dir picar la cresta?
1: Pues, de fet, reaccionar a dir... Això no ho tenies que fer.
0: Renyar-te.
1: Renyar-te, sí.
0: Però què és, la cresta o el crustó? Ah, no, el crustó és el crustó de pa, no?
1: Sí, però hi ha gent que diu la cresta i altres el crustó.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo però he sentit les dues versions.
0: I la cresta, si te la piquen, és que li piquen amb els galls picada, ho he dit allà.
1: Sí.
0: I si li talla la cresta, què vol dir? Que estan més mansos?
1: No, fins aquí no arribo. Això queda molt bé, eh?
0: Sí. Escoltem la cançó del Diango.

0: ara és quasi l'hora de berenar, ja. De berenar. Saps que em vindria de gust?
1: No.
0: Un llonguet.
1: No dius res tan bo com un llonguet a aquesta hora, farcit a dintre de truita o de lo que fos, o pernil o lo que...
0: Truita em faria gràcia, que hi ha al mercat que parlàvem abans,
1: sí.
0: Hi havia un bar que anys enrere feien, i llavors que anaven més justos company de cop,
1: sí.
0: Aquell entrepà de truita a la francesa.
1: Devia estar bo, eh?
0: Sí, això, i no hi havia tomàquet, imagines? O potser sí que hi havia una mica tomàquet, però esperava aquella hora jo més que el pollastre de Nadal.
1: Home, sí, és que...
0: N'hi han de llonguets, encara?
1: Jo, no és per fer publicitat, però vaig anar al Font Verdaguer, jo el número 101 del carrer Verdaguer, em fan...
0: Ah, sí?
1: Gros, tamany normal i de petits.
0: El normal era el de sempre.
1: El de sempre, el de tota la vida. I després de més petits, també.
0: Doncs podria que em digui, vagi, perquè em fa gràcia. Que...
1: Sí, jo, si vaig anar ja fa cosa d'un any o dos, suposo que continuen fent.
0: L'altre dia em van dir que no sé qui feia cara d'estar molt ensupit. Dic, no ho diràs pas per mi, que sempre estic content. Diu,
1: sí.
0: No gaire, que de vegades també fas una cara de tenir cabòries. I ja saps què vol dir cabòries?
1: Que menja, rumies molt les coses.
0: Sí. Sí. Això són cabòries.
1: Cabòries, i vas ficant coses al cap i al cap i arriba un moment que està a punt d'esclatar. Eh?
0: Et vas atormentant i et vas fent agafar mal de cap tu sol.
1: No val la pena això.
0: Si haguessis sigut quan anàvem als padres o a les escoles, amb una plantofada ho haguessin arreglat, això. Què vol dir una plantofada?
1: Puah! Una bona...
0: Això
1: a la cara o aquí, on sigui.
0: És
1: però més aviat a la cara. Abans potser eren massa rígids els mestres, però ara, si fa un cosa amb l'alumne, l'alumne li fa molt mestre, no passa res. Li fa el mestre amb l'alumne, ja ho denuncien.
0: Sí, a mi, a nosaltres ens
1: sí,
0: tiraven...
1: Pues molt fort, sí. Ho feien, sí. A la cara o al cul?
0: No, al cul, sortosament, no.
1: No, a la cara, no?
0: Però, i a la cara...
1: Sí.
0: A mi, una vegada.
1: Una sola vegada.
0: Que recordi.
1: Sí.
0: I va ser el director i no tenia cap raó.
1: Yeah.
0: Per això no puc explicar.
1: No, ja no hi és.
0: Altres vegades sí que tenia raó, esclar, però no m'havien picat. Però amb altres els havia vist que posar els dits així amb la regla...
1: Amb la regla hi fa mal, eh?
0: A més, en tenia un, que encara el veig ara d'entrant, que era molt punyetero.
1: Sí?
0: Molt. No, el capellà no, l'alumne.
1: L'alumne, sí.
0: I estava allà castigat de genolls a terra. I no hi va posar la bufanda, no, aquells genolls allà a terra. I aquell, punyetero com ell, anava agafant el llibre i anava passant els fulls. Zac! Amb aquell silenci. Li deien la vela. La vela volia dir l'hora de repàs.
1: Sí.
0: Aquella hora de silenci de 6 a 7 de la tarda. I anava passant els fulls així. Zit!
1: Sí.
0: Zit! Al cap d'una estona. Zit! I veies el capellà que anava mirant per sobre les ulleres de regull,
1: sí.
0: I aquell anava passant fulls, i aquell llibre no s'acabava mai.
1: No.
0: Llavors aquell, el capellà va agafar el primer que tenia mà, que era el borrador de la pissarra de guix, i li va tirar.
1: Oh! Quina violència, no?
0: Va ser més de la que ell volia. Ell poder només volia espantar-lo.
1: Sí.
0: Però li va tocar el cap.
1: Sí.
0: I aquell borrador tenia com un cargol o un ganxo, no sé com es diu en català.
1: Un cargol,
0: poder. Un cargol, per agafar-lo al clau.
1: Sí.
0: I amb aquell cargol li va tocar i li va fer ferida. Cony, l'endemà el pare de Can Nano el va anar a veure. Que no era manso tampoc aquell pare de Can Nano.
1: No
0: era punyetero com el fill, o poder més.
1: No poder més, però home, això tirar un borrador amb allò que pot fer mal...
0: No va fer amb intenció de fer mal ni de tocar-lo, però va anar així.
1: Uh-huh.
0: I bé, per què t'ho explicava, això? Que ja m'he engrescat molt a parlar històries de...
1: Per això l'hora del berenar, hem començat a parlar...
0: La plantofada.
1: La plantofada, sí.
0: La plantofada és una bufetada en castellà, no?
1: Una bufetada, sí.
0: Va, ens diuen que ens queden 2 minuts i sé que abans de començar el programa una senyora ens ha dit si podíem posar una cançó de la Rocío Dúrcal. Como han pasado los años. Que poden han passat masses per tu i per mi, i per mi encara més.
1: Sí.
0: I bé, fins la setmana vinent, eh?
1: Adéu a tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. La circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ja al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia d'alta velocitat, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. Adif ha informat que un cop retirat el comboi i reparada la catenària, el servei ja es desenvolupa amb normalitat. Cap a 9:45 de la nit passada, Protecció Civil va informar que el centenar de passatgers que anaven al comboi aturat ja havien estat evacuats amb l'ajuda dels bombers. El tren afectat cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera. També aquesta passada nit, la circulació de trens a les línies R4 i R7 de Rodalies també ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac Santa Maria i Sabadell Sud. I la visita del papa Lleó XIV avui a Madrid es preveu que faci un rècord d'assistència a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Precisament, riuades de fidels ja han omplert aquest diumenge a l'entorn de la plaça, hores abans de la missa. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Precisament, dimarts també hi ha vaga de mestres. Des dels sindicats, precisament, han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí. Ja que a banda de la vaga de mestres i la visita del papa Lleó XIV, també hi ha les proves d'accés a la universitat. I començaran a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que s'han de desplaçar als centres d'avaluació. I el 14 de juny els sindicats de mestres també volen convocar una gran manifestació a Barcelona per exigir a la Generalitat un canvi en el model educatiu. I anem fins a Tarragona, al Camp de Mart, que serà l'escenari avui de la tercera edició consecutiva de la Festa Solidària Posa't la Gorra. Des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
2: L'accés a la festa es fa mitjançant la compra de la gorra solidària, que té un preu de 8 euros i que enguany ha estat dissenyada per l'il·lustrador i artista Joan Turu. El coordinador de la FANOC a Tarragona, Jordi Rodríguez, explica que un dels moments més emotius de la jornada és la lectura del manifest a càrrec d'una família vinculada a la FANOC que servirà per donar visibilitat a la realitat que viuen els infants amb càncer i els seus entorns.
3: Puja una família... Qui té el protagonisme aquell dia, qui volem que el tingui és la família, sí que puja acompanyada de les autoritats que ens han recolzat durant tot aquest any, però qui parla és la família explicant la seva vivència d'haver tingut un fill o una filla amb càncer.
2: La gorra solidària es pot adquirir prèviament a la seu de l'entitat a Tarragona a través del web de l'associació o el mateix dia de la festa al Camp de Mart.
1: I més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
9: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
10: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntsiat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntsie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiència.

0: normalment...
1: La coordinadora, o participes?
0: Coordino algun dels programes, però som un equip i l'he d'esmentar perquè la veritat estic molt contenta de l'equip amb el qual treballo. I doncs això, aquest equip el que fem és portem tot el tema d'activitats de dinamització de les biblioteques, la difusió, la comunicació i també, òbviament, doncs, el que és la difusió i la promoció de la lectura.
1: La promoció de la lectura.
0: I no és, no sé com has dit, secretaria o alguna cosa així, no, som el servei de biblioteques.
1: Ah, val, he dit secretaria de biblioteques.
0: Del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Això sí que són els meus caps.
1: Sí, no, s'han de dir les coses correctes, i més a l'administració pública. De tot això, després en parlarem. I ens expliques una mica què feu, bueno, que a mi em sembla apassionant en el món de les tecnologies. Sempre ha sigut difícil fomentar la lectura, però avui en dia li diuen disruptors, no? No sé com li diuen.
0: Sí.
1: Després en parlem. Però primer jo volia començar, primer que ets molinenca, tot i que ara estàs una mica fora vila, perquè estàs vivint en una altra...
0: O sigui, ara visc a Vic, però jo, vull dir, aquest és el meu poble, jo continuo venint cada setmana i tinc molts vincles i de fet el sento molt meu. Però bueno, també em sento, de fet, si m'hagués de definir, seria com ciutadana del món, però bueno, he crescut aquí i aquí tinc els vincles.
1: És molt difícil triar d'on ets quan no tens una... Bueno, vull dir, quan estàs compartit, no? I en aquest cas, bueno, jo ho dic perquè també m'identifico, però és veritat que a vegades allà on vius és el teu poble, però no deixat ser el teu poble d'allà on vens, no?
0: Sí.
1: Per tant, al final tens...
0: Són sentiments diferents. Ara sóc vigatana adoptiva i encantada... però clar, els sentiments són diferents.
1: El sentiment de Molins de Rei. Jo volia comentar abans de que avancem més, ja ho repetirem al llarg de l'entrevista, que actualment estàs exposant, tens obra exposada a l'exposició col·lectiva Trajectòria, que està a Can Ametller, a Molins de Rei. La obra que ara ens explicaràs de què va, que tens... Jo ja l'he vist, però vull que ho expliquis perquè els oients puguin entendre-la. Jo fa segles que ho estic. És una obra, a més, amb molta ironia, que explica... situacions de rols que hem patit les dones al llarg de la història, i amb una història molt concreta. Ara ho expliques d'on ve aquest projecte, i jo vull... Aquest és un programa que també podreu sentir en podcast si el sentiu en un altre moment de la vida, però si el sentiu avui o aquesta setmana, fins al 29 de març podeu anar a veure l'obra de la Joana, i si el sentiu després del 29 de març del 2026, doncs busqueu, perquè estic segura que la Joana estarà exposant en algun altre lloc dels Països Catalans o d'arreu del món.
0: Busqueu-lo,
1: seguiu-lo. Tens una web, a més, que explica tota la teva obra, no? Que és Joana Casas Pobes, si no recordo malament.
0: Sí, el meu nom sencer, Joana Casas Pobes,
1: amb vbaixa.com. Costa dir Pobes.
0: Sí.
1: Perquè tenim la tendència de...
0: De posar accents,
1: no, però és un cognom bonic, eh? Molt bonic, aquest cognom. Anem a explicar això. Tu ets, hem dit, tens aquesta doble faceta de fotògrafa i bibliotecària, però no una fotògrafa, diguem-ne, de fotografia, diguem, per exemple, periodística, sinó tu fas fotografia artística, o amb sentit, o amb mirada...
0: Bueno, podríem dir d'autor, perquè actualment, clar, tots els gèneres s'acaben barrejant, hi ha tot el tema aquest de la fotografia, del documentalisme i el periodisme contemporani, amb fotografia, i en el meu cas, doncs no sé com definir-ho, perquè totes les etiquetes sempre són perilloses, però sí, artística és una paraula que sempre m'impressiona, però per entendre'ns, no és una fotografia per publicar en un diari, o sigui, no està pensada per
1: això. No és figurativa pura.
0: No, en realitat és una forma d'expressió, llavors ja està. Vull dir, es pot agafar la forma, pot prendre la forma d'un llibre, per exemple, o d'una exposició en una paret, en una galeria, o allà on sigui.
1: I aquesta, Jo fa segles que ho estic, d'on surt?
0: Ui, aquesta és una història preciosa, preciosa. Això és un regal que m'ha fet la vida i un regal directament que m'ha fet un amic, que em va fer un amic en el seu moment, que va trobar en el Mercat dels Encants de Barcelona, doncs allà a terra, unes caixes de fotografies que procedien d'un estudi fotogràfic dels anys 50, 30, 40, 50, segurament del centre de Barcelona, perquè no se sap, és tot un misteri, no sabem d'on procedeix ni qui era el fotògraf. Llavors, per un aniversari me'n va regalar unes quantes. I la sorpresa va ser que es tractava d'unes caixes que contenien uns negatius de vidre, que era el suport típic de l'època, d'això dels 40-50. Per qui no sap i no els ha vist mai, són unes plaques de vidre de la mida com d'una postal que van dintre d'una caixa.

0: de cartró. Uh-huh. Estava tot doncs, molt malmès pel pas del temps. Obrir-les va ser una emoció tremenda perquè saps que allà, d'alguna manera, hi ha com unes vides tancades, allò, que han quedat atrapades en aquells vidres, i el que hi havia era tota una col·lecció d'imatges de dones que estaven posant pel fotògraf. I posaven, doncs, amb vestits o amb disfresses. N'hi ha algunes també que són eròtiques. I, clar, automàticament va ser, mare de Déu, però això què és? I com que són documents de l'època i els documents parlen, efectivament, si els llegeixes d'aquesta manera, et comencen a donar molta informació.
1: Uh-huh.
0: I la primera cosa va ser, bé, què estàveu fent vosaltres als anys 40 i 50? Si l'època, perquè tots ho sabem, era la que era.
1: Sí,
0: era
1: sí.
0: Just després, o sigui, estàvem en el moment més dur del règim, o sigui, sí, de la postguerra.
1: De la postguerra, sí, sí.
0: Per tant, només que comencis a llegir, a investigar, que és una part que m'encanta sempre de tots els treballs fotogràfics, la part d'investigació, comences a agafar dades del context i de seguida et pots fer una composició. Era allò. Eren dones, són joves, són boniques, molt ben pentinades, molt ben maquillades, que estan posant pel fotògraf segurament per guanyar-se uns diners o segurament també podria ser que ho estiguessin fent doncs també no tant amb ganes de guanyar els diners, no? Llavors, era això, òbviament no estava ben vist, perquè en aquesta època la dona se l'havia, o sigui, tots
1: a
0: sabem
1: casa,
0: a casa. O sigui, el seu paper era, tu ara te'n vas a casa a ser l'ànima de la llar, te cuidaràs de la família i s'ha acabat, ni treballar ni tal, que imagina't, o sigui, posar-te a fer de model. Podrien ser artistes, perquè també aquestes eren més fàcils, perquè eren dones que estaven més acostumades a les mirades dels homes, però també podrien ser mestresses de casa, que això també se sap.
1: Mm.
0: Vull dir, estem parlant d'una època de molta precarietat, de molta pobresa, de
1: clar,
0: molta vídua, de molta dona òrfana,
1: sí,
0: que han de portar alguna cosa, o sigui, han d'ingressar alguns diners.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí,
0: clar, automàticament és allò de comences a pensar, us estàveu aquí guanyant la reputació i tot el fotògraf, si sabien que això s'estava fent, li tancaven l'estudi, la llicència per treballar. I elles, doncs, no cal dir-ho, vull dir, òbviament eren dones al marge,
1: sí,
0: vull
1: sí,
0: dir, mal vistes. Però dones a contracorrent, que és una altra interpretació que pots fer, que estan obrint una escletxa perquè entri una llum necessària en una època molt dura.
1: I molt fosca.
0: Molt fosca, especialment per les dones. Uh-huh. Muntar el cos, òbviament, no podia ser de cap de les maneres, uh-huh, i fer això tampoc. Llavors, quan connectes amb el present, és allò, dius, ah, clar, d'aquí venim. Comences a entendre també moltes coses. Veus el recorregut que hem tingut des d'aquell moment i dius, sí, hem avançat, òbviament, les dones actualment hem aconseguit moltes coses, no estem com estàvem en aquell moment, però encara ens queda molt per recórrer, en la meva opinió.
1: Bueno, molt, sí. I ara amb perill de tirar enrere, amb algunes coses que hem avançat.
0: Mira, quan l'estava acabant de muntar, perquè aquesta obra la vaig estar acabant doncs, pràcticament com amb aquesta tardor, van sortir les enquestes del CIS sobre quina visió tenia la gent de l'època doncs, de la postguerra. I, clar, hi havia gent la majoria opinaven que eren temps amb els quals es vivia bastant bé.
1: Mm.
0: Llavors jo vaig pensar, no, això té més sentit que mai de donar a conèixer aquesta informació.
1: Però tu poses un punt d'ironia forta.
0: Sí, em surt, no sé per què ho faig, però em surt. Però saps allò de entre broma i broma, la veritat asoma?
1: Sí, una dita.
0: Mira, m'agrada, no sé com ja seria l'equivalent en català,
1: sí,
0: però és així. Moltes vegades, vull dir, el recurs de l'humor serveix moltes vegades per explicar coses que d'una altra manera resulten molt dures i també són potser més fàcils d'acceptar. No, vull dir, em surt, la ironia aquesta em surt, i suposo que ho dius per la... Clar, aquesta, si aneu a veure l'exposició...
1: Perquè fas un muntatge, no?
0: Sí, sí, si aneu a veure l'exposició veureu que hi ha els negatius, en els quals veieu que les dones estan... O sigui, jo he fet una foto del negatiu perquè d'alguna manera amb això el que volia expressar és que van ser dones que no van arribar a revelar-se utilitzant el llenguatge fotogràfic. O sigui, elles existien, però no existien en el fons. O sigui, estaven allò de... Eren una possibilitat que mai va arribar a ser. Potser també com aquestes mateixes fotografies, perquè jo no ho sé ni qui eren, ni si mai es van arribar a positivar, a revelar, o sigui, a fer-les en paper, que era el que es feia llavors.
1: En aquella època, però si eren a fotografies amagades, doncs potser tenen una... Bueno, clar, és molt difícil, no? Però... Bueno, amagades, bueno, vull dir, de temàtica tabú per l'època.
0: Era temàtica tabú, sí. Era temàtica tabú, però existien... A veure, algunes d'elles... O sigui, aquest tipus de fotografia... Bueno, sí, quan s'ho parla de la història de la fotografia, que és un tema apassionant, però intentaré fer-ho ràpid. O sigui, aquest tipus de fotografies moltes vegades eren les dones que de vegades se les feien dedicades, per exemple, al seu espòs o al seu amant o al seu nòvio, ¿vale? Però també n'hi havia d'altres que es venien, o sigui, que estaven destinades a un client, sobretot les més eròtiques. Aquestes el fotògraf les tenia amagades a darrere, allò de la taula o a la rebotiga. Sí. I es pagaven millor. Per tant, existia una clientela.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí.
1: En aquesta època fosca del franquisme.
0: Clar, clar, és que això seria, estem parlant del que el règim no mostrava. O sigui, això era el que el règim no volia mostrar, però això existia. Llavors, això es condemnava, però d'alguna forma que els homes compressin aquestes fotografies sí que es tolerava.
1: Però amb elles si les enganxaven...
0: Amb elles si les enganxaven, doncs els havia acabat la vida.
1: Tenien un problema.
0: Sí, sí, sí.
1: Des de quan comences tu a tenir mirada fotogràfica?
0: Ai, no ho sé.
1: Anem a explicar una mica qui és la Joana.
0: No ho sé, però sí que et puc dir, i això ho tinc molt clar, o sigui, un moment d'aquests epifànics, no?, de la teva vida, que tu després amb el temps te n'adones i que sempre l'he tingut molt present, i jo deuria tenir, no sé, 7, 8 o 9 anys... I el recordo perfectament, un estiu al pati de casa i mirar fotos de l'àlbum familiar i tenir un impacte enorme d'adonar-me'n que aquells trossos de paper tenien una càrrega i que podien impactar amb les persones i tenir una importància descomunal. I això sempre em va quedar. La fotografia per ella mateixa és un artefacte perfecte per moure emocions i sobretot per moure records, perquè et vinculen de seguida. I una fotografia és un tall en el temps que ha quedat allà fixat. Clar, clar. Automàticament això et transporta si hi ha un vincle emocional. Si són fotografies nostres que tenen a veure amb la nostra biografia o el que sigui, vull dir, no et quedes indiferent. De fet, sempre surten aquestes enquestes que deien allò de si, ara no sé què dirien, però el seu moment era molt famós allò de si se'ls cremés la casa, que salvarien? I moltes vegades una de les primeres coses que la gent deia que salvaria era l'àlbum de fotos. L'àlbum fotogràfic és la meva vida. I aquest àlbum fotogràfic és irrepetible.
1: I això creus que avui encara és així, amb la digitalització?
0: Clar, ara no som conscients d'això. Primer perquè no hi ha una materialitat. El fet de tenir una fotografia...
1: En paper.
0: Faig un parèntesi. Imprimiu les fotos, si us plau. Imprimiu-les per diversos motius. Perquè tenir-les en paper quan agafen una materialitat, la seva càrrega i el seu significat és un altre. I després, perquè tot el suport digital, i això també ho sé com a bibliotecària documentalista, és molt volàtil, molt fràgil. Tot això que tenim al mòbil, etc., bam, bam, bam, no sabem què pot passar i en qualsevol moment ho podem perdre. Ara mateix és més fiable el paper.
1: No tenim els negatius, però...
0: No tenim negatius. Bueno, en molts casos tampoc no es tenen, però tens...
1: El paper.
0: Clar, és que ara no tenim ni negatius.
1: Sí. Estàvem comentant, que em sembla un apunt superinteressant el que has fet, perquè a més jo també ho penso, dic, si el papir no, ens arriba des dels egipcis, no? I ha superat segles i segles i segles.
0: I ha superat totes les veus que deien que amb el llibre electrònic desapareixeria el paper.
1: El paper.
0: Ara, mira si fa anys que es va dir, sí. I no ha desaparegut.
1: Ens agrada tocar, és veritat.
0: Clar.
1: Ens agrada tocar. Estàvem coneixent qui és la Joana. La Joana, ja ho hem explicat abans, vas néixer aquí a Molins de Rei. A casa teva hi havia fotografia o això et va venir la part artística?
0: Mira, a casa meva hi havia l'àlbum de fotos que em va impactar
1: aquest
0: molt.
1: Aquest et va impactar.
0: La càmera que teníem era, us sonarà, una Berlisa. Que era una càmera que era com el 600 de l'època, per dir-ho, el món de la fotografia va ser com una càmera, per ser fabricada a Vic. I era molt assequible, però tenia una qualitat molt pèssima.
1: Justeta.
0: Molt. I bueno, però és tot un ita, aquesta càmera. Va fer diferents models i tal. A casa n'havíem tingut una que era com la primera, en blanc i negre i com molt senzilleta, i aquesta encara. Però llavors el meu pare va pensar que ja comprem una que sigui més bona, que recordo que era la Berlisa Color, i jo recordo de fer alguns intents, i com que no m'agradava el que sortia, i deia, jo perquè han sortit les fotos així, no val la pena, ho vaig deixar córrer. I ja després, amb l'adolescència, sí que em va arribar una càmera que el meu germà va encarregar, li van portar a Canàries, i per ser primera càmera, déu-n'hi-do, perquè era una càmera que se'n diu de format mitjà, molt especial, molt difícil també de manejar, no era gens senzilla. I amb aquesta ja vaig començar a fer més coses i així, però bueno, tampoc no gaire. I la fotografia, de fet, se'm va creuar, i em va creuar el cor, allò em va atrapar de la forma més fortuïta que et puguis imaginar. Jo em vaig matricular a Belles Arts, no t'ho perdis, per estudiar escultura. Perquè realment...
1: Però d'on et ve aquesta vena artística, Joana?
0: No ho sé.
1: De la mare, de la Jacinta?
0: No tinc ni idea.
1: De la Jacinta, que la saludem?
0: Sí. Doncs no ho sé, però... No sé, alguna cosa hi deu haver, perquè he de dir que els dos meus germans són ceramistes. La meva germana és una ceramista també de la branca artística molt potent. I el meu germà fa una ceràmica més tradicional, també estupenda. Vull dir que tots hi dibuixen i són creatius.
1: Tots sou creatius a casa.
0: Sí. Els meus pares no... O sigui, a la seva manera, perquè la creativitat té moltes cares, això també és veritat. A vegades parlem això, la creativitat, sobre que només es pugui aplicar al tema artístic, però, per exemple, el meu pare era humanitas, el que resolia tot, i tenia allò, una capacitat per saber com fer dels invents MacGyver, doncs era el rei. I la meva mare també. O sigui, el meu pare posava aquesta part i la meva mare l'estètica, que li deia, vale, molt bé, això que has fet aquí, aquest moble amb aquestes fustes, que està molt bé... però anem a millorar l'estètica.
1: Clar, que guai. Llavors, aquí, quan tu eres joveneta, ja veies que la part artística t'agradava.
0: Sí. Després també jo crec que tinc una persona referent, que també penso que segurament té molta responsabilitat en això, que va ser la professora d'Història de l'Art, que vaig tenir a l'Institut Lluís de Requesens. Era una dona que a mi, quan vaig anar a l'institut, em va... obrir absolutament allò de però això és possible, o sigui, era una forma de fer les classes diferent. Va ser la primera, perquè ella feia història i també història de l'art, la primera profe que a mi em va parlar d'història de les dones, que
1: com es deia la profe, com es diu?
0: Montserriera. Aquesta història és molt bonica, ara, bueno,
1: explica-la,
0: ara l'explicaré, sí. Bueno, la Montserriera, això, però a més feia història de l'art i explicava història de l'art amb tal passió que vaig entendre que, efectivament, si tu vols transmetre alguna cosa, vols que també la gent s'apassioni, tu hi has de posar passió. I això, amb un docent... Bueno, ja les biblioteques ho sabem. Quan fem tota aquesta feina de... volem animar que la gent llegeixi un llibre o s'animi a llegir tal, tu no pots dir, doncs mira, llegiu-vos aquest llibre... Clar, si ho expliques amb aquest avorriment, difícilment encomanaràs, no?, ganes de fer-ho. Sí. I aquesta professora tenia aquesta característica. Doncs bé, jo vaig estar a l'institut... vaig acabar, vaig fer la meva vida cap aquí, cap allà, i quan me'n vaig anar a viure a Vic vaig retrobar la Montserriera, perquè la Montserriera és vigatana.
1: Ah.
0: I ara som amigues
1: a Vic.
0: A Vic. Llavors, mira, ha sigut un retrobament entre professora i alumna que és preciós.
1: Que maco.
0: Preciós. I continuar amb la mateixa energia. O sigui, a mi em continua encomanant aquestes ganes i aquesta il·lusió i aquesta curiositat infinita. És una dona fantàstica.
1: I si volies fer història de l'art i escultura, que vas acabar la fotografia, com acabes amb una cosa que és totalment oposada?
0: Que no tens a veure.
1: Que és la biblioteconomia, es diu, no?
0: Biblioteconomia. Primer vaig fer biblioteconomia.
1: Sí. I per què?
0: Bueno, perquè m'agradaven molt els llibres. I llavors en aquell moment has de triar, clar, tens 17 anys, has de triar carrera... no saps i estàs allà més perdut. El meu pare tenia allà un llibre que es deia "Todos los estudios y carreras que su hijo o usted mismo puede realizar". I allà que miro i veig una cosa, jo no hi sabia, dic, oi, estudiar per ser bibliotecària, pues això ha d'estar bé, perquè a mi m'agraden els llibres, i això deu ser que has d'estar envoltada de llibres. I el meu germà, que el meu germà és 8 anys més gran que jo, i per mi sempre ha sigut també com, clar, també un referent, un germà gran, clar, va dir una frase quasi definitiva, diu, a més, això de ser de bibliotecària és de tenir accés a molta informació. I jo no sabia exactament què volia dir això, però em va semblar que havia de ser fantàstic tenir accés a molta informació, i dic, allà que vaig. I així va ser també com de forma fortuïta. Vaig entrar a biblioteconomia i vaig descobrir que m'encantava. Vull dir, ben bé la vaig encertar. Vull dir, ara em diguessin, si no fossis bibliotecària, què t'hauria agradat ser? Doncs no ho sé, perquè m'agrada molt ser bibliotecària. No em puc imaginar una altra cosa. Potser la, fer ràdio, que també sempre m'havia agradat molt. Mira,
1: això ho pots fer en qualsevol moment.
0: Mira, no ho descarto, perquè
1: encara
0: també sempre he sigut molt, molt, molt radioient, sempre m'ha encantat. Encara
1: sí, la ràdio és un element que també, bueno, a casa, no? És com molt present, a moltes cases, i llavors...
0: Sí, sí. Sobretot els que venim d'una època...
1: Sí, en què només hi havia la ràdio. Sí. Bueno, i ta mare no ho sé, però la meva era modista i la ràdio estava posada tot el dia mentre ella cosia.
0: Sí, clar, doncs encara més.
1: Que era un tema super... Sí, sí. Biblioteconomia i art. Això, preparant l'entrevista, t'ho deia, dic, t'ho preguntaré, dic, perquè per mi són dos mons totalment oposats.
0: No,
1: la biblioteca és una cosa ordenada, no? Tot amb, de la A a la B a la Z, has de saber on estan les coses, i ser artista, encara que tu no et defineixis com artista, però en tot cas, fotografia artística o creativa, perquè sí que ets molt creativa, és tot l'oposat. El món creatiu... O no? O estic jo equivocada?
0: Potser sóc una caòtica domesticada, o a l'inrevés, no ho sé. Per algunes coses sóc molt endreçada, molt estructurada, i per d'altres no. Llavors, ara sé que ho sentirà aquí tothom, però sí que he de dir que si mireu, per exemple, els meus calaixos, són un desastre. Però si mireu en un moment donat com treballo, fins i tot quan faig un projecte fotogràfic i professionalment, soc molt estructurada,
1: molt
0: ordenada, sí, metòdica, m'agrada. Va, suposo que... A veure, si has de fer un projecte fotogràfic, o segurament qualsevol treball creatiu, necessites dues coses. Has d'anar compaginant, diríem, allò de... O tres coses, millor dit, allò, mans, cor i cap. I moltes vegades no saps si una cosa comença abans al cap o comença al cor o comença amb el fer, amb la intuïció, i ja veurem, i després tu li busques un significat. Vull dir, sempre vas treballant amb aquests tres nivells.
1: I la fotografia i la teva feina com a bibliotecària, o en aquest cas tota la feina que fas de foment i de projectes, en les potes del taburet de la teva vida, estan equilibrades? Totes dues formen part de la mateixa pota, no?
0: Tenen moltes similituds, tenen punts de... Sí, molt bona pregunta, no m'havia pensat mai. Però sí, perquè, en definitiva, totes dues tenen la vocació de fer arribar a tots els públics, almenys en el meu cas, perquè no m'agrada la cultura, per dir-ho així, elitista i tal qual. M'agrada la cultura que vivim en el nostre dia i a peu de carrer, que la gent... Jo sempre penso, la meva mare ha de poder accedir a això, la meva mare ha de poder entendre això. És el que em marco. Vull dir, jo vull que les coses siguin per tothom. I jo m'he dedicat a la biblioteca pública, no m'he dedicat a la biblioteca especialitzada, que té molta vocació d'això. I els meus treballs també me n'adono que parla molt del... O sigui, se situa molt en el que seria el nivell del llenguatge de cultura popular. Aquestes fotografies que comentàvem ara, dels retrats dels fotògrafs dels anys 50, etc., són un mitjà de comunicació popular de l'època. No eren fotografies pensades amb intenció artística. Això m'encanta. I com a bibliotecària me'ls miro com a document, també. Després és un document que a mi em dona peu a fer unes reinterpretacions. Però d'entrada em surt la formació i la visió que tinc de documentalista, de tinc un document que m'està parlant d'una època i d'unes coses que m'està donant molta informació, només les de saber llegir.
1: Clar, Que maco. I dels projectes que has tirat endavant, parla, molts tenen a veure amb la memòria i l'humor, sí, aquest que hem dit al principi que hi poses. Bueno, només que humor i ironia, que no és exactament el mateix, no? Com per, sí, per, alguns molt propers, com del teu barri on vas néixer, no? Bonavista, que hi deien el Congo en aquella època.
0: Ah, exacte. A veure, aquest justament no té ironia i humor, aquest potser és el més seriós o dels més seriosos. Mm-hmm. No, en tinc algun que no me'n surt la vena humorística. No, aquest és un treball que li tinc molt, molt, molt d'afecte, perquè va sorgir... jo he crescut i he nascut en el barri Bonavista, que en el seu moment es deia el Congo, que mm-hmm. és un barri que va néixer l'any 62... on arriben les primeres famílies. Llavors, aquest barri és com una família. Van arribar totes les famílies alhora i totes hem anat fent la vida juntes. A més, és un barri petit. I ara està arribant, això el vaig fer fa uns anys, en el que hi ha una renovació d'habitants del barri. I jo em vaig adonar, d'aquí poc, dels primers habitants que van venir aquí, ja no en quedarà cap. I a mi no se'm dona bé fer fotografia. O sigui, això o un altre hagués fet un reportatge, però jo no sóc reportera, i com que el tema de l'àlbum familiar m'agrada molt, ja tornem altra vegada al document, vaig pensar, faré un reportatge del barri, però a través dels àlbums familiars de les famílies. O sigui, llavors vaig anar, sobretot als veïns, a les amigues de la meva mare, les meves veïnes, que són les que gairebé tots són senyores, les que encara estaven vives, i allò de, Carmen, em convides a un cafè i m'ensenyes les fotos i m'expliques la teva història, i així va anar.
1: Que maco.
0: Sí. I llavors vaig anar fotografiant fotografies dels seus àlbums i vaig fer un petit llibre estructurant-les per capítols, perquè a més m'agradava molt explicar també com els àlbums de fotografies es van repetint una sèrie de coses, o sigui, explicar com funciona o quin és el mecanisme d'un àlbum de fotografies. Llavors, per exemple, o sigui, com es van repetint coses? Doncs, lògicament, en aquella època que es retrataven els moments culminants, els naixements, els bateixos i tal i qual. Però llavors hi ha una sèrie de tòpics, per exemple, de la gent que migrava cap uh-huh. aquí, que era la fotografia que s'enviava al poble perquè tinguessin constància de que aquell que havia marxat les coses li estaven anant bé.
1: Anant millor. Sí, sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Hi ha una fotografia que s'acostuma a repetir, que és la foto amb el primer cotxe que has pogut comprar. Clar, sí, jo sí, amb el sí. meu cotxe. Sí, o al sí. meu lloc de feina.
1: Clar.
0: Sobretot si és una oficina o una fàbrica. Clar, gent que venia d'un entorn rural. Sí, aquesta sí. foto que arribava allà era com... no sé, l'Antonio treballa en una fàbrica o té una botiga o té no sé què, vull dir, també és allò de pots anar altra vegada interpretant per què aquesta foto, quin significat tenia, etcètera.
1: I les dones, quin paper tenen les dones amb aquesta fotografia familiar d'aquesta època?
0: Doncs les dones aquí, majoritàriament les fotografies les feien els homes. N'hi ha que diuen, però jo crec que són estudis d'Estats Units, que moltes vegades eren les dones les que van fer molta fotografia familiar, potser per aquesta consciència que també tenien de fer col·lectivitat, bueno, uh-huh. de la pròpia consciència de família, no? O de cura també, o, uh-huh. o més consciència de memòria, potser, no? Quins papers tenien? Doncs hi ha algunes fotografies meravelloses, clar, surten sobretot doncs, algunes, perquè també veus com algú de la família devia tenir com més visió i tal i qual, que són molt maques, que les retraten, per exemple, amb escenes quotidianes. Doncs cosint, o amb els nens, o a la cuina... Sí,
1: quina generació, eh?
0: Quina generació de supervivents absolutament admirables. Altres dones per mi referents, i mira, encara se'm posa la pell de gallina, perquè mai m'hauria imaginat, és una cosa que no vaig pensar, però que llavors he sentit dir algun profe i així, no? Quan et diuen, allò, jo no sé quina fotografia vull fer i tal i qual, i alguna vegada els han dit, tu no has de pensar quina fotografia vols fer, sinó quina experiència vols viure.
1: Clar.
0: I aquesta frase l'he entès després. O sigui, com la fotografia m'ha portat a una experiència com aquesta. A seure'm per primera vegada, amb temps, amb calma, quan jo també ja sóc una persona adulta, amb aquestes veïnes... que m'expliquessin tot això i que m'obrissin la seva vida a través dels seus àlbums familiars. I clar, quan tu estàs ensenyant una fotografia d'aquest tipus, automàticament hi ha un relat a darrere. Et comencen a explicar tot el que passava allà, etcètera, etcètera.
1: Una generació que... Bueno, que a mi m'agrada que en parlem d'aquesta generació.
0: Jo,
1: perquè trobo que cal fer-la més visible, perquè són dones que en aquell moment segurament van quedar molt en l'àmbit domèstic.
0: Sí.
1: No? No van poder, moltes d'elles, tampoc desenvolupar...
0: Sí, absolutament. Jo aquí vaig descobrir grandíssims talents que, per les circumstàncies del moment...
1: Sí.
0: Doncs, mira, una d'elles... va aprendre a llegir i escriure pel seu compte, de forma completament autodidacta. I m'explicava que, bueno, ella, al final ella era la que portava l'economia d'una finca on va arribar a treballar.
1: Això queda representat molt bé amb aquesta pel·lícula que es va fer l'any passat, em sembla, que es deia el 47, no? Que sortien, que a més els hi feia vergonya explicar que no sabien llegir ni escriure, i a més aquests mecanismes de com...
0: Les estratègies que buscaven per amagar-ho.
1: Sí. I perquè no les enganyessin i per saber comptar, bueno, i aquest tipus de coses.
0: Eren molt conscients d'això, que això les posava en una situació de vulnerabilitat, o sigui, ser analfabetes, sí. I moltes d'elles, això també sé perquè també m'ho havien explicat, i perquè també jo quan anava a l'institut, imagina't, no sé com vaig acabar fent, intentant ensenyar a llegir i escriure a algunes d'aquestes veïnes. Venien completament avergonyides, perquè com que jo era una nena del barri, doncs també era com de...
1: Com despullar-se davant teu.
0: Exacte, sí. Qui no els feia tant, i venien una estona. I llavors venien amb molta vergonya i amb moltes ganes d'aprendre, i llavors m'explicaven això, les estratègies que utilitzaven. Quan si havien d'anar al súper i alguna cosa havia canviat i tal, doncs, ai, buscava algú... Ai, és que m'he deixat les ulleres, em pots dir què diu aquí, si aquest és descafeinat o no?
1: Sí...
0: Per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, sí. Que xulo, de totes maneres, connectar amb aquesta generació d'aquesta manera, perquè per mi és heroic tota aquesta superació personal a partir d'una situació molt complexa.
0: És
1: no?
0: Una generació que jo adoro i admiro, i per sort, sempre que tinc un moment, o sigui, m'encanten. També tinc la sort de tenir moltes ties que són meravelloses,
1: que
0: també són... he après amb elles i aprenc amb elles.
1: Llegir i escriure, que tu, sobretot la part de llegir, al final l'has connectat amb la teva manera d'entendre la vida,
0: sí.
1: I saps l'important que és saber llegir.
0: Sí, sí, sí.
1: I poder llegir llibres.
0: Sí.
1: I aquí connecto amb el que fas ara i amb la dificultat de fer-ho. Què és el que més t'agrada de la feina que fas? O quin seria...
0: Mira, el que més m'agrada és quan veig algú que notes que facis amb la mirada i que li has obert un món. O sigui, aquest dissabte parlava amb una persona que estava fent clubs d'òpera a les biblioteques, que és un dels projectes que aquest sí que el coordino jo, i li vaig dir, tu ets conscient que estàs canviant vides de persones? I es va quedar així, diu, sí, en soc conscient. I perquè quan ja ho vaig a una biblioteca i veig que ha vingut una persona que fins i tot està passant per un mal moment, una malaltia, una pèrdua, el que sigui, ha fet l'esforç de venir, i després t'ho diu, t'ho agraeix, i et diu, mira l'estona que he estat aquí, i a més, jo que pensava que això de l'òpera no era per mi, i ara he sentit i m'ha fet plorar aquesta àrea, aquest no sé què...
1: Que maco.
0: I parlo d'òpera perquè perquè lògicament, com sabeu, des de les biblioteques no fem difusió només del que és la lectura, eh?
1: Però
0: per
1: sinó de la cultura exemple, en general.
0: Exacte, que tenim molt recent, perquè d'això tenim música, tenim cinema...
1: Per què una biblioteca és un equipament tan important per a una comunitat?
0: D'entrada...
1: O tal com s'entenen aquí, com a mínim.
0: Sí, perquè, mira, jo crec que sobretot és per la proximitat que té. I després perquè també és un espai amable. O sigui, no és el mateix anar a la biblioteca, és un espai de llibertat. No has de tenir res, ningú et demana res, no has de rendir comptes de res. Anar a l'escola, que és estupendo, però hi vas obligat, sobretot quan és jove, hi vas obligat a la Bíblia o no?
1: Clar.
0: Els centres de salut, ostres, i tant que els necessitem, però és clar, quan vas al centre de salut, malament, perquè hi vas perquè et trobes malament. Que si vas mirant els altres serveis de proximitat i comunitari són fantàstics, però és clar, la gent a la biblioteca no entra emprenyada, no entra perquè es troba malament, no entra perquè li han posat una multa, no saps? Venen contents i tenen la possibilitat, si volen. Jo la biblioteca pública me la plantejo com un lloc de possibilitats. És a dir, tu després fes com vulguis, però jo com a bibliotecària el que vull fer és donar-te opcions. Allò de...
1: Que no són només de llibres.
0: Que no són només de llibres. Per això dic, a mi el que més em meravella és quan algú em diu amb aquest llibre, tal, això, tal, i penso, uah,
1: que
0: fantàstic,
1: maco.
0: Clar, ja ho tenim, i s'interessen, i llavors també venen a la biblioteca i acaben coneixent amb una altra persona, un lloc perquè es trobin afinitats, això és fantàstic, això és crear comunitat. Després veus que queden i se'n van ja a fer un cafè, se'n van de vacances... És el més meravellós. I després que la cultura millora vides, ens fa millors, i pot millorar directament, fins i tot professionalment, les nostres vides. Nosaltres ho sabem. Jo sóc la primera generació de la meva família que va poder accedir a estudis superiors. I els meus, jo vaig poder accedir perquè els meus pares tenien molt clar que amb estudis jo podia tenir una vida millor que la seva.
1: Uh-huh. Sí. Això no sé si ara és exactament així,
0: no, pues,
1: perquè estem, en un moment, estem en un moment difícil, però bueno, el que sí que tinc clar és que poder, que estudiar et dona llibertat també de,
0: sí,
1: triar,
0: sí,
1: de triar, i la, sí, cultura et dona alegria de viure.
0: I tant.
1: Et dona sentit a les coses.
0: No? I tant. I jo crec que amb cultura ens estalviaríem molta medicació... directament, i no només medicació per problemes psicològics, que poden venir, i està demostrat doncs, que la soledat genera malalties, per exemple, i no,
1: sí,
0: només la soledat física, sinó la soledat emocional i la soledat intel·lectual. Això que deia, vull dir, compartir inquietuds amb una altra persona, mare de Déu.
1: Sí, és maco. I quins són els reptes que teniu ara més importants, creus, des del punt de vista del foment de la lectura o des del foment de la cultura?
0: Doncs jo crec que mantenir...
1: O que tenim, perquè ja ho dic en plural com a societat.
0: Sí.
1: Que tenim,
0: exacte. Jo crec que el principal repte és mantenir, no perdre, almenys per mi, això que t'explicava, que les biblioteques continuïn sent això. Vull dir, que tinguin aquesta... que el seu centre sigui aquest. I sobretot això, sí, és el que et deia, és que mantenir...
1: Recuperar una mica la presencialitat amb un món tan digital, creus?
0: Sí, estaria molt bé. Estaria molt bé. Perquè les pantalles finalment el que creen són moltes soledats. Ens pensem que ens connectem amb tot i tal, però no, ens desconnectem, tot el contrari.
1: I perquè
0: creus... està molt bé, l'utilitzo i tal, però és un refugi al final, segurament, i és un refugi que no, al final se't posa en contra
1: i és més fàcil potser, no? I, se m'ha anat la pregunta, volia preguntar, connectat amb el tema de les pantalles, això, el llibre en paper que dèiem abans, no? El paper dura des dels... i el llibre en paper que pensàvem que desapareixeria, no ha desaparegut. Quin creus que és el secret? O de quina manera penses que la gent tria més paper o no?
0: No sé si trien més paper o no, probablement, o sigui, el que sí sabem, no probablement, és que els usos són diferents, depèn pel que el que facis, és molt útil tenir una lectura digital. Òbviament, el món digital és una meravella per moltes coses. Però, finalment, allò que dèiem, la materialitat. Està encara per veure... estan sortint ara els primers estudis de com influeix les diferències entre llegir sobre paper o llegir en pantalles. Jo penso que el que tenim ara encara no ha passat prou temps com per poder tenir prou generacions per tenir conclusions més sòlides,
1: més,
0: no?
1: Contundents,
0: sí, perquè fins
1: o
0: ara
1: més concloents.
0: Exacte, perquè fins ara es deia que quan llegies en paper doncs d'alguna forma et quedava més, feies més una immersió i paraves més atenció, i que la lectura digital no podria ser, però per exemple coses que sí que veiem és el tema de l'atenció. O sigui, uh-huh, la pantalla t'obliga a anar molt ràpid sempre, et posa com una inquietud, i això ho veiem. I un exemple, per exemple, que la premsa ho ha vist, és en el seu moment els articles eren molt llargs i cada vegada són més curts.
1: Sí,
0: però és que cada vegada són més curts, que quan veiem un paràgraf de 10 línies ja fem com... saps?
1: Sí.
0: O sigui, com uf... I l'article ja et diu temps de lectura 1 minut i mig, saps? Ja com per prevenir-te, no, tranquil, que això t'ho llegiràs en 1 minut i mig. Els vídeos també se sap, vull dir, vam començar que els vídeos que penjàvem al YouTube per explicar alguna cosa et deien màxim 3 minuts, ara ja estem per un minut i algo,
1: sí.
0: I les fotografies ni t'explico, clar, del punt de vista, o sigui, mirar-te una fotografia, allò passant al dit, pam, pam, pam, no has vist res. És impossible, per un servei molt ràpid que tinguis, no has pogut veure una fotografia en 0,5 segons. O sigui, en mig segon, és impossible.
1: Sí,
0: de fet,
1: sí.
0: Quan fem visites, col·laboro amb un, aquí una salutació als companys amb una associació per la promoció de la lectura i fem visites a gent, no? A les exposicions que muntem, sobretot quan venen joves, és una cosa que m'agrada molt fer-los, no? Allò de veure la diferència entre parar atenció i no. Això ens està passant, doncs això, amb el visionat de fotografies, amb el visionat de pel·lícules, ens està passant amb la música. Ja, poques vegades fem escolta activa, allò de vaig a seure o vaig a posar-me en una butaca ben còmoda i vaig a escoltar només música. Poca gent ho fa.
1: Sí, és cert.
0: Poca gent ho fa. És molt diferent. Els que m'esteu escoltant, feu la prova. Allò de... I tanqueu els ulls també. Llavors, escolteu les notes.
1: Sí, sí, sí.
0: És molt diferent que posar-la mentre estàs cuinant...
1: M'estàs fent altres coses.
0: O fent una altra cosa.
1: Fent altres coses.
0: Això es pot aplicar tot i és conseqüència de la lectura, pròpiament de paraules, però de la lectura en general, entenem per lectura el que seria l'escolta, el visionat, etc.
1: Déu-n'hi-do. No m'ha acabat de parlar de la teva feina. Tu portes anys fent exposicions i fent projectes. Hem dit que ho compagines una mica, no?
0: Sí, ho compagino. Quan no estic a la biblioteca, quan no estic entre llibres i documents i no sé què, estic entre fotografies.
1: Estàs fent. I comentàvem, per acabar de comentar una mica el que has fet coses molt, molt dels projectes d'allò que tens com a més a prop, no? Per exemple, els Ànecs del Gurri, que és un riu que passa per Vic.
0: Sí, els Ànecs del Gurri és un riu que hi ha al costat de casa de Vic i és on surto a passejar. Allò de les 10.000 passes que em diu el telèfon que he de fer, doncs això, llavors...
1: Passes per allà.
0: Ve de les passejades que em van portar una sèrie de reflexions. Sí.
1: Fins que el confinament ens separi, que això és de la vida,
0: és
1: no?
0: És l'experiència de l'estranyesa d'estar tancats, la meva parella i jo, a casa, en el qual hi ha un moment que dius realitat, no saps si és veritat o no, i que comences ja com a sentir que t'estàs fusionant amb les parets, amb el mobiliari, etc.
1: I després projectes aquests que li poses el to més poètic i irònic a la vegada, no? Com el Huerto Revuelto i Raíces
0: i Puntes.
1: El
0: Huerto Revuelto surt de l'experiència de tenir un hort.
1: Però aquí agafes verdures i jugues amb el menjar.
0: Sí, perquè això era, teníem un hort i, clar, tu quan estàs allà cuidant cada enciam, en el moment que l'has d'arrencar, o la col o el que sigui, i l'has de tallar per fer un trinxat de la Cerdanya, per exemple, clar, és terrible. Llavors em va semblar que això no podia ser i que abans, i en el moment d'arrencar-les i de menjar-les, aquelles verdures que havien tingut aquell tant tu a tu, els hi havia de retre un homenatge. I llavors, d'aquí bé, són retrats de verdures que moltes vegades em diuen, i tu què ets? Pues m'agrada dir, retratista de verdures. I aquest té dues versions. Té unes verdures que estan volant per l'aire i unes altres...
1: Ah, que es diu Volare, sí.
0: Sí, la del Volare o el Huerto Revuelto.
1: I Raíces i Puntes.
0: I Raíces i Puntes, que són, per explicar-ho ràpid, són verdures amb les quals els hi ha fet pentinats amb les seves arrels. És allò de també donar-los una forma antropomòrfica, no?
1: Sí, sí.
0: Parlant una mica de... Això em va venir molt també per un estudi d'un fotògraf, que devia ser també dels anys 40-50, que hi havia al carrer Hospital de Barcelona, d'un anunci a la premsa que era fantàstic, que es deia Rafael Areñas o alguna cosa així, que deia, si vols immortalitzat, pugi a l'àtic no sé què i li farem un retrat i ja veurà que ningú l'oblidarà, encara que no hagi mai fet res important a la seva vida. Vaig pensar, quin eslògan! O sigui, i a més, com està parlant de la importància i del significat de fer-se un retrat.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Bueno, jugant amb aquesta idea és, anem a retratar les verdures, que tampoc no han fet res, per dir-ho així, és important en la seva vida, però també mereixen ser immortalitzades.
1: Tu t'has fet molts retrats?
0: Déu-n'hi-do, sí. Sí, perquè també he jugat moltes vegades amb sortir jo mateixa a les fotos, sí. Moltes vegades per una raó molt òbvia, tu sempre et tens a tu, si has de quedar amb algú, amb algun model o dir-li a algú, és molt complicat, Jo sempre tinc disponibilitat amb mi mateixa. O sigui, quan jo estic disponible per fer fotos, em tinc.
1: Sí. El Ja fa segles que ho estic, que ja ho hem dit al principi del programa, que ho podeu veure a Can Ametller de Molins de Rei a partir fins al 29 de març, rodarà més? Aquest va ser premi, va ser seleccionat per al Festival Inundart, el 2025.
0: Inundart de Girona, sí, molt contenta de participar, sí. I tant.
1: El rodaràs més?
0: Espero que sí, perquè penso que és una història que s'ha d'explicar i s'ha de recordar. A més, sempre que tinc ocasió faig la visita guiada, llavors puc explicar tot això del context, ho lligo amb la música popular de l'època, que també és molt important, o sigui, aquest treball sempre es mou en el registre del que és la cultura popular i del seu context. Per tant, sobretot la copla, si la revisem i fem escolta activa, ens adonarem que també era un gènere musical que cantaven aquestes dones mentre feinejava, les dones que, de les fotografies, però que els servia com a element col·lectiu, perquè també els personatges de les coples són personatges que viuen al marge, els personatges que no volia el règim. Sí. Després la història, perquè Franco va ser molt, molt astut i va fer que la copla posar-se-la...
1: Sí.
0: Però si l'escoltem no van per aquí.
1: I algun projecte que tinguis en marxa?
0: Sí, molts. Però sempre jo tinc diferents olles al foc, perquè sóc de treball lent i vaig treballar mica en mica, i llavors quan ja el cocidito està a punto, doncs...
1: Llavors el treus.
0: Sí.
1: Et seguirem. Anem a passar a la secció de Dones amb Història, perquè és tan interessant el que ens expliques que se'ns està menjant el temps, i jo vull fer referència a la Joana Viernes, sí, Florença.
0: Ja t'ho vaig dir, que 40 minuts...
1: Eren justets, sí, sí. Bueno, són 50 quasi, però 50. Sí, sí. Joana Viernes, reconeguda com la primera dona fotoperiodista d'Espanya, que va començar ajudant el seu pare, Joan Viernes, que era fotògraf esportiu, amb un món molt masculinitzat en aquella època.
0: Completament.
1: I que, bueno, va haver de suportar insults, situacions absurdes, bueno, pel fet de ser dona, no? I va ser una carrera bastant a contracorrent, que l'any 62, amb les Riuades del Vallès, va fer com un gran salt, perquè les seves imatges van ser tan potents que el diari Pueblo de Madrid la va fitxar com a fotògrafa durant anys, i també va aconseguir una exclusiva amb els Beatles, perquè es va colar a l'avió. Sí. I a l'habitació de l'hotel dels Beatles a Barcelona, quan ningú més es podia acostar. I, bueno, va fer un reportatge únic. Va fer moltes celebritats, també, de retrats, no? Com Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Tom Jones, Lola Flores... Mira, Lola Flores, la copla i Lola Flores i el franquismo és una conversa, eh?
0: Sí, sí, és una conversa.
1: Sí. I, bueno, té la Creu de Sant Jordi, hi ha un documental, si voleu saber més de la seva vida, que es diu Joana Viernes, un entre tots... I, bueno, ella va obrir molt de camí i volia saber per què l'has triat.
0: Perquè és una dona fantàstica. O sigui, la Joana Viernes, jo n'he tingut la sort de conèixer-la en vida directament, però en sóc una apassionada. Recomano molt el documental que has dit, uh-huh. A més és curtet, està superben fet, i recomano molt una biografia, uh-huh. Que és de Jordi Rovira, que es titula igual que el documental.
1: D'acord.
0: I la recomano perquè és una... O sigui, no és només... No cal que t'agradi la fotografia, ni que siguis dona, ni res, perquè, sobretot, és conèixer un personatge tan entranyable, tan intel·ligent, amb una biografia, la veritat, plena de... Bueno, és un viatge per la història, és una lliçó de vida. O sigui, hem de pensar que aquesta dona, quan estava en el més alt de la seva carrera com a fotògrafa, que el que deies tu, o sigui, el primer encàrrec que va tenir ja com a professional va ser entrar en un camp de futbol i l'àrbitre es feia les fotos, l'àrbitre va parar el partit per fer-la fora, que va, sí. Dir vostè, que va dir, i ella es va defensar amb el carnet i va dir, jo vinc a treballar fins que no tinc la feina feta, no marxo. I va estar allà lluitant. Això, sí. Clar, és que és, no, només perquè sigui dona per la situació. Doncs quan estava en el moment més alt de la seva carrera fotogràfica, va veure que el periodisme que havia agafat aquests tintes, sí. I tal,
1: sensacionalistes,
0: ho va deixar. Sí. O sigui,
1: l'any 85.
0: És quina ètica professional i quina, sí. Ètica moral tan gran.
1: Sí, sí. L'any 85 va obrir un restaurant a Eivissa amb la seva parella.
0: Exacte.
1: Perquè es va cansar de tot això. Ostres, m'ha agradat molt, i com que recuperarem la seva biografia amb aquest documental que hem dit...
0: És superinteressant.
1: Sí. I, bueno, i ella sempre parlava molt de l'empatia, que trobo que és algo que tu també sí. No ho has dit textual, però que se desprèn de les coses que expliques. L'empatia com a element fonamental per poder fer bona fotografia. Anem al... Tenim 3 minuts.
0: Molt bé.
1: Que és el toc final. I a mi m'agradaria... Sí,
0: llibre,
1: això és el que volia. Ja, això és el que volia, que recomanessis algun llibre.
0: Doncs mira, l'he portat. Mira, recomano un llibre que no l'he acabat de llegir, perquè és un llibre que s'ha publicat re, vull dir, està calentet, calentet. És de Berta Comas Casas i es titula True Crime, una mirada al dolor de les demás. És, Berta Comas Casas es pregunta el següent. Diu, com és que... O sigui, si el, què és el que atrau a les dones el true crime? Sent elles, o sigui, jo no sabia que el 80% del consum del true crime és per part de dones.
1: Que són aquestes sèries, si algú que ens escolta, perquè jo sempre dic que ens escolta gent de tot tipus, el true crime són aquestes sèries que es dediquen a los, lo que seria els successos de tota la vida.
0: Sí, el crims, de, els crims, sí, tancar les portes,
1: sí, sí, els successos de tota la vida.
0: Exacte. I llavors diu, què és el que atrau? Quan, a més, la majoria de les persones, de les víctimes són dones amb uns successos horribles.
1: Sí, sí.
0: I bé, és una periodista que es documenta, tira de moltes fonts i realment et fa tota una reflexió també de què està passant i quina influència pot tenir precisament tot aquest consum individualment i com a societat. Vull dir, a mi m'està plantejant una sèrie de dubtes i de preguntes que, bueno, fantàstic, super recomanable. Està publicat per Lengua de Trapo amb una col·lecció que està super bé perquè es diuen Ensayo Mini, i llavors sí. són assajos molt curtets, no d'aquests que dius, home, ara un assaig, si sí. no és un tema que t'interessi molt, doncs un assaig de 300 pàgines sí. Et fa mandra. Però aquest, un assaig de 100 i poc pàgines, que a més té un format realment de butxaca...
1: El veiem. Molt... El podeu veure a l'Instagram d'Heroïnes Quotidianes, que penjarem o una foto o un reel. Perquè ja hem arribat al final, Joana.
0: Quina pena.
1: Sí, perquè ha sigut molt interessant la conversa. I a més és molt interessant tot el que fas. I et desitgem molta
0: moltes
1: sort
0: gràcies.
1: Amb els teus projectes. I et seguirem a la teva web i a les xarxes socials. Joana Casas Pobes.
0: Sí.
1: I la busqueu. I ens hem d'acomiadar.
0: No, moltes gràcies per fer aquests programes. Són absolutament necessaris.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ho fem amb la Eli, que és la nostra tècnica, la Eli Arjona. Seguirem aquí dilluns vinent. Seguim fent xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 a Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això, el motorista va morir, un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I parlem de la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix està a la plaça Cibeles de Madrid, on es preveu que faci un rècord d'assistència durant la missa i processó de Corpus Christi en aquesta famosa plaça madrilenya. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I precisament seguim parlant del Corpus, ja que ens anem a la Garriga, on els carrers del centre d'aquesta població ja són cada cop més plens de flors amb motiu de la confecció de les catifes per celebrar aquesta festivitat. Precisament tenim en directe al company de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bon dia.
2: Bon dia. Des de primera hora del matí, les principals artèries del centre del poble s'han omplert de grups de totes les edats que, plantilla en mà, han anat transformant l'asfalt en una catifa de flors. A hores d'ara, el flux de visitants va en creixement, una jornada que arriba després de 3 dies seguits d'activitats pels carrers de la Garriga, que va viure dijous l'inici amb el primer lluïment de Corpus a càrrec de les entitats de cultura popular, que va ser extraordinàriament dins de l'església a conseqüència de la pluja. Divendres, els carrers de la Garriga es van tornar a omplir amb el pas a carrers nocturn La Pallofa, i dissabte a la nit hi va haver moltíssimes activitats i, de fet, es va allargar la nit amb el concert de la Ludwig Band. A hores d'ara, les catifes del centre estan pràcticament enllestides a l'espera que a la tarda tingui lloc la processó d'un Corpus de la Garriga que es torna a viure com la festa més especial del municipi.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, que passeu un molt bon Corpus. I parlem del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha negat que mena de contacte amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Turull ho ha assenyalat després que tot el que han dit sobre el partit de Puigdemont no entén aquesta proposta i encara menys que l'anunciïn pels mitjans sense abans parlar amb ells. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. I en successos aquesta passada nit, la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei de les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. I parlem de l'última nit del Primera Sound, que ha plegat més de 200.000 persones en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz han estat els plats forts d'aquesta mateixa passada nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: la música también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, fullet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
7: No!
6: Nosaltres t'ho posem fàcil.
7: Juhu!
6: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Garcia, truquen! Garcia, truquen!
1: Crec que acabem de batre un rècord. Bon dia, audiència. Són les 11 i 12 minuts d'aquest programa que es diu Reobrim els diumenges, al qual els donem la benvinguda a tots, i potser tenim un rècord ja, no sé si europeu, perquè només començar trucada, cosa que vol dir que hi ha una audiència absolutament, com els diria jo, fidel. Encara no hem dit cap cosa i ja estan aquí, cosa que ens alegra. Hola, bon dia!
2: Bon dia, senyor.
1: Hombre, has anat ràpid avui, eh?
2: Jo pensava que estàveu a Madrid a veure el que va de blanc.
1: No, no, vam anar, però el Follet li va robar la creu i vam vindre a tornar. No, no, no. Ja ve cap aquí, eh? No cal anar a Madrid. Ja ve cap aquí, eh? Déu-n'hi-do,
2: el
1: Madrid.
2: Sí, el tostón de misses que aguantarem.
1: Bueno, no, això el que la vulgui veure. També t'haig de dir que aquest papa a mi em cau bé, eh? És dels papes que bueno, doncs té un discurs

0: Que, bueno, està bé. Jo no... És continuista del Francisco, el Francisco també em queia bé. Però bueno, què farem? Tu molt religiós no ets, no, Quesada, o sí?
1: No. No, jo no vaig a missa.
0: Pel comentari que has fet, ja veig que no, eh? Molt bé, molt bé. Però bueno, escolta'm, Quesada, no tinc temps ni de fer-te quasi la pregunta del concurs, eh? Intentaré fer-te-la, eh? Però si vols, escoltar, et posaré dues coses, perquè avui parlar de futbol avui en dia no té sentit. Bueno, avui hi ha les seleccions al Madrid, que s'apanyin.
1: Bueno, sí, avui guanyarà Florentino, no?
0: Bueno, no ho sé. És igual, perdrà el Madrid, surti qui surti. Això també t'ho dic jo, perquè el Florentino està més caduco ja que jo què sé, i l'altre ha promès coses que no farà.
1: Però a veure, Florentino ja està malà, si lo.
2: García, truquen.
0: Una altra trucada tenim ja. Hosti, quina rapidesa, tu. Bueno, doncs anem a fer el concurs, Quesada, ja veus, ja cua aquí, ja overbooking, eh?
1: Sí, sí.
0: Hosti, manoi, a veure, va, a veure, la pregunta serà... avui anirem de coloms voladors, què et sembla? Bueno, d'ocells, eh? Jo diré una cosa i vosaltres heu de dir si és veritat o és mentida, vale? Sabeu que les aus poden volar durant un temps determinat. Per exemple, una gallina pot volar 10 segons, vale? Vola, durant 10 segons està a l'aire.
1: Sí, perquè té unes ales molt curtes.
0: Exacte. I el colom, per exemple, un colom d'aquests de carrer, pot durar volant 100 hores, volant, sense parar. El que vol dir que són 100 hores, però són quasi dos dies, no? O quan 24...
1: Sí,
0: 24 no, quasi dos dies. No, quasi quatre dies volant, eh? Però si jo et dic que hi ha un ocell que pot estar volant durant 10 mesos sense tocar terra, 10 mesos volant, és veritat o és mentida?
1: Mentida. No n'hi ha ningú ocell que voli tant temps.
0: Tu dius que és mentida, eh? Molt bé. Sí. Molt bé. Bueno, pues que s'ha d'escolta, tenim overbooking, tu, eh?
1: Sí, sí.
0: Vale, guapo.
1: Per cert, ja ha sortit el rei
0: el rei d'aquí.
1: Del pobre?
0: Sí, està aquí, el seu turnino. Vols saludar? Els pots saludar, eh?
3: Hola, què tal? Buenos días.
1: Buenos días,
3: Andorino. Ja estuve, no, que fui a canviar una escañería.
1: Claro.
3: Tuve que cambiar las cañerías y de paso, pues, me las quedé.
0: Ay, Dios mío, señor.
1: Claro.
0: Bueno, Quesada.
1: El chalet es que lo cuidas, ¿eh?
3: Yo sí, hombre. sin duda alguna.
0: Venga, Quesada, caballo.
3: Bueno, Quesada, un abrazo.
0: Y gracias por trucar,
1: vale,
0: guapo.
1: Adiós.
0: ¿Tenemos una otra trucada ya? ¿Sí? Hola, bon dia. Hola.
4: Hola, buenos días.
0: Hombre, ¿qué tal, Manolín?
4: Bien.
0: ¿Cómo estás?
4: Bien.
0: ¿Tot bé?
4: ¿Y vosotros?
0: Bueno, aquí fent el ridícul, eh? Escolta'm una cosa,
4: no,
0: Manolín.
4: No, que nos lo pasamos muy bien.
0: Gràcies. Escolta'm una cosa, Manolín. Si jo dic que hi ha un au que pot estar durant 10 mesos volant sense tocar terra, o sigui, 10 mesos a l'aire volant, és veritat o és mentida?
4: Opino igual que Quesada.
0: Dius que no, eh?
4: Mentira.
0: És mentida. Sí. Molt bé. Bueno, pensem que...
4: No puede haber un animal que esté 8 meses...
0: No, 10, 10 mesos, la pregunta, eh?
4: Eso, no sí. Puede ser.
0: Bueno, tu pensa que la gallina vola 10 segons i un colom 100 hores, eh? Cuidado, que els coloms de...
4: Hombre, el único que puede volar un montón de horas son los aviones.
0: Sí, bueno, però aquests no són ocells, eh?
4: Ja, ja.
3: Home, bueno, però se parece, eh?
0: Més d'un pàjaro porten dintre, però no... Bueno, parlant de pàjaros, ara fa poc va aterrar un. Quesada, tens
4: mira,
0: el número 2. Eh? Vale, ai, Manolín, que... Manolín. Vale, guapo?
4: No passa nada.
0: Vinga'n, vale.
3: Adéu.
0: Tenim una altra trucada? Carai, tu. Hola, bon dia. Hola.
5: Adivina qui sóc.
0: El Jordi. No pot ser un altre. El Jordi.
5: Tinc una veu molt fosca.
0: T'hi has escoltat aquest dematí amb el Pierre? Ho han posat o el que sigui? Estàs escoltant amb el Pierre.
5: Mira, sí. Jo ja fem diversos programes amb ell i també m'ho passo bé.
0: Home, clar que sí. La vida t'ho has de passar bé.
5: Jo m'ho passo bé amb tu, amb el Carlos, amb el... Jo m'ho passo bé.
0: Sí, home, sí.
5: Perquè... me presento com sóc i ja està, i no hi ha...
0: Molt bé.
5: Que jo després, un altre dia continuarem amb els monuments de Molins, que no s'ha acabat la llista, perquè la llista és de 37 i vaig escollir uns quants.
0: Molt bé.
5: I això serà per un altre dia. I això també és interessant, saber no de Molins, sinó de tots pobles,
0: sí,
5: que hi ha coses que les tens a la boca i no li dones importància.
0: Molt bé, Jordi. Escolta'm una cosa, saps que de què va el concurs d'avui?
5: Sí. Jo dic que sí, que dura 10... 10 mesos.
0: 10 mesos volant, pot volar aquest ocell, sí. Eh? Molt bé, Jordi.
5: El número 3, no?
0: El número 3, sí. I si guanyes tindràs els números més, vale?
5: Bon dia a tots.
0: Vinga, una abraçada. Adéu. Bona audiència, hem batut un rècord, tu. Encara no hem començat pràcticament i tenim 3 trucades ja. Això sembla ja la BBC, tu. O sigui, importància, no? Ja estan, Montse, les trucades, ja estem.
2: García, n'hi ha una altra. Truquen.
0: Hosti, però què passa? Semblem cap d'any a la Telefònica, tu, al moment del raïm. Tu,
3: hombre, me costó mucho ayer ir casa por casa pagando 100 euros a cada uno para que llamaran.
0: Després li tinc que fer una pregunta, perquè...
3: Ja m'està cojonando.
0: No, perquè han robat 134 quilòmetres de... 134 quilòmetres de cable de coure, eh? I no saben qui és i jo tinc sospites. Bueno, passem la trucada. Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, bon dia.
0: Hombre, la Montserrat Rubió, eh que sí?
6: Sí,
0: amb accent a on, i ho sap tothom.
6: Sí,
3: la E, però acento la E, no?
0: ¿Cómo acento en la E?
3: No era, eh? Pues hay que cambiar de vez en cuando, ¿no?
0: Claro. Sempre liant-la.
3: Sí, yo soy tonto. Soy tonto.
0: No, yo no le he dicho eso, ¿eh?
3: No, pero no. Me lo dejó escrito en un papel.
0: Una otra cosa es que pensi, no. Pero no lo
3: dije. Sí, porque el otro día miré los papeles que hay aquí y ponía colaboradores de Ubrimas Dumenya.
0: Sí.
3: Xavi, la Pilar, sí. El Miquel, sí. La Montse, y abajo de todo, entre paréntesis, ponía y el tonto de Saturnino. Sí. Y era letra suya.
0: Están mentint.
3: Bueno.
0: Como está acostumbrado a los judicis que los acusats poden mentir.
7: Clar.
0: Si tu vas de testimoni no pots mentir, ho sabeu,
7: no,
0: això?
7: Però un...
0: Si vas de testimoni i menteixes et cau el pèl, però si ets acusat pots mentir el que vols. Està tan acostumat, ja. Bueno, a veure, Montserrat Rubió, saps la pregunta del concurs que fem avui?
6: Si la pots repetir?
0: Sí, te la torno a repetir. Per exemple, una gallina vola 10 segons, no vola més. Vale? Està a l'aire 10 segons.
2: Tu això t'ho inventes.
0: Els coloms aquests de ciutat, vale? Aquests grisos que veiem, poden estar volant 100 hores. Sense tocar terra, eh? 100 hores poden volar. I hi ha un ocell que pot estar volant durant 10 mesos. És veritat o és mentida?
2: I ara?
6: És veritat.
0: Tu dius que sí. Molt bé. Home, vostè no hi ha quin fart de volar, no?
2: García.
0: Jo què sabré, García? Jo em culturitzo, no com tu. Follet, que només robes coure. Eh?
3: Sí, que roba com sóc jo.
0: Bueno,
3: va, ell és mi manager. No confundam els termes.
2: Paparrutxes.
0: Mira, el paparrutxes primer. En tenim l'altre aquí, ara ve aquest. Molt bé, Montserrat Rubió. Doncs gràcies per trucar-nos, carinyo meu.
6: A vosaltres.
0: Vinga.
6: Gràcies.
0: Adéu. Què? Què dius, Montse? No et poses el micro, carinyo? No... Què dius, què?
8: Que no has dit el número que té la Montserrat Rubió.
0: El 4.
8: No ho he dit, però ara el
0: 4. Bueno, a veure, anem a començar. No parlarem massa de futbol, encara que parlarem de futbol d'una cosa que comentem, perquè, clar, no hi ha partits, no hi ha res, vull dir, la cosa, bueno, ara començarà el Mundial, que a mi, honestament, m'importa ben poc, no sé a vosaltres si us afecta o no. A mi el Mundial no em tira massa, no m'ha tirat massa, no, mai, no? Però, bueno, la qüestió... hi ha hagut una notícia dolenta, jo crec que és dolenta, una notícia...
3: Però, claro, aquí quedem una notícia
0: dolenta. Bueno, primer, un moment, m'he descuidat. Bon dia, Pilar.
7: Ah, bon dia.
0: Bon dia, Xavier.
7: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel.
7: Bon dia.
0: Bon dia, tu.
3: Good morning. I luego dice que no, pero que es tonto. Toma ya, del fraco.
0: Ho he fet expressament perquè saltés.
3: Sí, hombre, no, claro.
0: Bon dia, Montserrat, carinyo meu. I bon dia, Follet. Va de blanc, avui va tot de blanc.
7: Home, avui és clar.
0: Home, és que avui és el dia del papa.
7: Espera't aquesta setmana, dimarts.
3: Perdón, però usted también va de blanco, eh?
0: Bueno.
7: Porta els colors del Vaticà.
0: Clar, perquè sóc així.
7: Clar.
0: És veritat, vaig blanc i groc, tu.
7: Blanc i groc, sí.
0: Que, per cert, el tema de les banderes aquí a Madrid no ho porten bé,
7: no.
0: Per
7: què?
0: Bueno, l'altre dia els hi va caure una bandera a sobre d'un...
7: Ah, sí?
0: Però això no passa. Quan ha vingut el papa, la bandera que han penjat del papa estava al revés. Hòstia, és que no hi ha manera que...
3: Què se pot pensar de Madrid?
0: No, jo miro la retransmissió aquesta i dic, hòstia, aquesta bandera és rara.
7: Això és raro.
0: Ho tinc raro. I, clar, jo penso, veia els colors invertits i el que és l'escut al revés.
7: Al revés, clar.
0: Hòstia, és que no s'enclaren.
7: Són inútils. No hi ha més.
0: Home, l'única no sé que jugarien és la del Japó. Perquè la posis com la posis és igual. Bueno, dit això, aquestes anècdotes, curiositats...
2: Verge santa, el matí que ens espera.
0: No ho saps prou, no ho saps prou, Follet. Bueno, la qüestió...
2: Ui.
0: Ara aquest pas... Què? Què? Bueno, a veure, aquesta notícia és per jugant.
2: Ui.
0: Sembla ser que un equip de futbol... Després parlarem una mica... Avui parlarem una miqueta del que són els nens i el futbol, d'acord? El que està passant, no? Bueno, resulta que hi ha un equip de futbol que es diu Bon Rambell o algú així, sí, Rambell, que per la sorpresa del propi entrenador és que al moment que es van podríem dir classificar o van guanyar o tot això, si guanyen, doncs resulta que els hi porten els nanos menors d'edat, s'hi porten strippers, tu.
9: Com?
0: És cert, és una bestiesa.
9: Com?
0: O sigui, si guanyen el partit aquest o es classifiquen, van portar strippers.
7: És una manera de celebrar-ho com una altra.
0: Amb menors d'edat. Hòstia, però ja, ja. És, o sigui, és brutal, això, no?
9: Ui, ui,
0: a mi em sembla, no sé, que...
9: Ui.
0: Em quedo absolutament perplexa.
7: Sí.
0: Strippers, tu.
7: Sí, home.
0: No? Que és, primer que té que veure amb el futbol.
3: A lo mejor era para los padres. A lo mejor era para los padres de los niños.
7: No devia ser.
0: És un club valencià, i són juvenils, Després de la victòria de la Lliga.
3: Tenen edat.
0: Es diu,
7: els 18 anys, em sembla, els juvenils, no?
0: Bon Repòs, a més el nom del futbol és futbol. Bon Repòs i Mirambell. Hòstia, sembla el nom d'un cava, això. No?
7: Sí.
0: Bon Repòs i Mirambell. Acaba. Hòstia, tu, portar strippers.
7: És portar strippers.
0: Bueno, però això no acaba aquí, perquè encara hi ha més coses. Bueno, no sé, el Saturní no ho veu bé, això.
3: No, l'equip, com es llama? Buen Reposo y Mira el Viejo.
0: No, com bé, seria Mira el Vello.
3: Ah, jo pensava...
0: Bueno, hi ha més ben dit Mira el Vello, no? Sí. Si strippers,
3: por eso le llevan los strippers.
0: Bueno, la qüestió és que és tremendo, això. Però, bueno, davant d'això hi ha altres coses, no? Altres temes parlant de futbol infantil, bueno, infantil, juvenil, o de categories, bueno, de menors d'edat, en definitiva, que és una bestiesa. Per exemple, amb un equip de prebenjamins, que són molts petits, un nano, vale, es va cabrejar amb l'àrbit, i va dir-li al nen aquest, un marrec, li va dir, i perdoneu l'expressió, fill de puta a l'àrbit. Però un nanet que s'aixuga els mocs, no?
7: Comencem bé.
0: Bueno, aquí queda fort, però és que a més, els pares van amenaçar de mort a l'àrbit per expulsar el nen. O sigui, imagineu-se.
7: Bueno, és que un nen que diu aquestes coses a aquesta edat, els pares, en fi, d'algun lloc ho ha tret.
3: Claro, de su casa, claro.
0: Sí, però és bestial, això, no?
7: Sí, sí.
0: O sigui, això, tu agafes... Això és un nen de 7 anys, concretament, eh?
7: Ja, ja, ja.
0: Bueno, això és Aragó. Aragó, eh? I, bueno, no sé, sembla ser que el passat fin de setmana a l'Almúnia, d'Aragó, un jugador de categoria prebenjamí i de la Unió San José va ser expulsat per cridar fill de puta al col·legiat, no?
7: Home, és que...
0: Un àrbit que, a més, va tindre que patir amenaces de mort per part dels pares del nen a l'acabar el partit. Hòstia, però és que em sembla una bestialitat.
7: Perquè havien expulsat el nen.
0: Sí, clar. L'àrbit expulsa el nen. El nen li diu fill de puta.
7: I el pare, que
0: i el pare l'amenaça de mort al final del partit, eh? Bueno, evidentment el club de Saragossa ha obrat bé, d'Aragó, i ha expulsat el xaval i ha retirat el compromís de seguir promocant que volen fer joc limpio i respecte i tal, però hòstia, estan molt mal educats, o ja els pares, no? Perquè...
7: Bueno, és que si un nen ho diu 7 anys és perquè ho sé de casa.
0: Això és que, no és normal. Però quina violència, no?
7: És que en els equips... Perquè el meu fill ha jugat a futbol.
0: Sí.
7: I aquestes categories inferiors...
0: Sí.
7: Bueno, els pares es semblen bojos en el cap. I, bueno, i aquí en tens un, eh?
0: Bueno,
7: però,
0: va,
7: vaya una, també. Ara, males paraules, no, simplement... Bueno.
0: M'imagino que són bojos en el camp i dintre del camp i fora del camp i a tot arreu, perquè deuen tindre... La cultura d'un mosquit, aquesta gent.
7: Bueno, bueno. I després més escoltar l'afició d'algun equip de primera divisió, segons quina afició. Sí, vull dir que és el mateix.
0: Això s'hauria d'erradicar de cap...
7: Evidentment.
0: Però, a veure, per exemple, quan hi ha països que on el fill fa bullying, arresten el pare.
7: Bueno, és que...
0: Cuidao, eh?
7: És que, a veure...
0: Com és menor i no poden fer res, arresten, multen els pares.
7: Ben fet. Sí, sí.
0: Bueno, la qüestió és que deixem en mans de... A veure, ser pares, ningú... tothom aprèn a ser pare i tothom tenim fallos i tenim errors. Però hi ha coses que em semblen absolutament, o sigui, que em semblen mentida que a l'època que estem... Bueno, mai han estat bé, però és que ara, teòricament, amb la formació que tenim, la cultura, la quantitat de coses que hem vist, que es diuen, que es critiquen, que es fan, hosti, és horrorós. Mira, jo tinc un fill meu que té el net, que li agrada el futbol i el bàsquet, bé, farà allò que prova en diferents esports, no? I em va dir una cosa, diu, m'agradaria que no li agradés el futbol per l'ambient que hi ha. O sigui, és tremendo, això, tu. Això és molt fort. Però, bueno, clar, tu vas a un camp de primera i et passa igual.
3: Ah, pues su nieto lo puede traer aquí a montar una escuela.
0: Sí, la escuela...
3: La escuela del cobre. Puede venir tranquilamente, allí no... Nadie se mete con él.
0: Qualsevol s'hi foten vostès.
10: Això és tots els esports, Xavi. Però el meu nebot, el meu cunyà molt bé que jugués a futbol, jugava a hockey, sí. I en els camps de hockey també hi ha el mateix. No? Vull dir que és el mateix nivell de l'esport. M'imagino que no és només el futbol, eh? És per tot arreu.
0: Passa que sempre...
10: Com
0: anava
10: a jugar a hockey, que és un equip minoritari, i també n'hi havia, d'aquests.
8: Jo crec que és molt... A veure, diem molt el futbol,
10: és tot.
8: Perquè és el que veiem més, clar, a la tele i a tot, i d'això. Potser abans... A part d'això, com que era el joc més... No hi havia tants esports, no es feia pràcticament tant, per això és el futbol el que se sent més. Jo puc dir que el meu fill que va jugar a bàsquet semblava que no n'hi havia tant de malestar entre la millor pues, sí, això que fan els pares i tal. Però bueno, de tant en quant també et trobes algun equip que... I després de més gran, que ha tornat a jugar... És increïble que siguem grans, estem parlant de nanos de 30 i pico, ja?
0: Bueno, nanos de 30 i pico, diu.
8: Però és que el pitjor era que els familiars que hi havia de la grada eren pitjor que ells.
7: Pitjor que ells, sí.
8: Eren pitjor. Vull dir que bueno, és increïble.
0: Jo, davant d'això, també, per no alertar-se i posar-se que ens hem de posar de mala llet, mai més ben dit, sí, també portaria una cosa. Vosaltres us en recordeu d'aquell jugador del Barça que va ser un lateral que va dir que no volia jugar amb la selecció espanyola? Us en recordeu?
3: Sí.
0: Va haver un jugador del Barça, un lateral, que el van convocar, va dir no jugo amb la selecció espanyola. Aquest xicot ha obert com una espècie d'escola, anem a dir-li, de campus del futbol. Vull que escoltin el que diu perquè sempre queden les esperances, eh? El posem, Montserrat? Mira, escolteu a veure què opineu d'això.
11: El futbol professional ara mateix és un negoci que evidentment dona espectacle, però no deixa de ser un negoci. Transmet valors com l'egoisme, l'individualisme, la competitivitat, que crec que no ajuden a construir una societat millor. A la caserna la vam fundar tot un grup de famílies amb la idea de poder fugir una mica d'aquests valors del món del futbol més enfocat al rendiment i a la professionalització.
12: La caserna per mi no és només un equip de futbol, és com una família. Em porta molta alegria a la caserna perquè jugo i també faig entrenament de nens també. Soc de Guinea, Conakry, quan vaig arribar fa un any i dos mesos, venia per jugar, però quan acabem jugar em quedo també a veure com fa l'entrenament amb els nens i és això que m'ha agradat molt.
11: El que fem és fer entrenaments lúdics, focalitzats en els aprenentatges i en la part més educativa del món del futbol. La mirada la posem en aquests acompanyament als infants i les seves necessitats i no tant en perfeccionaments d'aspectes tècnics o tàctics. No enyoro el futbol professional, però evidentment en guardo un molt, molt bon record. El futbol professional ara mateix és un negoci que evidentment dona espectacle, però no deixa de ser un negoci.
0: Ja veuen, el Oleguer Presas, ha obert un...
7: Això, jo estava pensant el nom d'ell, Oleguer.
0: Oleguer Presas, que l'hem sentit ara, doncs, bueno, aquest ha obert un... Home, el nom és una mica estrany, la caserna, no? El quartel.
7: Sí, és una mica però, el nom, bueno, una mica però curiós,
0: però... Tracta però tracta de fer-ho per educar... Més coses d'aquestes haurien d'existir.
7: Sí, evidentment.
0: Perquè, evidentment, és una tasca... L'Oleguer sempre ha sigut un tio bastant reivindicatiu.
7: Sí.
0: I molt...
3: Y luego lo que me ha hecho gracia es el chico ese que ha hablado que era de Guinea, en dos años y medio aquí hablando catalán. Sí, y aquí estaba el peludo del Messi, que lleva 80 años en hablar ni una gota en catalán. De verdad, esto hay
8: que... No, que diu que parla amb la intimitat.
0: No li digo así. El peludo no, era el Maradona y le deien el Pelusa.
7: El Pelusa.
3: Bueno, me da lo mismo.
0: Usted ha fotut amb l'altre el peludo.
7: El peludo, es igual.
0: Bueno, es que ya...
8: El que és veritat, per lo que he dit ell, que em sembla que... el que vol ensenyar és no tan individual. Clar, és que el futbol, en teoria, és un esport d'equip. Sí. I no vol ensenyar tant l'individualisme, sinó més el companyerisme i no tant la competitivitat, com el que hem dit sempre, que s'ha d'ensenyar a ser competent, a ser que les coses surtin bé i a treballar en equip. No amb sempre individual, però això també passa pues, amb col·les i amb moltes coses que ensenyen només a que tu has de ser el millor. No, perdona, tu has de ser...
10: La noia que m'ha fet les mans, la Eva, que la nena juga a bàsquet, que és la nena té ara, fa quart de primària, no, si no havia guanyat res, havia fet molts partits amb un torneig, i a més els han donat el premi de l'equip amb més companyerisme i amb més respecte.
0: Molt bé,
8: molt bé.
10: La seva mare diu, no li han donat el club, però li han donat la nena venia contenta perquè deia, mama, som les millors en quant a educació i quant a companyerisme.
8: Bueno, doncs això és que està molt bé.
10: Això és molt bo.
8: Això està molt bé. Sí.
0: Jo estic totalment d'acord, i a més jo havia entrenat a xavals, i me'n recordo que era un entrenador que estava malament amb els pares i bé amb els nanos, i passava, per què? Perquè si algú no portava bones notes no jugava.
13: Que bo.
0: I jugaven tots la mateixa quantitat de temps, o sigui, no hi havia aquells que sempre jugaven i els altres que no, tots jugaven mitja part.
13: Molt bé.
0: Si venien a entrenar tenien dret a jugar, a mi m'importava poc guanyar o perdre, m'era igual.
13: Clar.
0: Va arribar tant al punt, a l'extrem, que una vegada un dels meus nanos, que eren tots bons nanos, però a mi li va donar la venada, li va fotre una patada amb un per darrere, bestial. El vaig expulsar jo, no l'àrbit. El vaig treure i vaig jugar amb 10. Perquè entengués que perjudicava l'equip i que això no es feia. I clar, van vindre els pares i van dir, escolta, no entenen res. Com és que has jugat amb 10 si l'àrbit no t'ha dit res? Dic, bueno, és que a mi l'àrbit no m'ha de dir com es comporten els nanos.
13: Molt bé.
0: I això no és professional, això és de formació. O sigui, tenia, jo us ho dic, i la Montse és testimoni, jo tenia molts problemes amb els pares, perquè els pares eren supercompetitius.
13: Clar.
0: Bueno, i al final de tot, resulta que aquests xavals, que quan jo vaig anar-los a entrenar, me'n recordo el primer dia, que estaven tots fumant al mig del camp. Eren juvenils,
13: Sí, sí.
0: I d'allò a un equip que ara són tots amics, ara s'han fet grans, ja tenen fills i tot això, i encara tenen bon record d'aquell entrenador que vaig guanyar algun partit però vaig perdre tot el partit. Però es van formar molt bé. Jo crec que... No sé com dir-te. Una cosa és el Barça, que els s'educarà per ser competitius amb valors, a l'Espanyol, etc. Però aquests equips de poble, que dic jo...
13: És una altra cosa, clar. Hòstia,
0: té que ser una altra cosa. Però bueno... No és una... També hi havia pares extraordinaris, tot sobre.
13: Sí.
0: Bueno, dit això, anem a les notícies boixes del món, us sembla?
13: Vinga,
0: va. Anem a posar el teatre del... Ai, el teatre.
13: El teatre.
0: Que estem com una cabra aquí.
3: Ahora tendrem el teatre, que viene el Mourinho.
0: Bueno, ja veurem.
3: No, está fracasado. Este aquí no... Ya no es lo que era.
0: No ho sé, tu. El futbol i... Bueno, el deport en general té que
10: però
0: fer...
10: Però ve final al Madrid, sí.
3: Me parece que sí.
0: El Madrid, com que ve el Madrid?
10: Que ve ell entrenar al Madrid.
0: Sí, no ho sabem, depèn si guanya o no l'altre.
10: Bueno, clar, de guanyar Florentino, no?
3: Este lo lleva Florentino.
0: Si guanya el Florentino, teòricament sí.
3: Hombre,
0: si guanyés l'altre...
3: Si gana.
8: Però i el Riquelme deia que portava el Klopp.
13: El Klopp, em sembla.
8: Però el Klopp no sé si va dir que sí o que no, o alguna cosa així, no? Bueno, a l'hora de prometre coses, mira...
0: Mira, jo saps què passa? Ja s'ho faran.
3: Sí, això de prometer...
0: ja s'ho faran.
3: Jo quan me ficharon aquí, a mi i al Miquel, que íbamos a cobrar, que no sé què, que me íbamos
0: sempre
3: a
0: pagar igual.
3: Cada domingo, por venir aquí, me pondría un coche y todo desde casa.
0: ¿Per què és tan mentida?
3: Tengo que venir en autobús, a veces vengo andando tres días antes para poder llegar aquí.
0: No, el 90% de vegades ve amb un cotxe robat.
3: Bueno, però això no
0: és... Comença mentilla, I jo mai li he dit que cobraria.
3: Que no,
0: i
3: Miguel.
0: I l'únic que li he dit...
3: Saca el contrato ese que no existe.
0: Pobre Miquel, si no sap ni el que és.
3: El què, el contrato?
0: El contracte. Ah. No, que ets lladre, ho saps segur.
3: Jo, claro.
0: No, et dic que l'únic que et vegi és...
14: Tot tu pots... el que diem.
0: L'altre, el soci.
14: El és pura fantasia.
0: Pura fantasia.
14: Ai, jo no en té ni idea.
0: Bueno, doncs no té ni idea, però jo, preveient el tema, li vaig dir, Saturnino, si vens a fer ràdio, et demano que no robis res.
3: No robo nada, jo.
0: Bueno, perquè et queixegem cada cop que surts.
3: Bueno.
0: L'altre dia t'emportaves un ordinador, tio.
3: Bueno, tengo tres.
0: No, però no era teu, te l'emportaves de la ràdio.
3: Ja. Iba a arreglarlo, lo tenía que arreglar.
0: I quan li vaig preguntar al Follet, li vaig dir, Follet, tu has vist com agafava l'ordinador? Mira què em va fer. Dic, canta, Follet, digue'm la veritat.
3: No, és normal.
0: Les declaracions...
3: Ja, claro. És normal.
0: Un còmplice total. Clar. Bueno, anem a les notícies boges. Hi ha vegades que la gent vol fer coses que estan molt bé, que són molt simbòliques, que són... Però no pensen les conseqüències, Una visitanta, una turista, va va fer que tota una població Santorini sabeu on és, a Grècia,
7: sí, lloc molt maco.
0: Doncs allà a Santorini, una visitanta va desatar tota la fúria de la gent d'allà, dels habitants. Per què? Perquè va anar allò típic de esparcir les cenisses del mort, del marit. I no se li va acudir res més que esparcir-les pel mig del carrer. Hòstia, la gent deia, escolti, senyora, perquè està fotent, està tirant aquí. Primer que està prohibit esparcir les cenisses,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
0: Però a qui se'n van especialment a Santorini
7: per fer-ho
0: allà? Sí, no sé, tu. Com ho veieu, això? És molt romàntic, és molt d'idiota, què és això?
7: No sé què dir.
3: Estaria una pobre pensando en...
0: Es que es...
3: A lo mejor fue a Santorini con el marido cuando eran jóvenes, que lo pasó bien, y allí fue donde se conocieron.
0: Sí, bueno, vale, tot això romàntic està molt bé, però, hòstia, tu creus? Imagina que vingui una tia amb un d'això tirant esparcint les cendres.
8: Clar, jo no dic que no les tiri, però busca un raconet o el que sigui, però, bueno, clar, surt.
7: Al mig del carrer.
8: Es veu al mig del carrer, ple de turistes i ple de gent esparcint-ho. Si fa una mica d'aire, sí, a més, sí, allò...
3: Jo...
8: En plan peli, no?
3: Yo en el testamento, yo en el testamento le he puesto ya a la Antonia que cuando yo me muera, mi ceniza en la vía del tren. Allí...
8: Claro.
0: El lloc de treball.
7: El lloc de treball.
0: Li fotran una placa de coure i tot.
3: Sí, sí.
0: Bueno, doncs això li deia. Han robat 134 quilòmetres de coure a Segovia, tu.
3: Jo, hasta allí no llego yo.
0: Però, bueno, jo li pregunto a algun col·lega seu.
3: No, no, allí no. És la competència, allí és la competència.
0: Hòstia.
3: Són dos planes.
7: Són molts quilòmetres.
0: 134 quilòmetres. És com anar a Tarragona i tornar a casa, eh?
7: Quasi, sí.
0: Hòstia, tu, però quants... No, no. Però, mare de Déu.
3: Jo no sé com poden robar tantos quilòmetres de cable.
0: No, el tema és com ho transporten després, perquè, clar, 134 de cobre té que passar, no?
7: Opa.
3: Lo que pasa es que le quitan primero, antes de llevárselo bien, le quitan el plástico negro que llega y luego... Pero no lo entiendo. Ja, no voy a dar más pistas.
0: No, no, clar. Encara sortiré inculpat aquí. Bueno, resulta que estem bastant bojos, eh? Hi ha... vosaltres, per desfogar-se, hi ha gent que per desfogar-se, que estan... tenen un tema tan... anem tan carregats de nervis i de tot, hi ha gent que es desfoga cridant. Estem d'acord?
3: Sí.
0: No? Hi ha gent que crida, sí. Hi ha gent que... fins i tot gent que quan perd els arguments... Veus? Com el fullet... Exacte. Com has fet això, final? Que... Para, ja. Prou, ja està bé la gracieta, ja has fet l'efecte especial. Fullet. Hòstia, ja li he fet gràcia.
7: Sí, eh?
0: Fullet, si no calles, no tindràs vermut. Hòstia, mut, tio, mut. Bueno, la qüestió, doncs, pues, arriba tant al punt que hi ha un bosc als Estats Units, això només passa a Amèrica, suposo, eh? Que fan com una espècie de teràpia, un bosc terapèutic, on tu pots anar a cridar.
7: Ah, mira.
0: Sí, però el gos és que paguen $4,000 per fer-ho.
10: Per anar a cridar?
0: Per anar a cridar al bosc, $4,000.
10: Ho van a veure?
0: Estats Units.
7: Estats Units.
0: Diuen de que pagar 4.000...
8: No tenim ningú un tros de bosc.
0: No, ara,
8: si jo et deixo vindre a cridar el que vulguin,
0: no,
8: eh?
0: No, ara el tenim tancat amb el dels porcs, no?
7: Bueno, sí.
10: Collserola, sí.
0: Ara Collserola està tancat. Ara, com, bueno, pots agafar un test, eh? Un test amb un gerani i cridar allà, mira. Sí. Si no...
3: Però, a veure, que no, jo, com que ja me lo puso, que el tonto de Saturnino, pregunto, però qui em paga? El que va a chillar?
0: Home, clar.
3: Ah, claro.
10: Però m'entens al revés.
0: Que havies entès el què?
10: Que jo els curava si anava a cridar.
0: Ah, no, home, no. Només penseu en curar.
8: Clar, no. Jo per això deia si teníem un tros de bosc a algú, perquè així quan vinguin et fot... Hosti, 4.000 euros per anar a cridar, Déu-n'hi-do.
0: Però ho heu entès tot al revés.
8: No, no, jo ho he entès bé.
0: Uns tios que tenen un bosc... I vas al bosc i crides i pagues $4,000.
8: Per anar a cridar al bosc. Vale. Per això deia jo, si teníem un tros de bosc, cony.
0: Bueno, aquesta teràpia...
7: Parc, si es pot fer allà.
0: Diuen, és femenina, només van dones, eh? Tot s'ha de dir. És només per senyores, sí. Aquesta teràpia contra l'estrès femení, bueno, podríem dir que és un... Home, com a mínim un mètode peculiar o terapèutic, no ho sé. No, i si està donant molt que parlar perquè aquests... hi ha molta gent que ara va a la natura, ara parlarem d'una altra persona també, que va, diuen que la natura et relaxa, abraçar un arbre et va bé,
3: bueno,
0: i tot
3: sí,
0: això. Bueno, doncs pues, crida el bosc, no? Als Estats Units hi havia molt costum de que aquests trens o metros que passen elevats, que hi ha un pont a la ciutat,
8: sí,
0: va molta gent a cridar quan passa el metro.
7: Ah, sí.
0: Quan passa el metro...
7: Aprofita la soroll...
0: Allà és gratis.
14: Això tindrà les seves conseqüències.
0: Bueno, tu de moment, quan et portis malament, no tens vermut. La qüestió és que...
14: Com?
0: Mira, mira com s'interessa.
14: Com?
0: Bueno, sembla que el fet de cridar allibera tensions i que va bé. La gent necessitem cridar de vegades, no? Però, clar, aquest servei està siguent demandat...
15: Garcia, he anat al bar del costat, sí. M'he fotut un bon àpat...
0: Ah, ja t'has fotut el vermut. Ah, ja, ja, ja. Bueno, és igual. I degut a que hi ha molt estrès, degut a crisis econòmiques, salaris insuficients... Però, clar, un salari insuficient, pagues $4,000 per anar a cridar, problemes de parella, infidelitats, problemes amb els jefes... Bla, bla, bla. La qüestió és que se'n van allà, es desfoguen cridant com animals.
3: Bueno.
0: 4.000 euros. I el bo és que
15: Saturnino,
0: només és per senyores.
15: ¿Quan tornem a donar un altre golpe?
3: El jueves, a les 10 de la mañana, en la Verneda.
0: No vull sentir res de tot això, jo. Què anava a dir? Vosaltres segur que no pagaríeu $4,000
7: no,
0: per cridar, no?
7: No, jo mira el Telenotícies, en tinc prou. No hi ha problema.
0: Bueno, la gent es desfoga el futbol, també, cridant.
7: També, també, que tu una altra.
15: Ara, quan el García la caga.
0: No la cago, estic dient sempre coses que són veritat. Vosaltres no pagaríeu, oi, $4,000?
7: Home, no.
0: No? Oi que no?
7: No.
0: Bueno, estem absolutament en un món curiós. Hi ha una noia, per exemple, que també és una notícia d'aquelles que m'ha fet gràcia, que volien tallar un arbre.
15: Ui.
0: Què passa, fullet? Ara què et passa?
15: Ui!
0: Que has vist la compta del que tinc que pagar del vermut, no? T'has acollonit fins i tot tu. El Mejas, a veure, porta. El Mejas, pincho moreno, pincho de tortilla, solomillo roquefort. Tio, però tu no has fotut un vermut, tu t'has fotut un jala. O sigui, en paio, tu. Mira com riu. Ai, quina creu. Algú vol adoptar un fullet? Està d'oferta, tu. Bueno, una altra notícia d'aquelles que parla també del comportament que tenen alguns sexes humans i alguns invents raros. Hi ha una noia de... Es veu que hi havia un arbre, vale, que el volien talar, perquè fos, el volien tallar, no? Perquè feia nos o el que sigui. I la noia, per evitar que tallessin l'arbre, és a dir, com a protesta, per evitar que el tallin en definitiva les autoritats pertinents i tal, saps què va fer? Va estar vivint durant 2 anys a dalt de l'arbre, tu.
7: No, sí.
0: O sigui, no es va fer caseta ni res. O sigui, la tia agafada a l'arbre... 2 anys, tu. Però no baixava per res, eh? O sigui, el tia allà pensava, si baixo el tallaran, jo d'aquí no em bellugo. Què és, una heroïna? Està sonada? Què passa? Com ho valoreu, això?
7: Uf.
0: Que és difícil,
7: difícil,
0: no?
7: Molt. Difícil.
0: Perquè la causa és bona, el fet de que no tallin un arbre sempre està bé.
7: Sí, està molt bé.
0: Però passar-te 2 anys penjat amb un arbre, bueno, és una de les morals més bèsties que he vist mai, no?
7: Més aviat.
0: Hosti, tu ho faries, Pilar, això de fotre't amb un arbre 2 anys?
10: Ai, no.
0: No, això no ho feia ni el Tarzan, tu.
7: Exacte.
0: Que anava canviant d'arbre amb la liana, no?
7: Exacte.
0: I tu, Saturnino, que tens experiència amb altures i tot això, amb alçades, què?
3: Jo sí que estaria per si me suben la comida i me suben de todo. Sí, y me ponen una tele, wifi, todo,
0: no,
3: yo estaria.
0: No, tele no en tenia, però la gent li portava a jalar. La pròpia gent de la comunitat li portava el dinar. I tot això, però clar, hòstia, ni es podia dutxar ni podia fotre res.
8: Lo bo seria saber si al final van tallar l'arbre o no.
3: Eso.
7: Amb
3: ella
7: d'au,
0: va aconseguir
8: que no el tallessin.
0: Sí.
8: És que jo què sé. Bueno, és que a vegades havia... on tira? Que hi havia un arbre enmig d'una... Sembla que és Anglaterra.
0: Sí. Que van... Anglaterra passen cada cosa, ja, també.
8: Que van tallar un arbre que estava enmig d'un muro, però que havia sigut un arbre que era, no sé si tenia 300 anys o no sé què, de l'època...
0: Sí.
8: Feia molt...
0: Sí.
8: No sé com anava, però que va ser un acte vandàlic i dius, ostres, un arbre amb tant de temps que es veu que no, amb tants anys, que a més no feia nosa, vull dir que era mig...
0: Yeah.
8: I que passi això, dius, pues, també... Sí que és veritat que a vegades hi ha arbres que diu que no és que el vulgui... Jo no sóc de... Sóc anti-tallar els arbres i tal, però clar, és que depèn d'on t'estigui, igual és un perill. Bueno... No cal que mirem més que a Barcelona hi ha hagut amb les ventades un parell d'accidents, no? O més.
0: Mira, la noia aquesta, perquè si algú no s'ho creu, és real, es diu Julia Hill, i va estar exactament 738 dies. O sigui, que són més de 2 anys.
7: Més de 2 anys.
0: 2 anys. Estava a dalt d'una sequoia, un arbre d'aquests.
3: Ah, bueno, no,
7: és clar.
8: Home, allà es podia fer...
3: Allí puede hacer lo que quiera.
8: Un pis de...
3: Un pis de 80 metros cuadrados, con aparcamiento y todo.
0: I va aconseguir que no el trobessin. Però és d'aplaudir, també, no?
7: Sí, tant.
0: No sé, a mi em sembla que és una notícia estranya per lo que és, però, bueno, al final... És una bona causa, no?
8: És que, clar, també sempre s'ha de mirar això, on és o per què ho volen fer, no? És com ara una mica... de coses així, doncs que a la millor... Els parques. Ara s'han posat a tots els parques la goma aquesta de, pels nens, i ara s'han donat compte que es veu que és més tòxic que es mengin a la millor la sorra bruta, és que dius, o sí, les caigudes sí, que es facin...
10: Que és, cautxo, unes,
8: és com un cautxo, però més es veu que és caríssim. I dius, val la pena? Per què no mirem abans el que realment és important o
10: sobretot
8: interessant?
10: Sobretot perquè els nens no mengin una pedra, serà que els hi ve d'una pedra.
8: Sí.
7: A veure quants hem crescut així amb sorra normal o coses
8: bueno,
7: així,
8: tots els que
7: vius.
8: Estem aquí hem crescut amb sorra normal, amb els genolls pelats, com
7: exacte,
8: deia l'Alianzó.
7: Exacte, i abans de nosaltres.
8: I abans
7: també,
8: de nosaltres i tot. I ara pues, hi ha moltes coses que ja no es fan.
10: És com tot, la meva germana, per exemple, que anava al parc amb els nens, i si jugava, no. Quan anava amb el meu cunyat anava amb les tovalloletes a les mans, sobretot no.
7: Bueno, és que
10: a veure, tot això són defenses per ells, deixeu estar, no li passarà per res. I bé, si mira una mica de sorra... No.
7: I la metge és ella.
10: I la metge és ella.
7: La metge és ella.
0: Bueno, parlant de comportaments, a veure, vosaltres teniu l'acostum, o feu o no, quan passeu un pessebre, feu el gest amb la mà d'agrair-li al senyor que para o no? O passeu directament?
10: Oi, a vegades no. A vegades
7: depèn.
10: Sí.
7: Depèn. A vegades sí, a vegades no. Depèn.
0: Depèn de l'estat d'ànim sí. que tingueu.
10: No, no, no.
8: Jo a vegades sí que ho faig, o perquè he pogut, o perquè depèn de mi, a la millor si vaig amb el carro, amb el nano o alguna cosa, ja no ho faig, però si no, moltes vegades està amb el cap, està intento
7: el cap,
8: fer,
7: sí,
8: de dir gràcies,
7: sí,
8: no? Agrair-ho em sembla educat.
7: Tu, Saturnino?
3: A veure, jo sí, però et dic una cosa... Cataluña y España, es uno de los países que la gente está más concienciada en parar el ceder al paso, ¿eh? Uh-huh. Porque te vas a otros países y tienes que ir haciendo saltirones para poder pasar, que la gente se lo pasa. Aquí, por lo menos en Barcelona, en Cataluña, pues, pasa y se paran los coches. Eso es verdad.
8: Aquí
3: ya... yo los saludo, les pongo el dedo así.
7: Como
3: Ronaldinho.
0: Digues, bon seguim.
8: No, també s'ha de dir que, a veure, que jo estic molt d'acord, els cotxes han de parar, I bueno, està bé agrair-ho, però els peatons, ara, per exemple, jo em dono compte sí. que nosaltres ens van ensenyar que sempre has de mirar abans de passar un pas de zebra, i ara no es fa.
3: Sí,
8: i això tampoc
3: sí,
8: és.
3: Això és verdad.
8: Perquè tu pots, segons com vens...
7: O segons... Sí.
0: Però perquè estan amb el mòbil, amb el llet...
10: I no miren per res, eh?
0: No, i es pensen, els peatons es pensen que són... Bueno, s'ha donat tantes llicències als comportaments dels patinets i les bicicletes que els peatons s'han sumat. Sí, abans sí. hi havia una sèrie d'educació cívica, de respecte, que té preferència
8: sempre.
0: El peató,
8: sempre,
0: però ha de mirar, però ha de mirar, perquè de mirar. Al final la vida se la juga ell, no del cotxe. Mm. Però s'ha passat tot, les bicicletes van per la vorera. Molta gent que entra al pessebre en diagonal, ja. Sí. No els cotxes, parlo dels peatons. Sí.
8: Clar, i a vegades, clar, depèn com final... vens, si entren en diagonal, tu no els veus.
10: Tu no els veus,
8: no perquè el retrovisor no et dona.
0: Dit això, ho dic perquè la psicologia diu que com són les persones que donen les gràcies amb la mà als cotxes que deixen passar. Tant circulant, si tu, per exemple, et deixen passar davant, dius gràcies al tio de darrere, o gràcies, donar les gràcies en temes de circulació als altres, ho han estudiat els psicòlegs, i uns psicòlegs molt intel·ligents, bueno, molt preparats en aquest sentit, perquè a través del comportament humà, el comportament amb el tràfic i tot això, es veu la tendència de la gent com és, no? Sembla ser que aquesta universitat és de Pensilvània, vull dir que és forta, i tot aquest conductor que agraeix quan li cedeixen el pas a l'altre o passa el pessebre, doncs han dit que tenen una psicologia diferent. Què diuen els psicòlegs al respecte? Hi ha gent que no agraeix mai.
7: Hi ha gent, sí.
0: Mai, inclús hi ha gent que es cabreja i gent, ara passo jo i si m'atropelles, m'atropelles, és igual. Aquestes investigacions estan centrades en la gratitud, podríem dir, i les interaccions socials que, com diríem dir, la sensació de connexió entre individus. Diuen que la gent que diu gràcies i agraeix és una gent molt més cívica, és una gent que té millor nivell emocional,
16: gràcies,
0: més equilibrada, i que, a més, faciliten la convivència i redueixen la sensació d'anonimat. És a dir, són bona gent, cívica, i oberta i amable. El que no
7: molt
0: ho fa,
7: bé.
0: Home, no dic que sigui dolent, però no té aquesta característica.
7: Molt bé.
0: Molt bé. Sí. Mm-hmm. Bueno, doncs és important. Darrere d'aquest gest estem veient que darrere hi han
17: sí, senyor.
0: Comportaments
17: sí,
0: socials,
17: senyor.
0: No?
17: Sí, senyor.
0: Tu, el follet, tu mai has demanat perdó a ningú, ni res, ni gràcies, ni res.
3: No, però nosotros, como la Pilar, o Xavi, o usted, o la Montse, que pasa y da la gracia, esto no hace falta que me lo diga un psicólogo, que somos buena gente.
0: Sí, pero...
3: Yo lo sé yo,
0: sí,
3: que
0: sí,
3: soy
0: ya.
3: buena gente.
0: Sí, sí.
3: No,
0: pero,
3: no, ¿verdad?
0: Pero, la DGT Si el... Saps, a vegades, a la Direcció General de Tràfic, a vegades ens busquem un cotxe de la Guàrdia Urbana, d'aquests, que se'ls emporten quan el prenen? Bueno, és igual.
3: A mi depèn la Guàrdia Civil.
0: Bueno, la DGT...
3: Anticobre.
0: La DGT.
3: La Guàrdia Civil anticobre.
7: Anticobre.
0: Sí, anticobre. Bueno, és igual. Doncs resulta que la DGT, curiosament, perquè hem dit que el gestre no el pot fer. Para un conductor, diu, passi, passi, amb la mà li dius que passi. O tu pares sí, i dius, passa tu que hi entraré jo, eh? Doncs la DGT ho multa, tu. Perquè diuen que posa en situació de risc les normes de prioritat i posa en risc la conducció. Per tant, si tu veus un peató i li dius passi, passi, et poden fotre...
7: Te la carregues tu. No, si és...
0: Diu, a l'article 65, diu que... Vols callar-te, fullet.
14: Què dius ara?
0: Puc parlar o no? Com es nota que t'has fotut un carajillo, també, eh? Hosti, noi, que carregat vas. L'article 65...
14: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Calla't, ja. Pesao. L'article 65, que diu que els que regula els passos de peatons, senyalitzats amb la prioritat, correspon al peatón i al conductor de... I, o sigui, correspon al dret al peató i que el conductor li té que cedir el pas, vale?
7: Això no sabem.
0: La norma contempla que el conductor tingui que autoritzar o invitar o indicar quan deu creuar el peatón. Simplement té que tindre's i no dir res. És a dir, si tu pares i dius passa, et multen. I la multa no és petita.
3: Entonces, mi conclusión es, lo cede el paso lo han puesto para que recaude la Guardia Civil de Tráfico. ¿Eh? Entonces que pongan semáforo. Uh-huh. Y hasta que quiten el cedal paso. Sí, y así sí. No recaudarán.
0: Bueno, poden clavar 200 euros, ¿eh? O sigui, ser educat...
10: A mi me paren perquè he deixat passar amb algú. Me diuen que els hi paguen 200 euros i si se'n vol l'enteniment.
0: No és que paris per deixar passar algú. És el gest de dir passa.
10: Ja.
3: Però si
10: paren,
3: un cedal paso...
10: Perquè he fet el gest
0: tu... Ah, no? Merda.
10: Qui?
0: I a més, el que diuen... Amb això diuen que no treuen punts del carnet.
7: Oh, a sobre. Que magnànims.
0: Déu n'hi ha. Hi ha coses que no s'entenen, eh?
3: Esto sabe lo que es, se lo digo yo, se lo explico. Los dos mandamás de tráfico que hayan
0: hecho. Vols callar-te, Follet, per favor.
14: Li passo al meu compte.
3: Me voy a ir, eh? Me voy a ir.
0: Hosti, Follet, calla't ja. Fota-li un esparadrap a la boca, Montse. Mare de Déu,
14: quina
0: com es...
14: Quina merda!
0: Calla ja, home!
3: Estos son los dos técnicos... Va a decir algo el Fulleno. Estos dos técnicos que estaban juntos y diría uno al otro. Mira, toma el cubata en la mano, a que no tienes cojones de poner esta norma. Toma, con un cubata en la mano, venga. Y va el tío y lo pone. Y ya está. Porque es que no se entiende esto. No se entiende.
0: Bueno, tenim unes mentalitats. Vull dir, ja em diràs, una tia que es fot a l'arbre que està bé, no? Reivindicatiu.
7: Està molt bé.
0: A l'altre que volen matar l'àrbit. A l'altre que si dius passi et foten 200 euros. Dius, sí, però què ens passa?
7: Fantàstic.
0: Què ens passa, tu? Bueno, mira què ens passa. Que tenim un nivell de pena. Escolti'n aquesta noia, tu.
7: A veure.
0: Es fot un predictor d'aquests per saber si està enganyada i es pensa que tindrà 5 fills. Per què?
7: Què dius?
0: Ja ho veuràs. Escolteu, lamentable.
16: Yo no sé qué voy a hacer. Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
0: O sigui, heu entès l'estupidesa?
7: Sí, sí, sí, sí. Però la grossa, eh?
0: A la tia es fa 5 predictors, o com es diguin, 5 proves d'embaràs, i es pensa que està prenyada de 5 fills.
7: De 5.
0: Bueno. Però d'on surt aquesta gent? Però és que...
14: De més verdes en maduren.
0: De més verdes, aquesta no madurarà ni aquí 30 anys. Hòstia, però què ens passa? Què ens passa? Hòstia, com ho veieu, això? No, oi que és acollonant?
7: És que, a veure, és una dintre de mils
3: però
7: de borrades com aquesta, o pitjors.
3: Claro, però hoy en día no sabe si esto es verdad o es fake o lo han hecho en un TikTok para sacar seguidores.
0: Yo tot lo que poso...
3: No, que sí, pero que a lo mejor esta lo hace para sacar seguidores o para sacar historias, porque si no hay que ser muy de bajo cerebro, ¿eh?
0: Bueno, no
3: hay... Que sé, de verdad.
0: Bueno, es que aquí hem posat moltes coses, ¿eh?
14: Yo no la vaig deixar prenyar.
7: L'altra.
0: Escolta, nosaltres hem posat aquí... Perdona, el tio que va dir que el president de la Generalitat era el Salvador Dalí, el propi Illa, el va fer anar per dir, escolta, que sóc jo.
3: Això sí.
0: Que no ens ho inventem, eh?
3: Esos chavales que les hacen esas preguntas, sí, porque no tienen ni idea.
0: Bueno, ja em diràs. És que hem arribat a un món absolutament estrany. Mira, a Holanda hi ha molta soledat. Hi ha una soledat tremenda.
14: Tant... I ara?
0: I també suma tot això, no? Una cadena de supermercats d'Holanda va crear les caixes de parlar. Què són les caixes? Són unes caixes molt més lentes per la gent gran, que a més de vendre'ls-hi, peten la xerrada.
13: Ah, bé.
0: Això que sembla tan modern i que està bé...
18: Vaig a buscar un Kleenex.
0: Això s'havia fet sempre, tota la vida, a les botigues de
13: proximitat. Evidentment, venia la gent i va tertúlia, claro, mentre te'n pagava i tot això.
0: Això, com ara al supermercat, vas agafant i te'n vas com una bèstia.
13: Fotenica. Hola, hola, adéu,
0: hola, adéu, màxim. Senyor, no foti cua, no foti cua. Doncs resulta que les converses s'han perdut.
13: Sí.
0: Per què? Perquè han canviat l'hàbit, ha canviat els tempos. Pues ara a Holanda han dit que, bueno, que hi haurà caixes per gent gran que sí, puguin, senyor, parlar. Però tot això vol dir que de vegades anant darrere es parla endavant. Sí. Aquesta tertúlia ja la feien.
10: Si vas a les carnisseries, si vas a la carnisseria normal, ja ho fas, si parles amb el carnisseria.
13: Xerres amb ell, sí.
10: Normalment sí, ara és clar, en els supermercats és impossible.
0: Bueno, ja per acabar, i guardat aquesta de les notícies estranyes, perquè em sembla tan inverossímil, que és brutal.
18: Vaig a buscar.
0: Resulta que normalment els atracadors, bueno, tu com a professional ja diràs, els atracadors van amb caputxa o amb màscares o no es deixen veure. Bueno, doncs una dona va entrar a robar a un banc absolutament nua. Tal com va vindre el món, nua. I quan van fer la ronda a la policia per preguntar
18: als d'això,
0: ningú se'n recordava de la cara, tu.
13: Ja ho comprenc, sí, sí, clar. I com era, no sé, collonant-ho.
0: Tots mirant-li el cul o el que no vota. I la policia...
3: Mala idea.
0: Vull dir, aquesta tia és intel·ligent. Perquè diu, hòstia, si em poto caputxa... No, vaig amb pilotes, tu.
13: Segur que no
0: em miraran la cara. Hòstia, ningú del banc va saber dir com era. Bueno, sí, de cos, sí.
13: Sí, però... clar, d'això sí.
0: Hòstia, tu, és acollonant, no? Montse, què opines d'això?
3: Totalment. Lo voy a hacer yo ahora.
0: Sí, usted,
13: no, home, no és ben bé igual.
3: No sé, si me miraran la cara se reirán de mi, pero lo voy a hacer.
0: Jo estic segur de lo segon, però bueno, dit això... Hòstia, bona idea, no?
13: Pues sí, molt original, sí, no, aquesta ha pensat.
0: Bueno, cues perquè la gent parli, dones que es lliguen amb un arbre, altres que van a cridar i paguen 4.000 dòlars, un altre que pensa que tindrà 5 fills perquè s'ha fet 5 proves de demarats...
3: Què passa, un semàforo?
0: Un semàforo, i aquí voten 200 euros.
18: El programa no s'acaba mai, o
0: no,
18: què?
0: No, sí, ara s'acaba la primera. I a més, el broche d'oro, una persona amb pilotes, aquesta, que ningú li reconeix la cara. Mare de Déu. Bueno, audiència, el món està així. És el circ
18: audiència
0: del món.
18: Audiència estimada i benvolguda.
0: Ai, Déu.
18: Jo sé que vostès cada diumenge encenen la ràdio per escoltar-me a mi.
0: A tu,
18: gràcies,
0: sí,
18: de tot cor.
0: Tan modest. Bueno, Fulla, tu i jo parlarem ara. Notícies,
18: no.
0: Notícies i tornem.
19: Notícies en xarxa.
20: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el Pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres, que ha fet una macroenquesta. 82% dels enquestats estaria disposat a secundar aquesta vaga per baixar el preu dels lloguers. I parlem dels 5 catalans del vaixell Ondius, que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Segons ha confirmat el Departament de Salut, els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remellart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència a tota Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
21: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remeieres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 2:15 del vespre. El recinte del Castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes ramalleres i als usos tradicionals del territori.
20: I en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
1: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, fullet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, fullet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
6: No!
5: Nosaltres t'ho posem fàcil.
6: Juhu!
5: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Mollet, ja sé que vols col·laborar amb el programa i fer de tècnic, però toques un botó i s'apaga tot, noi. T'has d'informar amb la Montse, has de saber que les persones que en saben ensenyen els que aprenen, i els que aprenen després saben i ensenyen els que tenen que aprendre. Ho entens, això? Vols pujar-te els pantalons i fer aquesta... Quina manera de fer huelga, diu el tio. Bueno, què et sembla la vinguda del papa aquí? Què us ha semblat? Què opines, Pilar? Oh.
1: Toca't els ous.
0: De veritat, Follet...
2: Home, és la seva competència, clar. Ara ve el de veritat.
0: És increïble. Clar, és el paparrutxes primer, no?
2: Clar, i ara ve l'altre i...
0: No, però ara parlant en sèrio, què opineu del papa? No del papa, de la vinguda del papa. Creieu que és bo?
3: Saps què deia el meu pare?
0: Què deia el teu pare?
3: Quanta llana que hi ha en aquest país.
0: Quanta llana?
3: Quanta llana que hi ha en aquest país.
0: Què vol dir, quanta llana? Què vol dir?
3: Quanta llana, no sé què te parece. Pues que hi ha molta gent creient que... Bueno, ell no hi creia, era molt...
2: El seu pare era absolutament anticreient.
0: Com el símbol de que els feligresos, podien dir, són vents, per entendre'ns.
3: Sí, però d'alguna manera, no?
0: Bueno, però no ho deia d'una manera insultant, sinó
2: que ho interpretava. No, tampoc era això.
3: I ell, com que no hi creia, li donava la sensació... A veure, jo ni a mi ni me va ni me ve, la veritat, que vingui, em sembla molt bé ara. Jo penso que tota aquesta parafernària que es fa, jo penso que és desmesurada.
0: Desmesurada?
3: És desmesurada. Sí que és un cap d'estat, ho sabem, perquè clar, és el cap de l'estat del Vaticà, però...
2: Home, i arrossega molta gent molta que gent. Sí que hi creu i que...
3: Vaig veure un moment unes imatges de la missa que va fer molt jovent i penso, realment hi ha tant de jovent que creu en, que creu en Déu? Potser sí, no ho sé.
2: N'hi ha
0: moltíssima.
3: Potser sí, no dic pas que no.
0: Cada cop més, encara que... O sigui, hi ha un fenomen curiós. Cada cop va menys gent a l'església, però en canvi cada cop hi ha més creients. Això també ve que ha pujat molt la que això per la vinguda de llatinoamericans.
3: Sí, que ells creuen molt.
0: Que són molt creients. Ara per què crides, tu? Estàs com una cabra, tio. Hi ha molt, són molt creients,
3: sí.
0: Normalment, catòlics i tal. Bueno, hi ha moltes religions, però bàsicament... I clar, això fa augmentar també.
3: Sí,
0: fixes
3: sí.
0: Les imatges...
3: A veure, jo no hi entro ni surto a mi. És totalment diferent. També val de perfecte, però vull dir, no... Ara, esclar, jo penso que tota aquesta parafernàlia que s'ha muntat i la gent de la Sagrada Família que està dir que porta dies sense poder dormir perquè està muntant aquelles... Allò, i les munten a les 4 de la matinada, que la gent no pot dormir.

0: és, per mi, és desmesurat. Faci la missa dintre l'església i s'ha acabat. Prou. Una pantalla, però és que han voltat tota la Sagrada Família de grades, treballen, ja dic, una dona l'altra diva sortint al Tot es Mou, va dir, treballen a les 4 del matí, aquí picant amb els martells per muntar les grades. La gent ha de descansar. La gent que viu allà està molt tipa.
1: Però no només pel papa, estan tot l'any.
0: Sí, però és que encara més. És que encara més.
1: Bueno, no sé. I tu, Xavier, què opines? Com ella o...?
2: A veure... Potser no sóc tan beligerant, però m'és bastant igual el tema religiós. És a dir, no estic pas en contra. Si creus en una, creus abans amb el cristianisme que amb una altra, per descomptat, però tampoc li tinc un fanatisme religiós especial. No ho sé. No...
1: I tu, Saturnino, va canviar...
3: Jo tenia el trabajo.
1: Va canviar anys, no?
3: He tenido trabajo yo esta semana. He tenido que ir a estación de... A la estación donde se compran las cosas, a comprar moquetas.
1: ¿Cómo la estación se compra?
3: Servicio de estación.
1: Con vostè va a la estación.
3: Servicio de estación, servicio de estación.
1: Es que no confunguen, quan vostè va a la estación per robar coure.
3: Me dieron dinero para ir a comprar moquetas, para ir a comprar unos marcos de las puertas, para ir a comprar crucifijo.
1: ¿Marcos en las puertas? Que no tenían
3: marcos. Hay sin marco, donde va a entrar no hay marco.
1: Ah.
3: Crucifijo, porque donde tienen que ir los crucifijos hay fotos de chavalina puestas allí. Y claro, nos han hecho quitar las fotos y poner los crucifijos. Todo el día currando. Me dieron dinero para comprar todo eso. Y volví con todo comprado y con el dinero.
1: Sí, però,
3: qué listo soy, ¿eh?
1: Sí, sí. Però vostè, ¿por qué el van encarregar a vostè? Porque allí hay mucha gente.
3: Yo soy allí el que más manda, casi.
1: Vostè és allà...
3: Son 52 años que entro ya, y salgo, entro y salgo.
4: És que ja és un pres de confiança.
3: Yo soy de confianza.
4: Confianza absoluta.
1: No, si té la clau, diu. Sí. Hola, i tant,
3: no hay gente que dice, mi mercado de... Mi súper de confianza, pues yo soy el de confianza de allí. Mi cárcel de confianza.
1: Com han de ser els altres si vostè... Com han de ser els altres si vostè va a comprar i es queda els calés i és el de confiança,
3: bueno,
1: com tenen els altres? Bueno,
3: ellos me dieron el dinero para comprarlo. Yo traje las cosas que me habían pedido, pero yo el dinero para mí.
1: Sí, clar, vostè...
4: I a més... El papa els va visitar, no? Campian,
3: sí, por eso, por eso.
1: Per això ho dic, que estan
3: currando ahí como, está currando como un monje, allí.
1: Como un monje, diu.
2: Home.
1: Ai, Déu meu, de veritat, Saturnino, una paciència amb vostè, també. Bueno, i tu, Montserrat, què opines d'això de la vinguda del papa aquí? Què creus?
4: No ho sé. A mi el que... Bueno, mira, quan han vingut altres personatges i han anat a fer visites i tal, i potser no s'han fet tanta parafernàlia, no? A mi el que em sap greu és el follon que hi haurà, que no han pensat amb la gent, o sigui, amb la gent de Barcelona o amb la gent de... O, jo què sé, o inclús pujar a Montserrat. Serà un...
1: Bueno, l'altre,
4: ja no hi penso, però és que l'última vegada que vam pujar nosaltres, que era un dia de cada dia, la botiga només ja estava plena de records de Montserrat amb la foto del papa, i que no tinc res contra aquest home, al contrari, em sembla que pot ser una bona persona, en el sentit de que, bueno, de què parla, doncs, de, segons com posa això, de la immigració, de la pederàstia, totes aquestes coses que vol aclarir coses i tal. Però, clar, fer tant de follon enmig d'una ciutat que...
0: Que això normalment està tensionada,
4: que ja normalment sempre hi ha caravanes.
0: A part, comença la selectivitat, poca broma.
4: Clar, això també és una altra cosa
2: que coincideix amb la selectivitat,
4: exactament. O canvies.
2: I amb la vaga de profes, tot junt.
0: I la vaga de profes.
2: Tot junt.
4: Bueno, crec que hi ha una trobada, no sé si a la tarda o no sé què, expressament allà a la Sagrada Família, no?
2: Sí.
0: El meu fill, que viu a la Sagrada Família, no sé si podria sortir de casa, perquè entre una cosa i l'altra...
4: Bueno, avui estaven demanant que es teletreballi, doncs... Ostres,
0: el meu fill el dimarts teletreballa, però el dimecres no.
4: Però vull dir que, clar, fer una cosa així, has de pensar una mica en tot l'altre, no només amb tu i amb tus feligreses. Barcelona és molta més gent.
1: Sí, tant. Sí. Bueno, al final, quan dius que és molta més gent, al final no es faria res.
4: Ah, ja, no, això però, també és clar, veritat.
1: Perquè amb això de... A mi no em representa el papa. Que
4: no, jo no he dit que no em representi.
1: No, és un exemple. O que no et representa, o que no vincules, o el que sigui. Al final, escolta, qui viu a la ciutat té que pagar el peatge de viure en una ciutat.
3: Exacte.
1: No, el papa no va a Camprodon, i el papa no se'n va a la plana de Vic. El papa va a les ciutats importants que ell considera visitar. Lògicament, si vius en una ciutat, no pots tindre la tranquil·litat d'un lloc que no sigui tan urbà, ni amb tanta gent, ni amb tanta cosa. Vull dir, no s'hi tries, si et toca viure. Hi ha molta gent que jo no voldria viure a Barcelona. Però allà on te vius et porta una sèrie de conseqüències greus. Sí. És com quan tu... Greus o no greus. I t'has d'adaptar t'has d'adaptar perquè, escolta, la rua del Barça, que no té a veure amb el papa, també va parar a la ciutat.
2: Exacte. Sí, sí.
1: I quan foten la marató de no sé què, paren la ciutat.
3: Claro, i ara vendrà el tour. El mes que viene viene el tour.
1: Si estem aquí, però, si estem aquí, si
0: jo penso que, a part d'això, sí, és perquè no han mirat dates, perquè... Ostres, no enganxis el dia que fa, la Mainada fa la selectivitat, que els estàs tallant el metro, els estàs tallant els busos...
1: No passa que això...
0: Que la Mainada ha d'anar a fer un examen, ja prou nerviosos van...
3: Però que estava antes l'examen...
0: Por eso...
3: Bueno, però...
2: Havien de...
0: No
2: fer-ho coincidir, si
0: més no. No fer-ho coincidir, tot
1: sí,
0: penso,
1: però és molt difícil. A vosaltres, a la vostra agenda, no us coincideixen coses?
2: A vegades sí.
1: Jo, per exemple, tinc una reunió preparada pel dia 16. I resulta que el dia 16 en surten tres coses més. Què tinc que fer? Doncs pues córrer com un bòlit, intentar de cansar alguna, però a vegades no es pot.
2: Ja, és no, dir, no, a vegades passa. Ah,
1: penseu una cosa, jo no defenso el papa ni l'ataco, simplement parlo de les incomoditats que suposen fer actes públics majoritaris.
0: Sí.
1: Primer és un cap d'estat, per tant, quan té molta gent...
2: No.
1: Sí, per què el va rebre tot Déu? Bueno, perquè a part de ser el cap de l'Església Catòlica, és un cap d'estat.
2: Sí.
1: El Vaticà no és un país. Per tant, té que tindre tot el protocol i tota la cosa d'un país. Per això el veu el rei, el veu tot Déu.
2: Sí.
1: Dos, és bo que a Barcelona la visiti el papa? Tot el que sigui posar Catalunya, que aquesta és una altra que en parlarem. Catalunya, el mapa de la gent, és bo. La gent, home, si viuen al costat de la Sagrada Família...
2: Sergi.
1: Hòstia, o l'aguanten, o que marxin, si poden. Però és que viuen al costat d'un lloc. Si aquesta gent que viu... Vols callar-te, Follet? Si aquesta gent visqués, doncs què et dic jo? Cuidao, fixa-se, amb escala diferent, Molins, no? Molins de Rei, quan hi ha la cursa, quan hi ha l'aturada del no sé què, també paren, tallen la vila.
2: Sí.
1: És a dir... El conglomerat de gent fa que aquests events emprenyin a la gent que viu. Hi ha gent que s'integra i ho veu de conya, perquè el que va el representa, per entendre'ns, i hi ha gent que s'emprenya. Noi, no estem sols. Per mi, la visita del papa és molt important. Molt important per Barcelona, molt important per Catalunya. El fet de posar més renom encara a la Sagrada Família i santificar-la em sembla brutal. Fixa't com és la gent, que hi ha gent que vol que vagi al Valle de los Caídos, perquè senten que si no va al Valle de los Caídos menysprea una sèrie... És a dir, el pobre papa, i ho dic així des del carinyo, omplir l'agenda d'aquest home té que ser complicat.
2: Sí,
1: I contactar, mai ho diria, a tot Déu, és complicat. Per tant, ens hem d'aguantar. Sí.
3: Però...
1: És com la gent que se'n va a la muntanya, se'n va allà al Camprodon o Puigcerdà, no sé, un pobre txés, allò... Vols callar-te? De veritat, vés a veure el papa i veuràs com fot el camp ràpid. I els peus, aprofita que et deixes rentar. Clar, hi ha molta gent, per exemple, que diu que ha anat, i això s'ha sapigut, s'han anat allà on esquien i tot allò, bueno, per allà al Vall d'Aran o que sigui, i és que fa pudor vaques, tio.
2: Home, on vas? És
1: no,
2: que...
1: Si te'n vas al costat de vaques, ensumaràs merda de vaca.
2: Evidentment.
1: I si vius sobre una pastisseria, ensumaràs croissants cada matí.
2: Sí.
1: És a dir, clar, volem tindre les comoditats i estar connectats amb ton Déu, però que ningú s'emprenyi. No, per favor. Perquè nosaltres mateixos també emprenyem. El que passa que quan fan un acte que és nostre, ho veiem la mar de bé. Clar, hem de tindre paciència. Portar una autoritat mundial, com és aquest home... Clar que ha de portar en renou.
2: Mm.
1: I com està tot, a més, clar que ha de tindre seguretat i té que tindre... És lògic i normal. Per tant, cristians o no cristians, maratonians o no maratonians, ciclistes o no ciclistes, hem de tindre una cosa que es diu tolerància i paciència. Oi que m'enteneu?
2: Sí, no,
1: què passa? Barcelona s'està convertint en una ciutat hiperpoblada, que ja de per si ja és poblada, ja és densa. S'està tractant de que Barcelona comenci a revifar i Catalunya... Hem de posar Catalunya al mapa. Lo més trist de tot, a mi no m'emprenya que vingui el papa. A mi el que m'emprenya és que no vulguin que es parli català. Això sí que m'emprenya.
2: Això sí que emprenya, molt.
1: Perquè estan polititzant absolutament un acte que teòricament és un acte de fe, de creients. No parlaran català. Hòstia, què és pecat parlar en català? Els mossens, els bisbes madrilenyos o d'on siguin, que diuen que parlar en català no, que es negaven, home, s'equivoquen, primer, perquè el català no és un pecat.
5: Com?
1: I més que seguia Jesús,
5: com?
1: Que Jesús sempre anava amb les minories i amb els més pobres,
5: que complicat.
1: Els mossens d'avui, no parlo d'aquests garifaldes, aquests que porten... Hosti, semblen més... Si semblen
5: això
1: més,
5: tindrà les seves conseqüències.
1: Si semblen més els fariseus que Jesús. Sí. Això sí que és greu.
2: Sí.
1: Per tant, clar que s'ha de parlar en català. Que no hi hagi senyeres. Sí. Un, sí. Un cura, el d'aquí, sí. El mossèn... No, no, a la Sagrada Família no hi haurà cap senyera. Hòstia, per què? Sí, sí, sí, teòricament, i... si la religió el que necessita... És el papa, el discurs que fa és de que no hi haguin enfrontaments, que ens ajuntem. És un tio transigent fins i tot amb l'islàmic, és a dir, hòstia, ens hem de posar d'acord amb els àrabs. Uh-huh. Un tio que té un discurs de junta, resulta que els plebeios... tots es barallen perquè una senyera no...
2: El a veure, i el personatge que ha dit això és de la Franja, eh?
1: Per això sí, t'ho dic.
2: És català, no? Pràcticament, és mig aragonès, a mig català.
1: A mi el que em molesta sí. No és que el
5: quina
1: papa...
5: Quina merda!
1: El que a mi no em molesta, i puc entendre, és que el papa talli el tràfic, lògicament. Sí, no ve un tio qualsevol. Ara, el que sí m'emprenya és que utilitzin la vinguda del papa per fer política. Perquè això ja no és religió, ni és fe,
2: exacte,
1: ni
2: és
1: res. Exacte. I això sí que és el que m'emprenya. Si a mi m'ha emprenyat alguna cosa...
5: Què dius ara?
1: Si a mi m'ha emprenyat alguna cosa a part del fullet, és que vingui una santitat i els polítics, si fotin la política, la gent, sí, sí, i ens vulguin separar.
5: Per què?
1: Noi, no ha vingut per això aquest home aquí, eh?
2: Ah, no, clar.
1: No ha vingut per això.
0: Per batejar la creu de la Sagrada Família, no?
2: Sí. Bàsicament és l'objectiu principal, i de passo més coses,
0: la creu
2: però...
0: de Jesús, tinc entès que és la...
2: La sí, torre sí, de Jesús, sí, bueno, que és la més alta.
1: És la més alta sí. Del món, crec jo, no? Com a mínim d'Europa.
5: Bueno, sí, per sí. Què?
1: Parlant de fidels i infidels, us tinc que donar una dada, espero que no sigueu vosaltres.
5: Quina manera més...
2: A veure...
1: Fullet, de veritat, has menjat llengua?
3: Le pego una paliza, le pego una paliza, què?
1: Has menjat llengua o què, Fullet? Hosti, manoi, com està la
3: paliza? Està molt pesat, oi, eh?
5: No es pot permetre tenir un programa tan pollós.
1: Bueno, parlant de fidels...
5: Suporífer.
1: Bueno, vols callar?
5: Suporífer.
1: Fullet, de veritat, eh?
5: Quan no et resisteixis, García. Oh, aquest programa, si val alguna cosa, és per mi.
3: Fuller, que no t'estàs mamant per mullar. Para!
1: Jo crec que s'ha fotut més d'un, eh?
3: No,
1: més
3: aviat.
1: Bueno, la qüestió, parlant de fidels i fidelitats i tot això, clar que parlàvem d'una fe cristiana, però si parlem d'infidelitats, de fer el salt a la dona o a l'home, sabeu quin lloc d'Espanya és el número 1? La ciutat més important. Barcelona és la quarta. D'Espanya, o sigui, sí, sí. Estem tot Espanya, la quarta. El número 1 d'infidelitats està a Girona, que m'expliqueu?
2: No sé.
1: No, és cert.
0: Pot ser. No.
1: És la tercera és Reus, la tercera és Reus, i la primera Girona.
5: Sí.
1: Vull dir, o sigui,
0: a mi no m'amigues, eh?
1: No, home, jo t'ho pregunto no perquè siguis infidel, no, t'ho pregunto perquè siguis... Perquè ets gironina.
0: Tu
1: vas ser víctima d'infidelitat.
0: Jo vaig ser víctima d'infidelitat.
1: Sí. Ja, vaja. Això es porta malament, eh?
0: Bueno, creu un poquet de costumes.
1: Vols callar-te? De veritat, és com un corcó.
3: Treu-li
1: el micròfon al Fullet, ja.
3: Sí.
1: Treu-li. Ara
5: jo te la vaig deixar prenyar.
2: L'altre.
1: Ara li cauen les orelles i
5: és que la vida té cada cosa.
1: Mira, traurem, la vida té cada cosa. Et traurem el micro ja fins que no demanis perdó. Medita, recapacita.
3: Dos minuts, no, mà.
1: Ja veurem. Bueno, doncs això és curiós.
5: Quina merda.
1: Això és la teva recapitació? Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que és...
5: quina perda.
1: Fullet, per favor, t'ho demano. Portem 27 minuts de la segona hora i no has callat encara, eh? No, jo ja sé que jo tampoc, però bueno, tinc que fer-ho. Bueno, la qüestió, la infidelitat a Girona, eh?
0: Va, sí. Pot ser.
1: Déu-n'hi-do, les infidelitats com van, eh? Sabeu quan, a quina època s'és més... Ai, a quina època no. A quina hora del dia hi ha més infidelitat?
2: No, ni idea.
1: Sí? No és la nit, no, és el migdia.
0: A migdia? Molta...
1: Sí, sobretot entre la gent que treballa.
2: Ah, bueno. És l'hora més dissimulada.
1: És l'hora més dissimulada.
2: Clar.
1: Ei, que dino la feina.
2: Clar, i va, ah, bueno, va.
1: I hi ha gent que habitualment dina la feina, i van a dinar a bars de menús, però aprofiten...
5: A qui li importa, García?
1: Home, doncs els que porten els cuernos, les banyes, ja t'ho dic jo. O sigui que tremendo. O sigui que Girona al migdia, cuidau, Xavi, vigileu, eh?
2: És que just quan marxo i me'n vaig a la feina.
1: Bueno, com veieu el Fullet...
5: Tinc gana.
1: Hòstia, no, de veritat.
3: Has mareat, eh?
1: Has menjat llengua avui o què? Ara farà la recepta. Però una cosa, oi que sembla que ha begut molt el Fullet?
2: Sembla, sí.
3: Dos per muy medio, no hemos tomado los dos.
1: L'altre.
2: L'altre, hòstia.
1: Bueno, pues...
3: Si és gratis. Lo que és gratis, és gratis.
1: Hi ha coses curioses, no? Hi ha molta gent que diu que has begut. No, no, jo no he begut, no he begut. No, no. Com que no has begut? Resulta que hi ha un senyor que es diu Eric Poulin.
3: Lo conozco.
1: El coneixes, tu? Bueno, és un nom que ha estat vostè a Canadà, a Nova Escòcia.
3: Canadà, en Austràlia.
1: En Canadà i Austràlia. No
3: que està en Canadà i en Austràlia.
1: Ah, no, aquest és de Nova Escòcia, de Canadà.
3: En Austràlia me traje 4 canguros.
1: Ah, sí? Però que cuiden nens o que foten bots?
3: No, que hacen bots.
1: Ah, sí? Sí? I on té els canguros? Eh? Està prohibit, això?
3: Yo los tengo guardados, los canguros.
1: Sí, un canguro.
2: Guardas,
3: claro, tengo una granja de canguro.
1: Té una granja de canguro.
3: Claro.
1: I li ha deixat la Generalitat i tot això que ho tingui.
3: A mi me conocen ya. El de Cambrià, que pase. Ja. En la aduana ya tiene mi foto allí. Cuando pase este, que pase.
1: Hòstia, ja el Capone, el costatell, era ni idea. Bueno, pues l'Eric Poulin aquest, que és de la part de Nova Escòcia de Canadà, té una cosa molt curiosa. Té un síndrome molt curiós que genera, és una fa una fermentació intestinal. Vosaltres sabeu que l'alcohol surt de fermentar.
2: Sí.
1: És a dir, tu fermentes una fruita i surt l'alcohol, no? Mm. Doncs aquest home té uns jugos gàstricos o el que sigui, té un síndrome que fermenta i el seu estómac de forma natural provoca que s'emborragi i vagi borratxo perquè li genera alcohol. Hòstia. El tio fa alcohol de manera... Vols callar-te?
2: És una destileria.
1: És una destileria.
3: Destileria Martín.
1: És un cas absolutament increïble, perquè, parlant d'infidelitats, la dona el volia deixar, perquè és que estàs
2: borratxo. Aquest tio borratxo i tal, pobre.
1: I el tio, si jo no bec alcohol ni res, i al final ella va dir, escolta, que de veritat que no bec, diu, bueno, doncs vés al metge, algú et passa, i li van trobar aquesta...
2: Que
1: és curiós, no?
2: Sí, sí.
5: Hòstia,
1: però això és una mala passada, no?
2: Sí.
1: Home, ha afectat a la seva vida personal, laboral i tot. El tio va borratxo, sense beure alcohol, perquè el que menja...
5: Estimada audiència...
2: I no pot conduir, suposo, no, perquè clar, dona positiu segons.
3: No, ni treballar.
1: No?
2: I treballar tampoc, segons què.
1: Però saps per què? Perquè han descobert que els carbohidrats, és a dir,
2: sí,
1: l'arròs, la pasta,
2: sí,
1: tot, ja, el pa, li fermenta de manera que li genera alcohol. I els dius emborratxa?
2: Clar.
1: Molt sí, emborratxo. Sí. És bestial, això, no?
5: Quina tonteria, García.
1: Però és porta 10 anys patint aquests episodis. No ho tenia abans i fa els darrers 10 anys ho passa.
3: Hòstia. Yo creo que muchos políticos comen carbohidratos, muchos, ¿eh? Muchos, porque hay cada uno, y más en la parte de la derecha. Hòstia, tu.
1: Bueno, per sort, estem a un país, per sort, que dels millors hospitals d'Espanya, de 10, 7 són catalans. Està molt bé. I el 92% de tot el que són assajos clínics, el 92% de tots els assajos clínics que es fan a Espanya, es fan a Catalunya.
2: Molt bé.
1: Hospitals catalans.
2: Sí, senyor.
1: Sí, podem estar molt orgullosos d'això,
3: sí, sí,
1: no?
3: Jo sí.
0: Li podem donar les gràcies, molta, a la Marató de TV3.
1: Aquí?
3: A la Marató
0: de TV3.
1: Sí. És molt possible.
0: Sí, perquè sí. És de,
2: sí,
0: molt aquí, fan un programa de la Marató de TV3,
1: sí,
0: i es recapten 14 milions d'euros.
3: I en Madrid, bueno, en Espanya hacen uno.
0: I fan un, i
3: dos milions.
0: Un milió o dos, i ui, per quan? Sí, perquè tot Espanya.
1: Perquè després diguin que són garrepes, no?
3: Exacte. Sí, sí.
1: No, actualment es fan en actiu, estan ara en actiu, 6.276 assajos clínics.
2: Oh.
1: Això està molt bé, eh?
2: Molt bé.
1: I a més, és el tercer país d'Europa amb número d'assajos clínics i el sisè del món. Està molt bé.
2: Wow.
1: Molt bé, eh? Vull dir que podem estar... Entre aquests hospitals estan, sens dubte, doncs, l'Hospital del Vall d'Hebron, l'Institut Català d'Oncologia, l'Hospital de Bellvitge, el Clínic, a l'Hospital de Sant Pau, a l'ICO de Badalona, a l'Hospital Germans Dries i Pujolda, que és Can Ruti, al Parc Taulí, a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Vull dir, i tot això és per tractar malalties minoritàries, que té molt de mèrit, i, evidentment, el càncer. Per tant, un aplaudiment aquí als hospitals i a la sanitat catalana, que tothom es fot amb la sanitat. Tot això és públic, eh? La gent es fot amb la sanitat i no sabem el que tenim.
3: Menos mal que no tenemos aquí a l'Ayuso, porque si no estaría todo ya privatizado.
1: Va fotre un hospital d'emergència i no serveix per res?
2: Exacte.
1: Bueno, i després, a nivell d'investigació, la indústria farmacèutica catalana és potentíssima, també, a nivell de...
0: Bueno, de fet, i l'empresa més alta, que és el Grifols, que és una empresa molt important, que ara obre una planta nova d'investigació, que la va venir l'altre dia, la va venir a veure.
1: Sí, sí, enorme.
0: Enorme, sí. Hi ha l'Almirall també, hi ha la Merck, i en principi a Girona, a Bordils, hi ha l'Esteve, que també és una farmacèutica.
1: Sí.
0: La Merck, sí.
1: Sí, sí, sí. No.
0: A Mer, sí, la Ipra.
2: La Ipra és immensa.
0: Bueno, a Mer, i no veus tu, perquè arriba fins a Aigua Viva. A Aigua Viva hi ha 100 naus noves que han fet en qüestió de 4 anys.
2: Immens.
0: Immenses. És una passada. Una passada.
1: Bueno, després un dels lladres...
4: Que aquests van estar treballant potser per això també han tingut que fer les naus i tot, per tota la vacuna del Covid.
0: Bueno, aquesta empresa, la Ipra, era una empresa que feia vacunes per animals i medicaments per animals, perquè el seu logotip era un cavall. Ara ja no hi ha res, ara posa Ipra sol.
1: Sembla la Ferrari.
0: Sí, ara ja fan medicaments per persones.
1: Bueno, i una altra cosa, vosaltres sabeu que hi ha el típic, el ladrón de Bagdad, no? Diu ladrón i surt Bagdad.
3: Vaya día con los ladrones hoy.
1: Bueno, vostè, vostè m'ha d'opinar sobre aquesta perquè, ja veurà, a Bagdad, la ciutat de Bagdad, doncs venen molts llibres, un lloc que es llegeix molt, vale? I tenen els llibres aquests que es posen pel carrer, saps? O sigui, tenen la llibreria, per carrer hi ha molts, no? Doncs de nit, i sense cap vigilància, segueixen els llibres al carrer.
2: Carai.
1: Sí, sí, i no els roben. I quan li van preguntar... això a Espanya no sé què passaria.
2: Bueno.
1: Quan li van preguntar al gremi de llibreters d'allà, de Bagdad, van dir, mira, és que és molt senzill. Diu, mira, una persona que llegeix no roba.
2: Sí, senyor.
1: I un lladre normalment no llegeix.
2: Que bo. Molt bé.
1: Dius, hosti, noi, el ladrón de Bagdad es queda aquí. Allà què seria? El Saturnino del Poblenou o què?
3: Podria ser.
1: Vostè, vostè...
3: Bueno, però aquí també hi ha sitios que por el libro... Por ejemplo, la deshallería, a la que yo voy, en la parte de fuera, tú llevas libros y en vez de darlos dentro, los dejas allí y la gente va haciendo intercanvios.
1: No, això sí, però una altra cosa és tindre llibres nous que han sortit.
3: Ah, no.
1: I botigues de llibres, llibreries.
3: Oh, el libro nuevo lo pone en la calle y dura menos que un caramelo en la puerta de la Ràdio Molins.
1: Bueno, sorprenent, no? Si només no és... Bueno, també als països nòrdics hi ha botigues que no hi ha ningú. Tu vas, agafes i pagues.
3: Sí, sí, sí.
1: I no hi ha ningú. Bueno. Aquí ens falta una mica.
2: Aquí, allà, sí, agafar alguna cosa, pagar, no crec.
3: Claro, coger lo que quiera.
4: Nosaltres fa ja més de 40 anys ens hi vam trobar en el càmping de...
1: Sí, sí, a Londres. A Dover,
4: quan arribes amb el ferri. Vam arribar, clar, tots portàvem bitllet gran de lliure i, bueno, vam deixar el bitllet dintre una capsa a la nit al càmping. I l'endemà al dematí ens van vindre a tornar al canvi de lo que hi havia sense cap problema.
1: Una educació...
2: Aquí també.
1: Bueno, pues, també coses de països que hauríem... Moltes vegades sempre s'estem comparant, és que nosaltres estem millor que aquests. Això et debilita i et fa fluix. Tu t'has de comparar amb la gent que és millor que tu.
2: Clar.
1: Si tu et compares amb la gent que és pitjor, sempre estaràs satisfet.
2: Sí,
1: i no avançarà.
2: Són fantàstics.
1: En canvi, tu t'has de comparar amb gent que fa.
3: Compares amb mi. Vostè compares amb mi. No. Bueno, i tindrà cobre sempre.
1: Vostè és incomparable.
4: Parlant de les escoles que estan en vaga i tot això, jo la meva germana, que és mestra en una escola privada d'aquestes, bueno, privada concertada, però d'aquestes que tenen 150 anys d'història.
1: És de monges.
4: I era, sí, bueno, ara monges pràcticament ja no en queden. Ara és de la FEDAC o d'un d'aquests.
0: Sí, un d'aquests.
4: No sé, n'hi ha diversos.
0: Havien sigut les dominiques.
4: Ah, exacte. Doncs,
1: què?
4: Fa molts anys ja va anar a... Espera't, que ara em surt Islàndia, però no era Islàndia, era Finlàndia. A veure com funcionaven les escoles bressol i tot per poder fer les... O sigui, perquè l'escola treballés com s'estava treballant allà. I clar, no m'estranya, a nivell de mestres, doncs que si veuen que allà que s'estan treballant amb diferents maneres, doncs que també demanin, no sé com vaig sentir, de diners que es devien anar per instal·lacions i per material i tot a l'escola pública, que és que eren molts... Vaig sentir del sindicat i eren molts milions, Molts.
1: Bueno, dit això, parlant d'això i coses que jo estic segur que si tu vols millorar t'has de comparar el que és millor que tu i tractar de molar-lo. No, soc molt bo perquè l'altre és pitjor. Aquí és molt típic,
2: Sí.
1: Aquí allò d'i Tomàs i aquestes merdes que foten. Bueno, però resulta que els membres del Parlament suec, el Riksdag, que es diu així, utilitzen el transport públic per desplaçar-se mitjans una targeta anual proporcionada per l'Estat. Però van en metro, però van en autobús i tot això. I a més, els que viuen fora, saps això de les dietes i tot, sí, Estocolmo, els que no viuen a Estocolmo, doncs, qui viuen fora, tenen petits apartaments funcionals, molt petitets, financiats pel govern, no donen calés, donen la vivenda, de 16 metres quadrats, perquè consideren que és per anar a llegir i dormir, i a més, els legisladors fan les tasques quotidianes de la neteja, les lavanderies i comprar-se el halal. És a dir,
6: si és buena persona.
1: No és com aquell que vivia a l'hotel davant del Parlament amb una suite de luxe, no se'n recordeu?
2: Sí, tant.
1: I que paguen quotes, paguen dietes, gent que viu a la pròpia ciutat.
2: Que viu davant.
1: És a dir, aquí és un escàndol, escàndol i una cara dura.
5: Ai, absoluta. És que ho he de fer tot.
1: Bueno, doncs jo, en lloc de comparar-me, sempre poden dir, home, és que a Itàlia ho fan també malament. Bueno, doncs jo no m'ho vull comparar amb Itàlia, jo vull comparar-me amb els suecs i aprendre. No sé si... Hi ha coses que es poden...
4: Els danesos o els suecs, un país nòrdic, no sé què va passar amb una que va fer algo amb les dietes, que es va equivocar, i crec que va plegar, i va ser un...
1: Per menys de 100 euros.
4: Sí, alguna cosa així, molt poca cosa, i va plegar perquè...
1: I era un error, eh?
4: I era un error, exacte, no ho sabia exactament.
1: Tenim que mirar els que són millors que nosaltres, aprendre'ls i emular-los. I el que també he escoltat també és la gent que en sap cuinar, com la Pilar. Pilar, anem a fer receptes? Vinga, va, anem a fer un bon menú. Vinga, va.

0: Vinga, Pilar, què farem avui?
1: Avui farem xuleta de ternera a la pimenta negra.
0: Bueno, pinta bé, això. Està bé?
1: Entrecot de vedella
0: amb pebre.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, a l'ataque.
1: Vale? Mira, els ingredients. 4 entrecots d'uns 300 grams. Vale? Una copa de vi, negre de Rioja... Bueno, qui posa de Rioja a la mesa?
0: Esclar, home, vale. Miren pel seu país.
2: Això està boníssim.
1: 4 cullerades de nata líquida, un vas de caldo de carn, 20 grams de pebre negre i una mica de, llard.
0: De llar.
1: De llar.
3: Llar és això que és com, blanc.
1: Grasa de, llar,
3: però
1: grasa,
3: sí,
1: de
3: casa, però és allò, però és allò que és blanc, no?
1: Sí, exacte.
3: És blanc, és blanc, sí.
4: Ah, doncs pues hi ha casa que no són blanca.
3: Bueno, hi ha la manteca colorà. Que fan la manteca colorà, és veritat.
4: Però esto que lo hacen en una casa.
3: ¿Cómo lo hacen en una casa?
4: Dice, de llar. Dice que... Ah, llar. Jo pensava que lo hacían en una llar, en una casa, en català, en castellano.
3: Com es nota que no està per
1: aquest país? És grasa de porc, em sembla. Si no vaig a portar,
5: sí, sí, sí.
3: Com es nota que no està el país aquell que deixen els llibres pel carrer?
5: Bueno, hi ha llar d'ànec, també, eh?
1: Sí, aquí posa de pato, però bueno, es pot fer servir també la de...
5: Llar d'ànec? Sí.
3: Ah, bona.
5: El llar d'ànec, clar, és que dona un altre gust.
3: Dona un gust molt.
1: La recepta és feta amb grasa, amb llar de pato.
3: Sabeu, per cert, quin és el plat favorit del Papa? És un plat peruà, no. Ell va estar molt per Perú,
5: sí,
3: tot això.
5: Sí, sí, cert. Va fer ceviche.
3: No. Ah. Era un... algo que portant a ànec. No sé si era com un potaje de pato o algo així. Es veu que li agrada l'ànec. Sí, sí. Bueno, mira, curiositat.
4: El ànec.
3: Vostè sap la bestiesa que acaba de dir?
4: L'ànec.
3: Sap la bestiesa... Parlant del Sant Pare, el que acaba de dir. Mare de Déu. Per favor.
1: Vinga, posem sal en els entrecots i els fem volta i volta, val? Amb una mica de greix d'ànec a la paquella. A foc fort, que només marcal, val? Es retiren i es deixen en un lloc que es mantinguin calents. En la mateixa paquella s'hi posa la pebre, el vi, deixant reduir l'alcohol, val? I si vols s'hi afegeix el caldo i la nata barrejant fins que agafi cos.
4: La salsa és tota bona.
1: Servir els entrecots coberts amb aquesta salsa.
3: Clar.
1: I ja està.
2: Pilar, porta pa, que deixaré el plat net.
1: Amb verdures, amb patates, amb com vulgueu. És molt senzill.
4: El entrecot,
2: Pilar, està bueno, porta pa, que deixaré el plat net.
3: Bueno, Déu-n'hi-do, home, bastant fàcil, no?
1: És fàcil, sí.
3: Vull dir, el que passa que llar d'ànec on trobaries, no és tan fàcil, no?
1: Bueno, jo suposo que no. Jo, per exemple, en alguna àrea tenen llar de porc, suposo que també tenen llar de
3: porc. No, de porc sí que és
5: freqüent. Jo, per exemple, sé que... Ai, em sembla que era el mercat... El que passa que era fa temps que no hi anem... Que a vegades m'havien trobat allà al mercat de Santa Caterina.
1: Bueno, si vas a un mercat cobert segur que et trobes.
5: Sí, hi ha els llocs on et puguin vendre ànecs. És molt típic, també, agafar-lo per Nadal. Que llavors sí que en trobes més poder perquè es venen més ànecs i tot. Jo, el que he fet alguna vegada, perquè a més se'n surt molt, és amb el... Si he fet ànec o alguna cosa d'ànec per les festes... a la cassola, quan se refreda, queda la capa del llard i la pots guardar. I això ho afegeixes a la carn picada amb macarrons i dona un gustet que estan... I no cal dir que porta ànec, eh? També us ho dic, que si no ho dius, ningú se n'entera. I està molt bo, molt.
3: Bueno, parlant de la fe, avui, a veure, no és que siguem un programa molt... Ara per què et sentiu?
4: Però hi vam hablar de la fe, no?
3: Ah, sí? Hosti, però ho fa molt bé. Vostè deu ser escolaneta.
4: Jo era monaguillo.
3: Això,
4: de joven. I me echaron.
3: Com
4: que me bebía el vino.
3: Ja.
4: I le metía agua.
3: Com?
4: Que me bebía yo el vino y le ponía agua.
3: Ah, ya.
4: Y claro, el cura cuando le daba, que también le gustaba el mollate, veía...
3: El mollate, digo,
4: que no era agua, que no era vino, que era agua.
3: Bueno, en fi, parlant de fe i coses que semblen miraculoses, o no sé si ho són... És real, això, eh? Hi havia una senyora que es deia Martha Robin, ¿vale? Que va ser una persona que va estar més de 15 anys. Què és això?
4: El senyor que va con usted.
3: Ah, vale, sí.
4: Claro.
3: Bueno, pues això és un exemple de fe o bé se sabe què. La Martha Robin, aquesta senyora, va ser una persona que va passar més de 15 anys sense menjar res.
0: Què diu?
3: Només comulgava diàriament i es mantenia amb una eucaristia. El seu testimoni és un exemple de virtut i fe pels catòlics, que l'han fet, l'han tractat de fer santa i tot això. I és real, una dona que només vivia amb l'eucaristia durant 15 anys.
4: Això no fe.
2: Això no s'ho creu ningú.
3: Bueno,
1: jo,
4: Yo no me lo creo. Si estás 10 días sin comer o 2 días sin comer y te vuelves loco...
0: Molt escèptic, en tot cas.
3: Sí, però per seu coses, hi ha coses rares, eh? Aquell tio feia alcohol a l'estómac, que no fem...
0: Sí, bueno, mare, sí, però...
1: Sense menjar no pots viure.
3: Després hi havia, un tio que estava 40 anys... No, aigua sí que bevia,
0: Bueno,
3: aigua sí, bevia.
1: És igual. Bueno,
3: però bueno,
1: però proteïnes és com per mantenir un cos.
3: Bueno, no ho sé, pot ser.
0: Encara que es faci la comunió, però allò...
3: No. És creure o no creure amb els miracles. També hi havia un tio que no va dormir en 40 anys.
0: Sí.
3: Recordeu que tenia un balasso al cap? És a dir, hi ha organismes i coses que vés a saber. Jo, com ho donen com cert, no puc dir... O sigui, a mi ho veig més com un miracle o com una cosa estranya de la natura que no... O sigui, jo estic segur que qualsevol de nosaltres fem això, ens morim.
0: Exacte.
3: Però aquesta persona, aquesta Marta Robin, durant 15 anys sense menjar.
5: Igual no anava a combregar cada dia 4 o 5 vegades.
0: No, també pot ser.
4: Se metía en el confesionario con el cura y le daba de comer.
0: Y lo que decía
4: que no comía.
3: Veig que teniu molt poca fe amb els miracles, Tenim, tenim una trucada, sí?
2: García, truquen!
3: Hi ha un otro, ja. Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, bon dia.
3: Hombre,
6: bon
3: dia. Senyora Márquez, què tal?
6: Bé, i vosaltres també us sento que esteu molt bé. Bueno,
3: diem notícies d'aquestes rares, oi? Però bueno, què haurem de fer,
6: Però
3: la humanitat és així, què anem de fer, Bueno, saps quina és la pregunta d'avui o no? Del concurs?
6: Sí.
3: Sí, jo pràcticament dic que una gallina, que és el bitxo que menys vola, alado, dura 10 segons, fot aquell bot i 10 segons de terra. Els coloms aquests de carrer que veiem sempre 100 hores volant, poden estar 100 hores a l'aire, i jo dic si hi ha un ocell que està 10 mesos volant, que no cal que toqui terra, durant 10 mesos. És veritat o és mentida, això?
6: Doncs mira, jo diria que sí, que és veritat.
3: Tu dius que
6: no
3: sí.
6: Hi ha res impossible...
3: Ah, exacte, sembles el Sherlock Holmes. Saps què deia el Sherlock Holmes?
6: Sí, què? No.
3: Diu, cuando descartas lo imposible, lo que te queda es la verdad.
6: Bé, doncs està, jo crec que sí.
3: Elemental, mi querido Watson, que per ser aquesta frase d'Elemental, mi querido Watson, mai va sortir escrit als llibres del Sherlock Holmes,
0: No.
3: Mai. El que passa que mira, se li atreveix. Molt bé, Teresa. Doncs pues escolta, tens el número 5, carinyo. Gràcies per trucar-se, per aguantar el fullet i el Saturnino.
6: No, i a vosaltres pel programa, no? Adéu, molt maco.
3: Moltíssimes gràcies, carinyo. Vinga'n.
4: Vale.
3: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu.
3: Si algun dia... Adéu. Si algun dia aneu a un restaurant, no aneu mai a Can Rufo. Una casa que es diu, a Jaén, que es diu Casa Gorrión. És un clàssic de la ciutat i, bueno, veureu que allà hi ha un pernil pràcticament mumificat, perquè porta allà 106 anys.
0: Uala.
3: I te dius, hòstia, per què tenen un pernil de 106 anys
2: com?
3: Allà?
2: Com?
3: I a més el tenen amb una urna, no? Clar, aquest no el faran servir, si el fan servir mort al començar el
4: segon. Però entero, entero.
3: Sí, sí, sencer. Pues sembla que quan va acabar la Primera Guerra Mundial el van indultar el pernil. El van perdonar.
0: Sí, sí.
3: El mateix propi i tal. Per què? Perquè va anar una princesa allà i...
2: Això tindrà les seves conseqüències.
3: Li va ensenyar el pernil i tot això, i la princesa no se li va acudir res més que donar-li un petó al pernil. I clar, el dueño del bar, de Casa Gorrión, de Jaén, va dir, home, si li ha donat un petó a la princesa, aquest pernil l'haig de conservar tota la vida. I està allà penjat. La prova és que ara us l'ensenyaré la fotografia, us quedareu collonits. És com tindre el Tutankamon penjat.
0: Ja, clar, és que...
3: Ressec, però ressec. 5-6 anys, tu. Hòstia, això sí que és cava. Això és tindre una cava important, no?
4: Sí, sí.
2: Hòstia,
3: no,
2: i,
3: bueno, no volen tallar mai a la vida, no?
0: Quines
3: tonteries. La humanitat, de veritat. Però anem a curiositats. L'altre dia vam estar parlant, ara parlarem amb la bruixeta, també, vam estar parlant de cognoms graciosos i curiosos, oi que sí? Bueno, doncs he trobat el rànquing dels 20 cognoms i noms graciosos d'Espanya.
1: Ai, a veure.
0: Ai.
3: El primer és Miren Amiano Desnudo. Miren Amiano Desnudo. El tio es diu Miren, el segon nom Amiano, i el tercer Desnudo. Miren
0: Home,
3: Amiano
0: Desnudo. Home, està bé.
3: Després, el segon és Maria del Mar Barco del Río. No està mal. I aquest ja, aquest, el papa li encantaria. Nativitat Belén Santa Maria.
0: Home,
3: i un altre, aquest ja és tremendo. Sandalio, botín, descalzo. Aquest ja no tant, eh? Aquest al Follet li faria gràcia al Saturnino també. Aquest és tremendo. Es diu Susana Braga Palomino. Però pitjor l'altre.
2: García, no inventes.
3: No invento. Hi ha un senyor que es diu Antonio Bragueta Suelta.
7: O sigui, molt bé, aquest està bé.
3: Després hi ha un altre que diu Isolina...
2: Quina bola, García? Quina bola, García?
3: No és bola. Està registrat. És del registre civil, això, eh? S'ha tret del registre civil. Un altre que es diu Isolina Gato Sardina. Mira, aquest, no? Bueno, aquest és un típic que inclús la gent sense saber això del registre s'ha dit molt, i és cert, es diu Armando Guerra Segura. No. Un altre, aquest, Saturnino, tu tindries que dir així, Saturnino, el número 10.
5: I el Dolores Fuertes de, sí, aquest, de Barriga. Sí.
7: Aquest té tela.
3: Aquest és el Saturnino. Perfecto ladrón honrado.
4: Pues claro.
7: Oh, aquest sí.
3: Aquest ja queda bé, eh?
4: Però jo crec que más de uno... Ja li ponien el segon apellido al primero por cachondeo.
3: I hi ha un altre que ha tingut problemes perquè el tio es diu de cognom Rei i de segon Espanya. I els cachondos dels pares li van fotre Juan Carlos. Per tant, es diu Juan Carlos Rei Espanya.
7: Molt bé.
3: Té la marinera, eh? Després hi ha un altre que diu José Luis La Mata Feliz.
7: Ah, molt bé.
3: Aquest també. Agustín Cabeza Cabezón. Hòstia, aquest.
4: ¡Eh, cabezón!
3: I un altre que diu Miguel Marco Gol.
7: Marco Gol.
3: Nosaltres coneixem una persona, que és del Barça, eh? Però que es diu Núria, oi? Núria Gol Blanco.
7: Gol Blanco, molt bé.
3: Sí. Després és Ramon Calavera Calva.
7: Sí, bueno, és això.
3: El Calva és un cognom, els del duo dinàmico. No
7: sé, sí, Ramon de la Calva, sí.
3: I un altre que es diu Anna Mier de Silla.
7: Mier de Silla.
3: Brutal. I aquest n'hi ha molts, eh? Es diu Fernando Coco Cuadrado.
7: Coco Cuadrado, sí, molt bé.
3: I aquest, eh? Maria del Pilar Oreja de Perro. Hòstia.
4: Això era cachondeo, ja los padres, sí, sí, se lo ponían por cachondeo.
3: I un altre que es diu Alberto Comino Grande. Aquest encara.
4: Bueno,
3: encara.
4: Aquest, Comino i Grande.
3: Després hi ha Dolores Pecho Barba. Aquest no li veig jo tanta gràcia.
4: Dolores Pecho Barba.
3: No està mal, Dolores no, Pecho,
4: Pecho Barba.
3: Dolores Pecho Barba. I un altre que es diu Aparicio. Aparicio, el Espíritu Santo. Hòstia, Aparicio de l'Espíritu Santo, tu. Hòstia, aquest sembla que l'haguin fet a mida, eh?
7: Fa iuiu.
3: Bueno, nosaltres tenim uns cognoms molt vulgars i el meu mateix el té tot Déu, pràcticament.
7: Home, sí.
3: Bueno, el que no tenim que no podem esperar més és la Brujita que ens doni algun consell, no? Perquè ja que hem parlat de fe i hem parlat de coses miracles com aquesta que es pren la... que la Pilar diu que és impossible, allò de que es mengi una hòstia... Oi que es diu així?
7: No? Sí, una hòstia, una hòstia.
3: No, no, home, realment, a mi me la dones i jo duro mitja hora. No,
1: home, molt. És que teòricament el cos ha de rebre nutrients d'alguna manera.
3: Sí, sí, sí.
1: I amb una hòstia no rep nutrients.
3: Per això la volen fer santa.
4: Ja, però ustedes se una cuenta con eso que de esta persona que sí. 40 años...
3: por no, ejemplo, 15.
4: Las personas que están en coma, que han llevado mucho tiempo,
3: sí,
4: están con sonda y con comida, que les están metiendo comida por la vena, por si no estarías muerto.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Por eso que los que están en coma, no, pero, están recibiendo alimento.
3: Pero hi ha cossos, per exemple, que tenen coses estranyes. Sí, bueno. Hi ha una persona, per exemple, una altra dada, una persona que, com es diu això, atrau els metalls. Hi ha molta gent que després ho imita i ho copia, però hi ha una persona que és un imant, on entra... s'apaguen les llums, tot, perquè té una càrrega elèctrica, es veu que...
7: No.
3: I, bueno, és per un tema de natura, no? Bueno, en fi. Anem als trucos de la bruixa?
4: Sí.
3: Anem a la bruixeta de la Montse? Vinga, va, que quan remena el nas... Oh, Déu meu senyor.

0: Què passa, Montserrat? S'ha baixat?
1: No, he baixat la música per poder parlar.
0: Bueno, parlem, si no... parlem, va, vinga, la Brujita,
1: mira,
0: què ens diu?
1: Mira, avui explicarem...
2: Va, molt bé.
1: Truquillos d'aquests que s'han de fer... Bueno, que, per exemple, si tens romaní, no és només, no el facis servir només per cuinar, sinó que un trosset de romaní, una branqueta de romaní sota el coixí, revela les traïcions al somnis. En somnis. Revela traïcions...
0: No entenc. Què vol dir revela traïcions al somnis?
1: Pues que et diu les traïcions que pots tenir en somnis.
0: Ah, un somni que et revela
1: una traïció.
0: Ara, ara.
1: Qui dorm amb romaní...
2: Se levanta con mucho pipí.
0: No. O sea, pues jo no dormo en romaní, no dorm... me m'aixeco amb una pixera, no?
1: Qui dorm en romaní no dorm enganyat. No dorm... No.
0: Bueno,
1: això, sí, això són coses que diuen les bruixetes.
2: Les bruixetes.
1: Conec, no?
0: Sí.
1: Llavors, mai posis l'escombra, l'escombra d'aquestes de... Bueno,
0: d'escombrar.
1: D'escombrar, sí. Boca amunt, o sigui, amb el raspall cap amunt.
0: Bueno... No. Bueno, normalment la gent això...
1: normalment ho poses per avall. Però passa? Bueno, a mi, per exemple, la meva mare sempre deia que quan vols que marxin les visites has de posar l'escombra al revés darrere la porta. No?
0: Bueno, per si és una bruixa, agafa el vehicle i se'n va, no?
1: Doncs bé, en aquest cas, diu que això, si poses el raspall cap amunt, això crida a que hi hagi baralles dintre casa. Diu, si la poses darrere la porta, però amb el raspall cap avall,
0: orienta
1: visites indeseades.
0: Els veïns deuen tindre l'escombra sempre cap amunt, eh? Unes baralles, tu. Jo em pensava que era la tele. I què va, són ells. I s'estimen molt, però es foten uns crits, tu. Igual un algun
1: hi ha gent que és molt cridanera, a vegades,
0: sí,
1: no? Ells,
0: sí,
1: saps?
0: Sí. No. Tio, foten uns d'això que estic jo.
1: Però bueno, recordeu, l'escombra cap per, o sigui, al seu puesto, cap amunt, i, cap amunt, al revés, amb el raspall cap avall, i darrere la porta, evites el... d'això. Ja ho diré.
0: Què és el d'això?
1: Evites les visites que no vulguis,
0: vale?
1: Ah, després, si te'n vas a viure en una casa nova, el que és molt bo per fer una bona neteja és que quan entres a la casa per primera vegada, deixis els llocs, els racons i tal, grapats de sal.
0: Això ho havia sentit jo.
1: Sí, en les cantonades, en els raconets, grapats de sal. I després ho escombres de la part més interior cap a fora, perquè diu que així escombres, això el tercer dia d'haver deixat els grapats de sal, escombres de l'interior fins a la porta, perquè això fa que marxi lo vell i beneeix lo nou.
0: Està bé. Està bé, una mica de sal, no?
3: Està bé.
2: No, però sí, seria... No.
1: I per últim, perquè anem justets, diu que no t'has de tallar mai ni les ungles ni el cabell amb lluna menguant.
0: Ah, no?
1: No. Si estàs trista, la lluna menguant s'emporta el que talles. Si talles els cabells o les ungles, en moments baixos, diu que et treu la força i t'apagues més per dintre.
0: Ah, sí? Carai, tu. Quina por, no?
1: Bueno, jo no ho sabia així, jo sabia que te l'has estat allà, em sembla que és amb lluna plena, ja ho buscaré, més que les ungles al cabell, perquè llavors, o en lluna creixent, perquè així creix més.
0: El que jo sí sé que els alls, quan es planten amb lluna nova, o bueno, lluna plena, creixen més. És curiós, això, no? Home, bueno, la lluna no
1: hauria de ser... I ara que s'acosta Sant Joan, que és el solstici d'estiu, hi ha moltes coses que van relacionades amb la nit de Sant Joan. Ja en buscaré unes quantes, perquè és interessant,
2: La coca de llardons, la coca de crema...
1: A part de tot això...
0: Vostè i el foller només pensen en robar i jalar.
2: Hombre, la vida és això.
0: De veritat.
2: La vida és així de simple.
0: La vida és una tòmbola, com deia la Marisol.
2: Tòmbola.
0: Bueno, audiència, ens hem polit la segona hora. Ara entrarem amb la música, amb el Xavi i tot això. I vull dir-los una cosa. Han inventat una cosa que és el més absurd del món. I en 15 segons es pot dir. Perquè reflexionem. Acaben de patentar i fabricar una aigua amb pols. Sí, però per beure-te-la Has d'afegir aigua.
3: Molt bé, genial.
0: Vull dir, la humanitat cada cop anem més endavant.
4: Ai. Després de les notícies, hi ha una mica de sort sense la Garcia.
0: Ai, Follet.
5: Jo notícies en xarxa.
0: Ai, Déu meu senyor.
6: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. El papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge a l'estat espanyol, celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1.200.000 persones i, segons el govern espanyol, 1.100.000. Davant d'aquest públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital de l'estat espanyol. Precisament per aquesta visita del papa, que també el dimarts vindrà a Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha criticat les declaracions de fa uns dies de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, considerant-les gairebé ofensives, perquè i també ha criticat que l'arcabisbe vegi suficient que el papa utilitzi el català en algunes paraules. A banda del debat sobre l'ús del català en la visita del papa, recordem que el dimarts el pontífex arribarà a Catalunya coincidint amb la vaga de mestres i les proves d'accés a la universitat. Precisament des dels sindicats de mestres han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer els exàmens. I parlem en plana sanitària, ja que els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu en la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons han confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. I parlem en plana política a casa nostra, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, si ho diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera per ara les explicacions de Pedro Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I parlem en plana de successos, ja que un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2A al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals han sigut motoristes. I parlem en plana cultural i ens n'anem fins al Vendrell, que viu avui la diada de les colles campiones del concurs de castells. Amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. L'actuació ha començat a les 12 del migdia al carrer del Doctor Robert i es pot seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa. Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
7: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: música también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
7: No!
6: Nosaltres t'ho posem fàcil.
7: Juhu!
6: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: escolta, m'augmentaràs el sou?
1: Mai a la vida. I saps per què? No perquè no vulgui. És que no tens sou. Per tant, no puc augmentar alguna que no existeix. Follet, per cert, has estat...
0: Ostres, la cartera del Garcia. Sí, sí. Me'n vaig al Ritz.
1: Vivint amb tu no podràs anar al Ritz. M'has deixat sec. Tres la cartera...
2: Ui, sembla... si ja passen de la una, anem a fer el vermut, Garcia.
1: Però si te l'has fotut a primera hora. Sí, Follet, de veritat,
0: Garcia,
1: com has de fer?
0: Estic fart de només menjar olives. Ai. Vull barbarejos, ja, ja. Xampinyons, sí. I una miqueta de vermutet.
1: Ai, Follet, escolta, l'altre dia vas dir que volies tocar el bombo. Ai, el bombo. El bombo no parlo de prenyades, eh? Que volies tocar el trombó, oi que sí? I al final et vaig dir que no. Et vaig dir que no i et vaig enganyar. Dic, va, que després tocaràs el bombo i no, i et vas quedar tot enfadat perquè no tocaves el bombo. El trombó, cuy, com estic jo amb el bombo?
3: El bombo.
4: Sí, sí. Hòstia, no, el bombo en Benelé.
1: Bueno, voleu escoltar el Follet que toqui el trombó, sí, o sí. Ho deixem per després?
4: Posa'l, posa'l.
1: No, jo podria dir deixem per després i que després no pugui.
3: Ah, bo, això t'ho mateix.
1: No, va, toquem el trombó, va. Vinga, va, Follet, a tocar el trombó. I mentre preparem la música amb el Xavier, d'acord? Vale? Ah, ja t'havies equivocat, eh? Vinga, va, bufa.
4: Joder. Follet, pavila.
1: Aquí ja no té aire. Respira, respira. Vinga, va, som-hi. Bueno, Follet, has de dir, hem de dir que toca molt bé el trombó, estàs d'acord o no?
3: Sí,
1: para
3: sí,
1: que es
3: sí.
1: Fot vermell el tio, oh, vermell, vermell, vermell. Què vols, que t'has guanyat un premi? Tu una tibalta t'has guanyat. Tu saps el que és una tibalta?
4: No, jo no lo sé, què és. Que... No,
1: explica-li, Follet, el que és una tibalta. És un invent del Follet.
4: Ah.
1: Diu, Garcia, t'has regalat
0: Garcia,
1: una...
0: Garcia, t'has guanyat una tibalta.
4: Sí.
1: I què és una
0: merda agirada.
4: Menos mal, menos mal.
1: Això va ser el seu regal de Nadal.
4: Està bé, està bé.
1: No està bé. Xavi, anem a la música?
3: Vinga, va.
1: Vinga, va, som-hi.
4: A veure. Los números acabaron, porque no estuve la semana pasada, ¿no?
3: Sí, ja no. Estaven plantes ara, en flors.
4: Ara en planta?
3: Sí, flors.
1: Flors, flores.
3: Sí, no, pues ya la cançó aquesta mateixa...

0: Vinga, en Xavi, anem a les flors.
1: Doncs, vinga, som-hi. Una peça curiosa, començarem, que és de 1966, és dels Yardbirds.
0: Els Birds?
1: Yardbirds.
0: Ah, els Yardbirds.
1: Yardbirds, sí. Que eren anglesos, aquests.
2: Mira, sí. Salí de lo de antes, de la Pilar, la Yard.
0: Exacte.
2: Yard, verde.
0: Sí.
1: Oi, perquè hi havia passat gent molt important. Hi havia passat l'Eric Clapton, hi havia passat el Jimmy Page, hi havia passat el Jeff Beck, grans guitarristes.
0: I tant.
1: És una cançó que es diu Psycho Daisies. Daisies són margarides, per això. Parlo de... D'això és curiós el títol, Margarida psicològica, és una mica curiós.
0: Bueno, de fet, amb la Daisy, del Pato Donald,
1: sí.
0: Si ho traduíssim seria Margarida.

0: Margarida, sí, esclar, clar.
1: Quines coses sabem que no serveixen per res, però...
0: Sí, bé. Però no, és...
1: Per cert, llardons, també, sí. Els llardons,
2: Bueno.
0: També.
2: Chicharrones, en castellano, chicharrones.
1: Chicharrones. No, pensava que havia dit chardonnay, que no té res a veure, això.
2: També és bueno, el bueno, el buen pepino,
1: sí, però
2: buen
1: no,
2: cava.
1: No és llar, és char.
2: Char.
1: Bueno, quina conversa més idiota estem
2: tonta,
1: tenint.
2: Això és tonta,
1: vinga, va. A veure, tenim un problema avui de llistes, es veu?
0: Tenim algun problema...
1: Què passa?
0: Anava abans, aquesta. Una, dos...
1: Montse, si parles, parla pel micròfon, si no la gent veu un buit immens.
3: Una pau, vale, una és que no vaig...
0: Tenim
3: no
0: un
3: vaig,
0: petit tenim, desajust.
3: Sí, la primera cançó ja de totes, ja no la vaig trobar, i aquesta que era la segona...
1: Tampoc.
3: Me la vaig descuidar, a veure, perquè és que...
1: Bueno, això és el que espera. Hem... Aquest programa està tan ben coordinat sempre. Ai, quina paciència, audiència. Bueno, a veure, quin ocell, quin pajarraco et vola durant 10 mesos. És mentida, a veure, A veure si ho saben. Vinga, home, que tenim 5 trucades. Hi ha 3 sis i 2 nos. Bueno, és igual, passeu un altre, escolta.
3: Jo tinc...
2: De Fórmula Quinta hi ha moltes cançons,
1: Sí, ara estan tenint un èxit tremendo, de Fórmula Quinta, Bueno, és igual, si no trobem unes cançons, posem unes altres.
3: Jo la segona tinc a Crimson.
0: Bueno, aquesta és la meva número 3, però és igual, vull dir...
1: Montserrat,
3: aquesta segona em falta, no ho entenc.
1: Salteu.
3: No, no, vale.
1: Salteu i feu.
4: Vam tenir problemes a l'hora d'enviar-ho, pot ser que...
3: Sí, perquè ja posats a explicar, explicarem tot. A mi no em va arribar per l'ordinador, o sigui, no, a la tablet no vaig poder obrir, em sortia pel cim aquell allò que és com una cremallera, i no hi va haver manera d'obrir-ho, ni amb el Word ni res. Com sempre, i en canvi, en el del mòbil, sí. Però no hi ha ni aquesta... Bueno, la primera no la vaig trobar jo, o sigui, no l'he trobat, la del Simone Garfunkel.
0: Sí.
3: I, o sigui, està com a disco, com a àlbum, però com a cançó.
0: Sí, és una LP, és la primera cançó de l'LP, sí.
3: Pues, no, i la segona me l'he descuidat jo, o sigui que anem... Jo com a segona tinc la Crimson and Clover.
0: Bueno,
3: posem aquesta?
0: Doncs posem aquesta.
3: Vale.
0: Crimson és carmesí, per cert, i Clover és trèvol. D'aquí venen el títol de les plantes. És una cançó que és del 1968. És d'un grup americà molt poc conegut, Tony James and Shondells.
1: Jo no els conec.
0: Però
1: jo
0: que tampoc. Després la va cantar també la Joan Jett, molt més coneguda, més tard.
2: No he cenat con ellos, jo no.
1: Vinga, soltem. Quan, és de l'any 68, així has dit?
0: Sí.
1: Pues ara hi ha molta gent cantant així,
0: Sí, és l'estil aquest.
1: Ara, aquest sembla d'ara.
0: Sí. Pues es imagina.
1: Aquestes veus de noia mig morint-se, que dic jo.
0: Pues sí. No, i la versió de la Joan Jett és més canyera, però segueix bastant a l'estil.
1: Ara moltes noies canten així. Moltes cantants.
0: I aquí el trèvol és com la perseverància, d'alguna manera. I el carmesí és un color això vermell fort.
1: Molt fort, sí.
0: Que és
1: sí.
0: De passió, bàsicament.
2: Sí. Això l'uso mucho yo, el carmesí l'uso mucho yo.
1: Ah, sí? Per què?
2: Per los labios, per pintar-me los labios.
1: Vostè es pinta els llavis? Sí. Que també fa de drag queen o algo així, també, o de sexes, sí. També. Vostè fot de tot... Sempre coses extremes, per això,
2: Esto es música, no lo del Bad Bunny ese.
1: Oh, bueno, Bad Bunny.
2: Para mí es el Bad Bunny.
0: Bad, ya es això.
2: Un conejo volador.
1: El conejo volador?
2: Que para mí es un conejo.
1: Però volador Bunny. No t'ho treu.
2: Bueno, per mi, mi frase, digo que un conejo volador.
0: Yeah. Home, Bat és dolent, s'ho va dir ell mateix.
1: Hòstia, Follet, quina bestiesa acaba de dir-me el Follet a cau d'orella.
0: Ai!
1: Diu, conejo volador, diu, les asafates. La mare que el va
0: parir. Home, ja diuen que és un animal que vola més alt.
2: Claro.
1: El conill de la safata, no?
0: Clar, clar.
1: Ai, bueno, va, tornem a la serietat, per favor.
0: Vinga, doncs aquesta és això, és una oda a l'amor i a la perseverància per aconseguir, etc. Vull dir que la lletra és exactament aquesta. Una altra peça que tenim, aquest Rose Garden, aquesta és notablement coneguda.
1: Home, aquesta sí.
0: Aquesta la va cantar la Lynn Anderson, encara que no era seva. La cançó es va cantar el 1970. I aquesta sí, aquesta només cal sentir-la i es coneixerà.
1: Molt maca, aquesta cançó.
0: Molt. I aquí, a més, es va fer bastant coneguda perquè la van versionar els Duncan Dun castellà.
2: Ah, sí, sí, sí, sí, jo no sé per el Duncan Dun.
0: Exactament, això
1: era el nom d'un xiclet, no?
2: Eh?
1: Duncan Dun era un nom d'un xiclet, no?
0: Ostres, no ho he buscat mai.
1: Sí, sí, sí.
2: O era d'un bandum.
1: No, xincle Duncan. I deien Duncan Dun.
0: I a veure, què ens parla?
2: Claro, porque dice la canción en Duncan Dun, un jardín de rosas.
0: És un jardín de rosas, esclar. Ah, és el títol del Duncan Dun. A veure, xula, és una noia que sí, que està enamorada, que està molt, molt, molt bé, que volen viure junts, etc. Però bueno, diu, la vida no és un jardí de roses, tampoc. Hi haurà moments bons i moments no tan bons. I moments dolents, potser.
2: Sí, sí, sí, no, no.
1: Aquesta ho tenia clar, eh?
0: Aquesta ho tenia clar. No, no.
1: Què més, Xavier?
0: El 1972. Uh-huh. I una peça que coneixem tots i és en castellà, a més. I hi ha una flor, no? Un beso i una flor.
1: Home.
0: No podia faltar. El Nino Bravo, una de les millors cançons, potser, tot i que en tenia moltes de bones, i una veu extraordinària. En aquesta, en fi, és un personatge que ha d'abandonar la seva dona i marxar per tema econòmic i anar-se'n a lluny, molt lluny. Podem pensar a Amèrica o una història així, bueno, per guanyar-se la vida.
1: És la cançó d'un immigrant.
0: És un immigrant clavat.

0: Nino Bravo de lo milloret, eh?
1: Sí, sí.
2: Yo creo que si no se hubiera tenido el accidente, hubiera sido más famoso que el Julio Iglesias.
1: Sí,
3: sí, perquè cantava molt millor.
0: I tenia una veu molt més... A veure, el Julio Iglesias té un estil, ha tingut sempre un estil. Sí, sí. Però és que el Nino Bravo tenia una potència de veu. Sí.
3: Bueno, igual que en Joan Bau.
2: Sí, sí, sí.
3: Joan
2: sí,
3: Bau
2: sí,
3: també tenia una potència de veu brutal.
2: I ara escucha estas canciones y luego escucha las porquerías esas de los Bonnie y de los Bombi eso y de los...
0: Mai se li acudeixi donar el nom a qualsevol grup, eh? L'últim nom que ha fet ni els neandertals que us enxaven millor.
2: Yo no sé cómo a la juventud le puede gustar estos tíos.
0: Jo tampoc. Què més, Xavier?
4: Doncs ja que parlàvem d'una persona que va morir a la carretera, doncs en ve una altra darrere.
0: La Cecília.
4: La Cecília, un ramito de violetes no podia faltar.
0: Home, i tant.
3: Molt maca.
4: És una cançó que és una
0: meravella.
4: Una meravella, no? Aquell marit que vol fer feliç a la seva parella i amb la qual doncs, li va enviant cartes com si fos un amant amagat d'alguna manera i és ell mateix.

0: meravella, eh?
1: Una meravella.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: A 1975, aquesta cançó, per cert, era del 74, no ho havia dit, però sí. Una cançó que es diu Daisy Jane. Daisy és Margarida, una altra vegada.
1: Sí, sí, sí.
0: I Daisy Jane és una noia. Clar, Daisy Jane és el nom compost d'una noia. La cançó és dels Amèrica.
1: Ah, bons,
0: dels Amèrica. I com sempre, una cançó suau, maca, en la qual ells han tallat, en principi ell l'ha deixada, ell mateix es diu burro ell mateix per haver-ho provocat, i doncs està buscant la manera de poder tornar amb la seva parella, d'alguna forma, i somnia que amb un temps prudencial doncs tornaran a estar junts.
1: Pues vinga, anem a escoltar Amèrica, tu.
3: Era, no sé què va passar ahir, no tinc aquesta llista, jo. No sé. Com es diu la cançó aquesta, diu?
0: Daisy Jane.
3: Daisy. I la canta qui?
0: Amèrica.
3: Pues no, no, no la tinc tampoc. La següent que tinc és The Rose, de Bette Midler.
1: Bueno, pues què farem?
0: La... Bueno, pues anem a la, a la The Rose.
3: Ah, no, perdona,
0: la
3: perdona, la següent que tinc és el Montflower.
0: Bueno,
3: Santa
0: doncs va.
3: Anna, menys mal.
4: El Montflower, que no organitzem la visita del
0: doncs,
4: papa.
0: Doncs
4: el... No, vaya merder. Vaya merder.
3: Perdoneu,
0: la Montflower.
3: Sí, què ha passat?
0: La Moonflower és una cançó del 77, és del Santana, i és una peça instrumental que sona molt a Europa i altres, bastant amb aquest estil tan brutal del Santana. Moonflower és la flor de lluna. Per tant, és una flor nocturna i és, en fi, és aquest estil del Santana.
1: No deu ser flor de nit?
0: Pot ser flor de nit. Moon és lluna, però,
1: bueno, podria ser,
0: però pot ser flor de nit, sí.
1: No, ja sé que no diu night, però
0: no,
1: dir,
0: però
1: és la manera, igual que Margarita diuen Daisy, igual la flor de nit li diuen
0: Moonflower, bueno, la, sí, és la flor de fet, a veure, la llum de la lluna a la nit, que no és la lluna, o sigui, és un reflex, però en tot cas és aquesta llum nocturna, no? O sigui,
1: exacte,
0: que pot anar per aquí, sí. És aquesta guitarra tan fantàstica del
5: Santana,
0: que és inigualable.

0: Què més, Xavier? A veure si us poseu d'acord la Montse i tu amb la llista.
1: A veure, no, això de The Rose, vale, ja em va bé.
0: Venga.
1: A veure, The Rose, la Rosa, va ser una pel·lícula, bàsicament.
0: Sí, de la Bette Midler.
1: De la Bette Midler, i la canta la Bette Midler. Sí. No era una cançó seva, l'havia fet una noia que era Amanda McBroom, que va ser qui va escriure la cançó, però va ser utilitzada per la pel·lícula La Rosa, i la cançó també es diu La Rosa. La pel·lícula anava, més o menys, venia a ser un biopic de la Janis Joplin. No ben bé, però vaja, representava la, la vida de la Janis Joplin, en aquest cas. I aquesta és la, la fantàstica versió de la Bette Midler d'aquesta cançó, que sortia a la pel·lícula,
0: lògicament. Que és una mica... Fórmula Quinta, el Cuéntame, s'hi sembla molt.
2: Cuéntame sí. Cómo te ha ido, ¿no?
1: Sí. Cuéntame. Sí, sí, sí que s'hi sembla.
0: El començament de Cuéntame. Sí.
3: Y este pin, pin que se está haciendo es el de Cuéntame.
0: Sí, sembla molt.
1: Sí, curiosament és posterior a aquesta cançó que la que el Fórmula Quinta.
0: Sí. No, no dic que copin, dic que si
1: no,
0: sembla.
1: No, no, sí. Sí, sí, que té una similitud.
3: Un inciso, ustedes dos que son entrados en esto, la película esa de la serie española Cuéntame, está, la canción que ponen, ¿está cobrando Fórmula Quinta por eso o no cobra?
1: Suposo.
3: Los derechos.
0: Sí,
3: suposo. Tienen que cobrar, ¿no?
0: Pensa que els autors, fins que després de 50 anys de la mort, cobren.
1: Imagina't.
3: Però cada episodi que hacían i salia la música...
0: Cobren
3: ellos,
0: cada cop.
3: Sí. Caixa.
0: Sí, sí.
3: Pues me voy a inventar una canción, yo no hago una película.
1: I ha durat anys,
2: sí, però...
1: ja, Cuéntame.
2: Un moment.
3: Por eso te lo
2: no
3: digo.
2: No sé, a veure, sembla que cobrin molt, però no, ara ja, l'altre dia va sortir...
4: La...
2: Com una misèria, que l'altre dia va sortir la de Mònica i la Emma de Plats Bruts, sí, obra sí, que sí, es sí. diu Mònica...
3: Gangel.
2: Val? I va explicar que portava... no sé quant temps, que no la contracten per rei tot, perquè tothom, perquè sempre els hi recorda la Emma. Bueno, ella s'ha reinventat per altres coses, però explicava que d'això, o sigui, cada vegada que reposen Plats Bruts, ella compra 50 euros l'any.
4: En sèrio?
2: Això va dir, de lo que és la reposició de Plats Bruts, eh?
1: Hòstia.
2: I està sortint, ja sabem quantes vegades surt Plats Bruts i tot.
1: Sí, que hi ha la... tant.
2: Que està molt bé, però clar, penses, pobra dona, no?
3: No, però espero que, supongo que, a ver, porque ahora con que está en, aparte que no, está en el otro canal de TV3, que es que son, a ver si me explico yo, está la TV3, que si tú lo quieres ver, a la carta. Está
2: sí,
3: la carta,
2: sí,
3: claro,
2: sí.
3: Allá habrá mucha gente que vea Plats Bruts, que entre, supongo que se...
2: Sí, però no sé si va, que com que hi han pagat drets o el que sigui, tu ja no cobres més. No sé com va jo això, eh? Per això dic que ojo amb la música, que sí. Cobren tot el... També paguen a la societat d'autors i tot això, i llavors allà després no sé el que reparteixen. Però que no és... Com era aquell, no és tot...
3: Oro lo que
2: reluce, eh?
0: Sí, però hi ha gent que ha fet un sol títol a la seva vida i ha viscut tota la vida d'allò, eh?
1: Sí.
0: O sigui,
2: clar, dic, no sé com va,
0: per exemple, aquell del Glòria. Glòria.
1: Sí, sí,
0: el tio que ha cobrat tot, sí. Després dels Beatles i els Sabas amb moltes cançons, aquest amb una cançó ha cobrat milions. Sí. Glòria.
1: Sí.
0: Va com va, això.
1: Bueno, sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Què més, Xavier?
3: Que ha sigut un inciso.
1: Bueno, en aquest cas, doncs això, eh? L'home, diguem-ne, és com una llavor en el qual, doncs, va creixent a l'amor, és la rosa,
0: yeah,
1: exactament.
0: Yeah,
1: vull dir, va d'això, la lletra.
0: La tenim una, Montserrat?
1: Sí, és la que està sentint fa un moment.
0: Vale, sí. Vinga, va, què més, Xavier?
1: Una altra, 1986, una cançó que es diu In the Garden, és a dir, El Jardí.
0: El Jardí.
1: No? El Jardí. És del Van Morrison,
0: bo aquest.
1: En aquest cas. Ell és escocès, però la cançó està gravada a Sausalito, Califòrnia. És a dir, ell estava constantment als Estats Units, també. És una cançó bastant retrospectiva i bastant melancòlica i reflexiva, realment. No és de les més alegres d'ell, precisament. En la qual, bueno... mira, la pluja ve ser un símbol de purificació, renovació i tirar endavant, bàsicament.
0: La tenim, Montserrat, sí? Jo ho faria al revés, que la Montse digui el títol i tu l'expliques.
1: També, també.
0: Acabarem abans, perquè si no... Mira, menys mal, ja comença a veure... Ja es veu ploure, tu.
1: Aquesta, sí, sí.

0: Què més, Xavier?
1: I si tornem a un grup espanyol, sí, encara que parla de Barcelona, o bueno, parla no, es basa la cançó en Barcelona, sí, és Radio Futura.
0: Sí.
1: I parlo de 1987, la peça que es diu La Negra Flor, coneguda. Està ambientada a la Rambla de Barcelona, precisament. I no ho amaguen, eh? Vull dir que ells es van basar amb l'ambient d'aquella època i de sempre, de la Rambla, que hi ha coses molt bones i coses molt dolentes, precisament a la zona aquella.

0: las negras rosas.
1: Més, Xavier.
2: Ja que parlem de flors i en espanyol, uns senyors de Saragossa, els Héroes del Silencio,
1: sí,
2: van fer una peça l'any 89 que es diu Flor Venenosa.
1: Carai, tu.
2: I aquí la cosa ja no està... Bueno, alegre tampoc gaire la negra flor de, de Radio Futura, eh? Però aquesta, aquesta encara menys. O sigui, demana... O sigui, el problema és que, en fi, hi ha certes actituds que són dolentes per un mateix, autodestructives, yeah, sí, d'alguna forma. I per això parla de flors verinoses en aquest cas.
1: Ja que parlem de flors, Xavi,
2: sí,
1: us faré una pregunta. Quina és la vostra flor favorita? Quina és la teva flor favorita?
2: No,
1: no tens cap.
2: No ho sé. No,
1: no tens cap, ja veig que no.
2: No m'ho he pensat mai, vull dir.
1: I
2: no
1: tu,
2: sé.
1: Pilar, tens alguna?
3: La rosa blanca.
1: La rosa blanca.
2: Oh, maca.
1: Ja m'està agradant. I tu, Miquel, tens alguna flor favorita?
4: No.
1: No, tampoc. I tu, Setúlia?
5: La Maria.
1: Com?
5: La Maria.
1: La Maria no és cap flor.
3: Sí, home.
5: La Maria.
1: Ah, la marihuana.
2: Però, però ho enté.
1: Però és una planta, no?
2: Però, té flor?
1: Fa flors.
2: Ah. Però vaja.
1: Bueno, també podries haver dit les amapoles, no? Que són la flor de l'opi.
5: Cada una dice la que quiere, no?
1: De l'opi. No, no, sí, sí, escolti, molt respectable. I tu, Montserrat, quina és la teva flor favorita?
6: A mi, bueno, ja saps que m'agraden molt les roses de pitimini, aquestes petitones.
1: Oh, ja
5: sí, sí, sí.
6: I també m'agraden molt les margarites.
1: També. Sí. Allò de me quiere, no me quiere.
6: Sí.
1: A mi m'agraden les...
5: Això pa contar.
1: A mi m'agraden molt les gardènies. Sempre tinc gardènies, eh, Montse?
6: Si pot, sí. Què passa que les gardènies...
1: Són delicades,
6: són
1: com jo.
6: Està l'ombra, la flor dura un dia... Bueno, i a mi m'agafa una...
1: Sí, sí.
5: La mongeta tendra també m'agrada,
6: sí,
5: molt.
6: Vam agafar una...
1: La flor de l'alcarxofa, sí, també.
5: Hombre,
6: és molt, és molt guapa,
5: la alcarxofa, quan va despelant i se abre l'alcarxofa, lo del cuerpo de dentro és el más bueno que hay.
1: Vol fer el favor de paraia.
5: El cuerpo de dentro de l'alcarxofa és el más bueno que hay.
1: Que sí, que ja sé per on va. Vinga, marxa, vaya, més música. Posem música per medio.
2: Una altra flor, rosa gris, en aquest cas.
1: Rosa gris.
2: Rosa gris, per
1: no,
2: això,
1: no
2: eh?
1: No l'he vist mai jo.
2: Jo tampoc n'hi vist cap. És de Duncan Du, la cançó aquesta.
1: Pues vinga, va. Però pots fer-ho o no?
5: Estoy en Radio Molina o en Radio Sabadell.
1: No, estàs en Radio Cincinnati.
2: Radio Cincinnati, més aviat.
3: A veure si n'has enviat una...
2: És que, no, és el mateix llista que tinc jo.
1: No em feu cas. Si ella té les músiques, que ella digui el tema i tu el parles.
2: També,
1: serà més fàcil.
2: També millor, sí, perquè... No, no sé què ha passat aquí.
1: No ho sé, jo no sé, sempre aneu bé amb aquest sentit.
2: Sí, però...
1: Sí. A veure, tu, la pròxima música li dius... sota micro el Xavi la busca i parla i ja està, no?
2: Sí.
1: Dic jo, eh?
2: A veure, en aquest cas, la rosa gris representa una persona que es va endurint i es va fent gris,
1: yeah,
2: precisament per la seva vida, que no és gaire agradable, i es va, doncs, endurint. Es va marcint d'alguna forma. Que, curiosament, el que canta no és el Miquel Erenchun, que seria lo normal,
1: sí,
2: sinó que és un company del grup que és Diego Vasallo.
1: Ja.
2: I va, ja va cantar alguna cançó el Diego Vasallo, l'estil és molt semblant, però no és l'Erenchun en aquest cas.

0: Vinga, un altre, Xavi.
1: Ara ens anem més cap amunt, vull dir Europa, i parlo de Roxette, en aquest cas. Mm-hmm. Cuideu, no és Roxanne, és Roxette.
0: Sí, que va morir d'un tumor cerebral.
1: Sí, senyor, pobreta. Malauradament. Sí.
0: I va ser molt famosa amb una cançó que van posar en una pel·lícula.
1: Sí.
0: Vull dir que bona la Roxette.
1: Doncs en aquest cas és una peça de l'any 91, que es diu Fading Like a Flower, és a dir, marcim-me com una flor, mm-hmm. d'alguna manera.
0: Exacte. Roxette m'agradava molt bé.
1: Sí, sí.
0: Que no és el nom d'ella.
1: No.
0: És el nom del grup.
1: És el nom del grup, sí, sí. Bueno, és que és igual que Blondie, que no és el nom d'ella. Vull dir, ella és rossa, sí, però és el nom del grup, també.

0: El jardí secret o Secret Garden del Bruce Springsteen.
1: No podia faltar el bosc.
0: No podia faltar el bosc. 1995. I representa una dona, de fet, encara que canta ell, i no diu clarament que sigui una noia, que té un jardí secret, és a dir, que té els seus sentiments i té la seva vida pròpia i personal. I en aquí va descrivint la vida pròpia i personal d'aquesta persona. I per això es diu la vida secreta o el jardí secret en aquest cas.

0: fent balades és molt bo,
1: és
0: eh?
1: Molt bo. És que el boss és bo fent-ho tot.
0: Al Filadèlfia mateix, és sensacional.
2: Filadèlfia és preciosa, també.
0: Sí. Què més, Xavier?
2: Rosemary, romaní, per altra banda, és una cançó de la Susan Vega. Susan Vega, una cantant que, de fet, es va fer molt, molt coneguda amb aquella que la lletra venia a dir que jo... Li diu el nom a un noi, llavors li explica que és la veïna que viu a sobre, que si alguna vegada em sents, doncs que em fica que sóc jo perquè tinc problemes i tal. Sempre ha sigut una persona molt seva, la Susan Vega. I en aquesta peça també està fent una retrospectiva reflexiva seva pròpia. I romaní és com una metàfora de la nostàlgia. Sí, no és excessivament alegre la lletra, però és molt, molt bona la cançó en si.

0: Què més, Xavier?
1: 2008, el Bryan Adams.
0: Boníssim.
1: Una cançó que es diu Flower Grown Wild, és a dir, la flor que ha crescut salvatge.
0: Tu saps que el Bryan Adams, el de la Fuente, va fotre una cagada impressionant.
1: A veure, digues, digues.
0: El va convidar per anar al seu programa i es va oblidar de que hi era. I van fer tot el programa i no va sortir el Bryan Adams, tu. Una persona mundialment reconeguda, difícil d'anar a televisions, bueno, i el tio es va descuidar.
1: Van penjar-lo directament,
0: Déu-n'hi-do. Bueno, és com aquest programa, eh? Avui amb les músiques estem una mica descoordinats.
1: Bueno,
0: també,
1: però encara. Mira.
2: Perdona, li dono la culpa al correu. A l'ordinador o al meu...
0: Mira, Montse, ja que parlem de música, la culpa és del xa-xa-xa.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Si és que no ho entenc. Ara revisarem els correus,
0: sí,
2: perquè no entenc què passa.
1: Vinga. No, doncs aquí, a veure, la lletra està parlant d'una persona de Hollywood que entra allà en tota la seva il·lusió i llavors allà cau a tot arreu, a bars, a proxenetes, a drogues, a la mala vida...
0: Una mica Midnight etcètera, Cowboy,
1: etcètera.
0: Eh?
1: Sí, exacte.
0: Conquistar el món i es fot una patada.
1: No, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Bryan Adams és un cantant que m'agrada molt.
0: A mi molt.
1: Amb la veu aquesta que té una mica rasgada.
0: És canadenc, no?
1: És canadenc, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé. Què més, Xavier? Vinga, va.
3: Ets bo, i no com el Garcia.
0: Vols deixar maques que ja llet estaves? Massa tranquil. Ah,
1: sí, m'estranya que feia estona que no el sentia.
0: Mare de Déu, senyor. Vinga, va, Xavier, més.
1: A veure si la tenim. Flower, de la Kylie Minogue.
0: Tenim Flower o no tenim Flower? Sí. O no tenim ni Flower idea?
1: Tenim. És una peça del 2007, en la qual ens parla de la vida, la maternitat i l'esperança.
0: Bueno, mira, bonic,
1: és bonic,
0: no?
1: És un tema bonic. La flor representa la mateixa vida i aquest fill que no va tenir, per cert, però fa com si el tingués, en aquest cas. Oh!

0: Què més, Xavier?
1: I l'última del dia... Flors de supermercat. Flors? Supermarket Flowers.
2: Està bé.
0: Supermarket Flowers, flors de supermercat. Sí.
1: És una cançó de Ed Sheeran, que és una persona molt sentimental, i aquí és un drama de cançó.
0: Aquell pèl roig, eh?
1: Sí, doncs és un drama de cançó. La va dedicar a l'amor de la seva àvia, de fet, i ell anava a comprar les flors al supermercat per l'enterrament. O sigui, és un drama, la cançó, i ell ho va fer expressament. Diu, jo em sento fatal i faré una cançó que faci plorar, precisament. I és aquesta peça, que es diu Flors al supermercat, precisament.
0: Pues vinga, plorem una mica.
3: Took the get-well-sing cars and stuffed animals. Vaig a buscar un Kleenex.
0: Ves. I moca't, de passada moca't també. Down the sink. Dad always told me don't you cry when you're down. But mom, there's a tear every time that I blink.

0: the pillows, made the bed, stacked the chairs.
1: Boníssima l'Ed Sheeran, eh?
2: Molt.
1: No. Hi ha una anècdota molt bona de l'Ed Sheeran, que hi havia un músico callejero d'aquests que es posen davant dels magatzems i tot això, estava cantant una cançó d'ell i de repent per darrere va sortir l'Ed Sheeran i va cantar amb ell. I bueno, la gent es va fer pols allà, clar, eh?
2: Sí.
1: El Bon Jovi també té una cosa molt bona. Ell anava fent footing, el Bon Jovi, i va sentir que hi havia un casament, estaven casant una persona i tal, el convit, i estaven tocant una cançó d'ell. I el tio va entrar dintre, va agafar el micro, va cantar i se'n va anar. I la gent es va quedar dintre i diu, hòstia, ha vingut a cantar el Bon Jovi.
3: Ha vingut el Bon Jovi a cantar.
1: Bueno, el padrí es fotia medalles. No, ha sigut per mi. Perquè...
3: Sí, claro, claro.
1: Molt bé, Xavier, com sempre, la música extraordinària, eh?
2: Bueno, fem el que
1: sí, podem. Avui ha fallat una mica la tècnica, mira, coses que passen.
2: No, i ara m'estava enviant la llista, que vaig enviar jo mateix i hi ha algú raro. O sigui, la primera cançó que comentàvem sí que hi és.
1: Sí.
2: Cap problema, però a darrere hi ha un moment cap al final que es descontrola.
1: Yeah.
2: I me'n posa alguna de la setmana passada.
1: Per això és l'ordinador que va...
2: Això és l'ordinador que ha fet el burro, perquè...
4: L'ordinador de casa que fa una mica el que vol.
2: Però, en canvi, la meva llista, que és la mateixa...
1: Sí.
2: Està enviada des del mateix e-mail, està bé, o sigui que...
1: Bueno, el pròxim dia ho reviseu una mica, eh?
2: Sí, sí.
1: I si no, ho farem al revés. Ella et diu la música, tu com saps tot... Parles del que ella digui?
2: També.
4: No, podria ser.
2: No, m'ha de ser la mateixa, però és que... No sé.
5: Si no,
2: no,
5: m'ho he mirat, hasta m'ho vaig... Vaig veure que hi havia alguna cançó com de la setmana passada.
2: Sí, les últimes.
5: I hasta m'ho vaig mirar perquè dic... Això és que com que m'havia fallat pel correu normal i ho vaig tindre que fer pel del mòbil, m'ho vaig mirar.
4: El portàtil, el gros no, però el portàtil fa un dia és que... Li guarda en un lloc que no, que ell no ho ha guardat.
2: No guarda en un lloc que no està, al final el psicotroba.
5: Ui, comencen a tenir vida pròpia. Ui.
2: Sí, està viu.
5: Bueno, les ies no s'estan això puteant.
1: Els robots...
4: No, l'hauré de portar com el revisin a veure què li passa. Deu estar molt ple.
1: Els robots tenen vida pròpia també, perquè va haver un aquí per vindre això que fan tan important de la telefonia. Telefonia. I hi havia robots cambrers. I un va tindre tanta feina de cambrer que es va suïcidar.
2: El robot?
1: El robot. Es va autodesconnectar, el tio.
2: Que bo.
1: Hosti, cada cop som més humans, no?
4: Claro, nosaltres vam anar a un restaurant, un bufet,
2: Sí, un bufet lliure a Badalona.
4: A Badalona, que te serveixen el
2: robot. Un robot venia amb els plats,
4: Si vas per la tablet i el robot t'ho porta.
1: Sí. Això li encanta al meu net, al Pep.
2: Allà era l'Albiel, també tot content.
1: El meu net li diu Robotín.
2: Robotín!
1: I diu, on vols anar a dinar i tal? Diu, anem al Robotín. I anem cap allà.
2: Ah, clar.
1: Sí. Primer li tenia por, vam fer un truco. Quan el va veure es va espantar.
4: Home, és que...
1: I jo li vaig dir, no, saps què? Es diu Robotín. I vaig ser d'això. I ara quan se'm va dir una petons i tot, tu.
2: Clar.
1: La por. Les pors... Sí.
5: Cada vegada es despedeix. I li fa una...
1: Sí, el japonès que allà per allà el mira com li aquest tant està boig, però bueno, què li farem, tu? La culpa no és ell, eh? És de la imaginació dels nanos. És que els nanos s'ho creuen tot, no? O sigui, s'ha d'anar molt en compte amb els nanos perquè...
6: Quina sort té aquesta ràdio de tenir-me a mi a l'avisor.
1: Pues sí. Bueno, una desgràcia com una altra. Bueno, la qüestió... tu, un nano, per exemple, s'ha d'anar a cuidar, perquè a un nano li dius que ve un ratolí quan li cau la dent i li porta una cosa i s'ho creuen. I tu dius que hi ha els Reis Mags i s'ho creuen. I dius que hi ha vaques de color rosa i s'ho creuen. Perquè tot el que diem els adults, amb unes edats determinades, no entenen la mentida.
2: Clar.
1: I per tant s'ho creuen tot. Per això, quan tu a un nano li dius, burro, fes això, no sé què, s'ho creu.
2: S'ho creu.
1: I li fas mal. Jo no estic en contra de que els nanos no s'eduquin, s'han d'educar. Però la diferència entre educar i bé o malament... No radica amb la manera o amb el fet que el nano faci alguna cosa, no. És amb la manera en què li enfoquem perquè ho entenguin. Si donant-li un petó al robotín per por al robot, perquè s'ho creu, perquè ho veu com una persona pràcticament viva, no veu una màquina, si es creu el ratoncito Pérez, es creu tot això, al moment d'anar a bronca un nano...
6: García,
1: què?
6: Si dius mentides, et cauen les dents...
1: Bueno, aquest encara està amb la fase oral, eh? És com un bebè també aquest. Vull dir que hem d'anar amb cuidado. Jo crec que cada cop és més difícil educar els nanos. S'ha fet un estudi ara, conforme quan més tolerant ets amb els nanos, pitjor surten.
2: Sí.
1: Per tant, o sigui, el que està bé i el que està malament, perquè ells no ho saben, tu els tens
6: que anar educant. García, no em robis les idees.
1: que ara que ets tu la com es diu, aquella educadora, la xoma de l'escola, la Montessori? És la Montessori ara, tu? Bueno, la qüestió que hem d'anar molt de cuidar amb els nanos perquè són febles.
6: Ara mateix em declaro amb vaga, amb huelga i amb rebel·lió.
1: Pues ara mateix fot el canvi, veuràs els tranquils que ens quedarem. Sí. No, jo vull dir que els nanos tenim una responsabilitat molt gran, els nans, perquè tampoc tenim un manual de ser pares, no sabem. I tu ets un pare i tens una responsabilitat a sobre gran. I moltes vegades penses el que està bé, normalment, si escoltes la gent, hòstia, cadascú fa d'una manera diferent, jo què sé, hi ha qui és més permissiu, hi ha qui és més autoritari, el que sigui, però l'important és saber que, si hem de pensar que sempre que els diem alguna cosa, ells s'ho creuen tot, és una mesura com per saber que els diem.
7: Clar.
1: I fins a quin punt els podem mentir? Perquè arribarà un punt que, si els menteixes molt, els cobreixes molt, quan creixen, estan totalment desemparats. Vull dir, es foten una bufetada tremenda. Però, amb aquest equilibri, aquest truc que us dic funciona, i és, pensa que tot el que li diguis, ell s'ho creu. Ja, si li dius que és un bon xaval, pensa que és un bon xaval. Clar. Si li dius que és tonto, pensa que és tonto. Si li dius això no es fa, ell pot fer cas o no, però tampoc des de fotre un argument, però tampoc ho facis tu.
7: Però, clar, això no es fa i ho fas tu.
1: Ah, exacte. Per tant, la feina de ser pare és molt complicada i jo estic encantat amb la de ser avi, tu. Perquè totes aquestes coses me les puc saltar. Jo només parlo de ratolins,
7: clar,
1: d'elefants de colors i de tot això.
7: Clar.
1: És que, sabeu per què? Perquè diuen, sí, és que els pares, els avis tenen com una espècie de debilitat per nets. No. És cert. Per mi, per tres motius. El primer, perquè tornes a entendre lo important que és la vida i la família, i d'un fill teu surti una altra generació, te n'adones que val la pena la vida.
6: Vaig
1: i que continua.
6: Vaig a buscar un clínex.
1: Els que són pares. Dos. I per mi molt important. Els nanos són un bé de Déu. Totes les cases tindrien que tindre un nano petit. Perquè animen, perquè canvien. I tres, i molt important, tenen que tindre la seva vida, acaben marxant. Jo, davant d'això, hi ha una cançó del Serrat que es diu Esos locos bajitos, que m'agradarà posar-la per despedir-se, perquè realment reflexa molt bé el Serrat aquest sentiment i aquesta cosa de que és tindre nanos, tindre nens petits. Diuen, el nen es fa dolent o neix dolent? Hi ha de tot, hi ha de tot. Però el que sí és cert és que una criatura petita que es creu que els ocells canten i parlen i que es creu que al món no hi ha maldat, només per això són uns angelets, no? Dit això, Pilar, moltes gràcies. Farem el sorteig. Llençaràs tu?
8: No, jo llençaré jo el dau.
1: Perquè tu, si llences el dau, ets tan forta que el pots enviar a la gallina.
8: Allà al vidre.
1: Mira, i donem la resposta de la solució del concurs. Les gallines 10 segons, hem dit, els coloms 100 hores, doncs hi ha un ocell que està 10 mesos volant, pot volar durant 10 mesos, i exactament és el vencejo comun. Imagineu-vos un ocell que pot estar volant durant 10 mesos.
8: Sense parar?
1: Sense parar. Déu-n'hi-do, no? Sí, bueno, sí. Llencem el dau...
9: O vaya depósito de gasolina que tiene que tener. Sí.
1: No, aquest d'energia solar, suposo. A veure, el 1, el Quesada, que ha dit que no, el 2, el Manolín, que ha dit que no, el 3, el Jordi, que ha dit que sí, per tant té el 3, el 6 i el 7, la Montserrat Rubio Matzenal ha dit que sí també, per tant té el 4, el 8 i el 9, i la Teresa Márquez, que també ha dit sí, té el 5, el 10 i el 11. Anem a llençar el dau, a veure què li surt. El 5, que és del 5. Mira, la Teresa Márquez. Teresa, tens el típic esmorzar del Cafè del Foment, eh? Dit això, audiència, gràcies, Pilar, per haver vingut aquí, estar amb nosaltres fent-se companyia i donant-se la recepta. Xavi, el de la música, hi ha hagut un gazapo, però t'ha quedat
7: bueno,
1: molt bé, no passa res.
7: En tant passen coses així, escolta, i més amb aquestes màquines.
1: Escolta, l'Apolo 13 va estar a punt de no tornar. Mira que hi havia gent a la NASA, eh? Miquel, gràcies per escoltar-se i tornar-se aquí. Saturnino, que li quedi bé la rebuda del papa.
9: Sí, sí.
1: Vostè que té...
9: Està pendent, ja m'hi haurà fotos.
1: Molt bé. Enviarà fotos?
9: Sí.
1: Bueno, espero que no siguin de clara i de perfil, no, amb una ratlla darrere, no? No, de la policia. Gràcies, Montse, pels botons, per tot el que fas, i gràcies a vostès, audiència. Ens despedim amb aquesta cançó que tornarem a començar des del principi, dedicada a tots els nens petits, a tots els pares que tenen els nets, perquè és un reflexe exacte de lo que passa, i que hem d'estar preparats a que volin els fills. Però després hi ha una cosa que és al revés: els que volen i se'n van són els savis. Potser per això que el temps sembla més curt, que no els pots arribar a veure tan grans o més grans, doncs fan que tinguem debilitat pels nets. Dit tot això, audiència, espero que siguin molt feliços. Diumenge que ve el tornarem a donar la tabarra, i escoltin aquesta cançó, i per favor, com diu el Follet, treguin el Kleenex. Follet, vols fer el favor de pujar-te els calçotets i els pantalons? Quina manera de fer el ridícul. Adeu, audiència.
10: A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción.

0: pleguem, que tinc gana.
1: Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
3: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
1: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del papa a Barcelona, que també rep el pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
3: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
1: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
3: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
1: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
3: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
1: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luka en Múrcia per 76-100.
3: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
3: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
5: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
6: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
5: després d'encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjar les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
1: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
3: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
7: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
1: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
3: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
8: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
9: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
8: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
1: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
3: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
10: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
1: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
3: Un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
10: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
11: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
12: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso.

0: Altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
1: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
0: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
2: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
3: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
4: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
5: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
4: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món.
2: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts hi haurà, serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
3: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
2: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
3: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
2: I parlem en plana política, precisament en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
6: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
3: Turull espera més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
2: I seguim encara en plana política. En aquest cas parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
3: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta a donar suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionen qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
7: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026. I això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquest

0: pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents, que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no acompleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
1: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
2: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
1: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant. Hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses de plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
1: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus Berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
2: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
1: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Comballa i el mural floral del barri de dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
3: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes. Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus La Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
4: A les 7 del matí comencem. I acabem, no sé, allà a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així, cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
3: La Diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
2: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
1: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble volcat al carrer.
6: té aquesta dinàmica comunitària. I aquest any, a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure al poble el darrer any, s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Són espais que ens uneixen.
5: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui, la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les Brindis. Demà, els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
2: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
1: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Perera.
7: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continua guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
8: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
7: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
8: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
7: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
9: Tengo tanta variedad que un poco de todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, bastante retro y sí, pero principalmente Pokémon.
7: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
1: Els de Xavi Pasqual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
2: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
1: Els verd i negres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
11: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hunt, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurucs i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
2: I anem a segona federació de futbol, ja que a 6:15 de la tarda Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
1: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
12: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar a la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les, i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic Badalona, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
13: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
12: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 16:15.
2: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
1: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
2: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
1: Els escapulats juguen avui a partir d'un 16:45 contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada. En cas de victòria, els escapulats, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
2: I baixem fins a la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de play-off per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
1: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
2: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
1: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia de descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
3: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
3: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants. Se comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
4: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
3: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
3: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui-Zar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UCAM Múrcia per 76-100.
4: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
3: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
4: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
6: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Hay aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
3: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
4: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
8: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
3: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
4: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
9: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
10: I què n'esperem? Doncs això, en reanimar-nos, en de en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
9: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
3: I el papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
4: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
11: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
3: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
4: I un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
11: La visita de Lleó 14 a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
12: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
13: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, siempre como hacía nada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
11: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
14: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, ¿eh? Nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
11: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
15: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
11: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
3: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
4: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada d'aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
3: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
4: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
3: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, el de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
3: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova de d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
4: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
17: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
18: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per d'alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
17: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
3: I seguim en plan local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
4: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
19: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema Eduquem consciències creant camí, ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
20: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
19: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
3: I encara en medi ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre adverteixen de l'impacte hídric de gigafactories com la que es projecta a Móra la Nova.
4: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació, celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma, amb una taula rodona conjunta des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el front científic i el social es van unir contra el trasbassament.
21: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha entorn a l'aigua, a la resta de rius de l'estat espanyol i de Catalunya.
2: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre, que s'obrirà a finals d'any.
3: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
4: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
3: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
4: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el festival de catifes florals calderí que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de la Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderí.
23: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
22: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
3: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
4: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
24: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
25: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs, per aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
24: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
3: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la diada de colles campiones del concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Destaquem de la colla vella el 5 de 9 amb folre carregat, el primer gamma extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3-9 en forra en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
4: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
0: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3-9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla, celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada ha condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4-8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7-7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
1: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
0: A la diada també hi han participat els Marrecs de Sal, que han descarregat el 4-8, el 3-8 i la Torre de 7, i els Xiquets de Reus, amb una Torre de 7, un 5-7 i un 4-7.
3: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
3: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
4: Els de Xavi Pasqual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife Botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
3: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
4: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona, amb un gran Cameron Hunt. El nord-americà voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurucs i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
3: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
4: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
3: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
4: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
3: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
4: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0 i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell. En el quart partit, i d'aquesta manera, signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la tentació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, perquè Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així, doncs, en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I marxem ara fins a Valls, que torna a celebrar aquest cap de setmana la festivitat del Corpus Christi. La festivitat va comptar ahir a la tarda amb el tomb de vigília dels gegants i nans de la ciutat, i avui serà el torn de l'Eucaristia i la processó. Des de Radio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: A 6:45 de la tarda se celebrarà l'Eucaristia a l'església de Sant Joan i en acabar sortirà la professó cap al santuari del Lledó. Hi participaran els nans, els gegants i l'àliga de la ciutat, que enguany estrenarà la seva imatge barroca. Els campaners de Valls també tindran un paper destacat amb tocs manuals de campanes i una pluja de pètals al pas de la professó per l'església de Sant Antoni. D'altra banda, durant tot el matí, diverses entitats han confeccionat les tradicionals catifes florals per diferents carrers i places per on transcorrerà la processó.
1: I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQAM amb Múrcia per 76-100. Avui, torn pel Joventut, que a les 7 de la tarda es juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
6: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
9: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
10: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
11: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
6: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, doncs sí, és l'hora del concert de la sobretaula del diumenge i avui començarem escoltant una suite de danses hongareses que el seu compositor va ser Béla Bartók. Aquest músic, junt amb el seu, amb un altre compositor també hongarès, que era Zoltán Kodály, van ser els que van donar a conèixer una mica la música hongaresa, perquè aquests compositors estaven una mica dolguts de que es coneixia molta música, les danses hongareses, de Brahms, la música de Liszt també, amb la música hongaresa, però ells estaven dolguts perquè la música, ells es van inspirar, aquests compositors es van inspirar més aviat amb la música cíngara, amb la música dels gitanos, i cosa que no reflectia en res la música hongaresa, i per això es van fer força a donar a conèixer una mica la música hongaresa. Sentirem, doncs, per començar el concert d'avui, una suite de danses compostes per Béla Bartók, que ens l'oferirà l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la direcció de Franz Walter Most.

acabem d'escoltar aquestes danses hongareses, de Béla Bartók, que ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la direcció de Franz Walter Most. I ara continuem amb música de Jean Sibelius. D'aquest compositor escoltarem en primer lloc Pelees i Melisande, de Suite Opus 46. Aquesta obra és extreta d'un llibre que es va escriure amb la història de Pelees i Melisande. S'han fet moltes versions, s'han fet inclús una òpera, i Sibelius el que va fer va ser música incidental, allò que diem que es feia una funció i per a les segons quines escenes s'escrivien unes músiques per donar podríem dir més riquesa a l'obra, i això és el que va compondre Sibelius. Després Sibelius, doncs, el que va fer agafar tota aquella música que havia compost i fer una suite, i és el que ara escoltarem, aquesta suite de Pelees i Melisande. Ens vol transmetre també una història d'aquelles amoroses i tràgiques. Pelees i Melisande, doncs, en Pelees, doncs, era una noia joveneta que un dia un personatge se la troba i se l'emporta, doncs, al seu palau perquè se la troba plorosa i la veu com és una desgraciada i la té i se l'estima. Però resulta que ella coneix el germà d'aquest que l'havia recollit, que és Melisande, i entre ells neix un idili. Acaba la cosa amb tragèdia perquè el germà mata a Melisande perquè, esclar, està gelós. Bé, explicat una mica això, com que ara el que escoltarem serà música, no hi ha lletra, no hi ha res, doncs disposem-nos a disfrutar d'aquest enregistrament d'aquesta obra de Jean Sibelius. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar la suite de Pelléas i Melisande, és una suite de Jean Sibelius, d'aquesta obra que ell va escriure, i que ens l'ha interpretat l'orquestra anglesa sota la direcció de William Buscon. I ara continuem amb música de Sibelius i escoltarem el cèlebre vals trist d'aquest compositor. És un vals que sí, realment té una certa melangia. Pensem que està fet tot en tonalitat menor, i la tonalitat menor té això, té aquesta melangia que li dona aquesta tristor. Torna a ser la mateixa orquestra anglesa sota la direcció de William Buston, que ens oferirà aquest vals trist de Sibelius.

0: Bé, espero que aquest vals no ens hagi deixat massa tristos, perquè en realitat és un vals molt bonic, aquest vals trist de Sibelius que ens acaba d'oferir l'orquestra anglesa sota la direcció de William Buxton. Espero que els hi hagi agradat aquest programa d'avui.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El pavelló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats.
2: Y aquí una encomienda para España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en política aquí a casa nostra, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons ha dit Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, Jordi Martí ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I en salut, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I d'altra banda, l'ska.fest de Tàrrega ha cancel·lat els últims concerts previstos per la propera matinada després que dos dels assistents fossin traslladats a un centre hospitalari. Tot i la suspensió de l'actuació de grups i el tancament del recinte del festival, passada la mitjanit, l'organització ha mantingut això sí oberta a la zona d'acampada. I en els esports, victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada. Per la seva banda, en handbol, recordem que a hores d'ara comença la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Bidasoa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona remissió, en recordar-vos, el diumenge a la tarda a les 5 de la tarda. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per totes les persones que treballen per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlarà, en l'espai Monografia, el diaca Àngel Jiménez i Colàs. Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia, i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la Monografia.
0: Benvingudes i benvinguts al nostre programa. Avui tenim el plaer de conversar amb una persona que dedica una part important de la seva vida a l'acompanyament espiritual i humà de persones que travessen moments difícils. Ens acompanya el vicari, molt vinculat a la pastoral penitenciària. Una tasca discreta, però imprescindible, que porta esperança, sap escoltar i suport dins els centres penitenciaris. Amb ell parlarem de la realitat de les persones, internes, de reinserció, de valor de donar sempre una nova oportunitat. Mossèn, moltes gràcies per ser avui entre nosaltres i benvingut al programa. M'he equivocat, eh? No és el vicari, és...
2: Sóc el diaca.
0: És el diaca, exacte.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me i per donar a conèixer aquesta pastoral que crec que està una mica oblidada o no se sap massa d'ella dins el món, del nostre món.
0: Sí, ho ha fet una presentació estupenda, de veritat. Una presentació amb el cor que li ha posat paraules, simple i llanament. Què és exactament aquesta pastoral? Quina tasca desenvolupeu dins les presons?
2: Mira, la pastoral penitenciària és un acompanyament a les persones que estan a la presó i ofereix un suport espiritual, humà, social, sense excloure a ningú. Vull dir, tampoc allà no anem a tot aquell que es vol apropar, doncs a la pastoral penitenciària se l'acull i se li fa, doncs, el mateix que tothom, el mateix, tothom. Com ho fem, això? Això ho fem a través de diumenges i dissabtes, bueno, dissabtes i diumenges perquè, a veure, les presons són uns llocs molt especials per normatives, diguem-ne, per altres coses, però per normatives. I llavors tampoc no... La sortida dels interns dels seus mòduls per assistir a missa està molt regulada i no es pot fer una missa dominical amb 80-100 persones. Va. No es pot fer. Llavors es parteix i on surten els dissabtes i on surten els diumenges. Es fa missa, a veure, a part de que la regulació que hi ha, siguem-ne també una mica més humans, també molts aprofiten per fer els trepitgeus. Dintre de presó hi ha trepitgeu de tota mena, hi ha de tot. I llavors s'aprofiten aquests moments per això, per fer els trepitgeus. Però bueno,
0: ja està, i amb aquesta realitat que ho diu, i amb aquesta dolçor que ho diu, i ja està, vull dir, a veure, sí que és veritat que el Sant Pare Francesc va dir un bon dia que l'Església ha de sortir al carrer, no? Val. Però jo, aquestes paraules a mi sempre m'han quedat gravades. El com, i ara com va haver-hi l'oportunitat que ell va dir que sí, de venir aquí, vaig pensar, aviam com s'ho fan tota aquesta pastoral, que en som tots que no en sabem res, perquè jo ho veig tan difícil, quasi impossible. Ja sé que hi ha un Déu que ho fa tot fàcil.
2: No, vull dir, a veure...
0: No ho sé, Miquel Àngel, no ho sé.
2: A veure, fem la missa dominical, dissabtes i diumenges, per això et dic, perquè no els deixen sortir tots de cop. Uh-huh. tret de festes importants, com són Nadal, Pasqua, la Mercè. Llavors sí que surten tots, però clar, hi ha molt, això significa molt.

0: juntes una al costat de l'altra, no hi tenen res a veure. Brianzú és una presó de no penats. O sigui, la gent que estan allà no estan penats, estan en espera de judici. Tot i que hi ha alguna persona, diguem-ne, persona de confiança, que sí que són penats, molt poquets, que són els que fan unes tasques més específiques dins de la presó. Manteniment...
1: Lavanderia, no? O què?
0: No, solen ser lavanderia i cuina i això, solen ser els mateixos interns. Però dintre d'això hi ha algunes persones que estan penades, que estan allà pel un altre manteniment de les instal·lacions, o per alguna cosa així.
1: Vale.
0: I llavors... això, vull dir, tots estan en espera de judici. I ara, i després, Brians dos són penats.
1: Tenim ja una gran diferència, eh?
0: Tot i que alguna vegada haureu sentit per televisió que fulanito de tal està a Brians dos. Això ja és, jo ja no, aquí ja no se m'escapa. És serveis penitenciaris que, segons aquí, el posarà Brians 2 o el posarà Brians 1. Però normalment, gairebé tothom, quan està pendent de judici, està a Brians 1, que és l'antiga model de Barcelona.
1: Val.
0: És el que era l'antiga model. Jo, quan vaig començar a Brians 1, sí que eren penats, tots eren penats, i era molt diferent treballar llavors que treballar ara. Perquè, a part de lo que fem allà, o sigui, les misses, les eucaristies, dissabtes i diumenges, i festius de gran rellevància, que, per cert, Nadal, Pasqua i la Mercè, algun d'aquests tres cops, gairebé cada any ve el bisbe a dir la missa.
1: Molt bé.
0: Està el bisbe allà. El bisbe diu que aquella és una parròquia seva.
1: Oh, clar.
0: És una parròquia seva.
1: Oh, clar.
0: Vull dir que està dintre del seu territori i és una parròquia, i l'ha d'atendre com qualsevol altra parròquia.
1: És que no hi més.
0: Bueno, a part d'això, doncs, bueno, es fa gent que es vol preparar per la primera comunió, gent que es vol confirmar, gent que es vol batejar, fem xarles, fem... A veure...
1: Perquè les necessitats humanes i espirituals més freqüents que tu o vosaltres us trobeu allà, entre les persones internes...
0: Les necessitats humanes i espirituals, vull dir, a veure... Espirituals... necessitats humanes, totes.
1: Clar.
0: Totes. Perquè a la que et veuen et demanen de tot. Et demanen de tot. Hi ha qui no té família i llavors aquest, si t'enganxa, t'escura.
1: Clar.
0: A veure, t'escura
1: amb el bon sentit la paraula, ja ho entenc. Sí.
0: I de relacions espirituals, bueno, doncs la gent està allà tancada, tampoc no té la família...
1: I no hi ha al·licient.
0: No, segons com, segons qui, perquè clar, de persones penades hi han de tots tipus.
1: Oh, clar.
0: I segons qui, doncs, és una persona més... posarà ser més espiritual, més necessitat de coses, i aquests et demanen anar a xerrar amb ells. I simplement passar-te una hora xerrant amb ells... que a vegades dius, i ara que m'ha explicat aquest, ok, però bueno, simplement aquest estar amb ells, aquest acompanyament ja fa molt. Molts es volen confessar, molts.
1: Veus, i ens sembla impossible.
0: Molts.
1: I ja he començat dient, no?, lo del pare Francesc, lo del sant pare Francesc, i ja he començat dient també que com ho fa? Aviam, val a dir, a Miquel Àngel, que les persones que et coneixen sabem que tu tens una gran capacitat d'escoltar. Perquè en moments, allò que jo puc estar amb ell en alguna reunió que podia saltar xispes, ell no. Té un control sobre si mateix que bueno, els que el coneixeu ja ho sabeu, no? Llavors, aquesta capacitat d'escoltar es deu traslladar amb aquest tipus de persones que estàs dient ara en aquests moments, no? De dir, bueno, què m'està explicant? És igual, si estàs tres quarts sí. d'hora amb ell, si estàs sí, sí, sí, mitja hora...
0: Sí, sí.
1: Bienvenido sea Noé, no?
0: Sí, sí, sí, no, vull dir, a veure... Jo hi estic...

0: alguns que al final és el que et deia, que hi era aquest que volia. Però bueno, és igual, hem estat una hora parlant.
1: Pues ja està.
0: Ja està.
1: Ja dir, està.
0: El que volies està parlant amb tu.
1: Exacte.
0: I ja està, és l'únic, és la, aquesta d'allò espiritual. Molts són, diguem-ne, religiosos, hi ha gent que no ho és tant, aprofita aquesta, diguem-ne, hora i mitja, dues hores que tenen d'esbarjo, per dir-ho d'alguna manera, quan surten a missa, per estar amb el company, per poder parlar amb el company de l'altre mòdul. Però bueno, vull dir això, a veure, és molt normal. És molt normal que això sigui així.
1: És que no sé què faríem els demés, privats de llibertat.
0: I llavors, a veure, quan allò era un centre, diguem-ne, penats, llavors sí que hi havia gent que t'escanyava, però t'escanyava, et volia treure, bueno, tot el que podia i més. Tot el que podia i més.
1: Però... O sigui que has notat diferència ara.
0: No, home, sí, i a part de que hi ha una cosa que ara no es pot fer el que es feia igual que es feia abans. Abans hi havia un que, a veure, que et deia, bueno, és que jo em vull batejar. Vale, doncs tu et vols batejar. Fèiem tot un
1: recorregut.
0: Un recorregut, un any.
1: El que tu calguessis.
0: El que creies que ell estava preparat i tal per batejar-se i tal. Ara et ve algú que potser et diu vull batejar-me, resulta que comences i vas al cap d'un mes i mig o al cap d'un mes i mig que potser les vist tres vegades i llavors dius on està fulano? Diu no, és que ja l'han juzgat i l'han enviat a un altre lloc. Clar. Abans es feien grups de pregària, grups d'estudi d'evangeli, de comentari d'evangeli. Doncs tenies un grupet, com que no sortien d'allà, estaven per 4, 5, 7, 8, 12 anys, estaves en allà, i bueno, doncs cada setmana o cada 15 dies et reunies amb ells, parlaves, comentaves, ara això...
1: S'ha deshumanitzat, llavors?
0: No és que estigui deshumanitzat, però la labor que es fa es fa d'una altra manera. Perquè no tens aquesta continuïtat de les persones.
1: És el que anava a dir. O sigui, amb quin valor t'enfrentes tu, bueno, perquè tu ets tu, evidentment, quan saps que la teva feina és a l'aquí i a l'ara? Perquè d'aquella persona no li podràs fer un seguiment.
0: Ara no.
1: Perquè la llei així ens tu interrompes.
0: Sí, no, ara no es pot fer, aquest seguiment.
1: Carai, i llavors el dia a dia de vosaltres, d'aquest grup de voluntaris estem parlant, com ho feu? Com visiteu els centres de penitenciaries? En aquest cas és Cambrians 1, no? Perquè quan sou? El grup en si?
0: En grup som unes 20 persones.
1: Unes 20 persones que aneu rotant dia a dia o com funcioneu?
0: Cada
1: avui puc jo, demà pots tu.
0: Sí, cada un va quan pot.
1: Quan pot.
0: Quan pot. Normalment el gruix que hi va de gent és dissabtes i diumenges perquè la missa es fa en una sala polivalent, una sala que utilitzen els catòlics, utilitzen els protestants. Utilitzen els testimonis de Jehovà i segons s'ha de muntar tot. Llavors, aquell dia van 5, 6, 3. Depèn. Hi ha dies que el mossèn està sol i diu, a veure qui pot vindre demà, perquè...
1: Clar.
0: Però bueno, també passa. Vull dir que, clar, cada un té la seva feina,
1: clar,
0: té la seva família, i són moments en què és una dedicació que tu fas voluntàriament. I el dia que no pots anar, doncs no pots anar.
1: No, home, si tens que... un fill, una dona, uns nets, dona igual,
0: sí,
1: o unes altres coses.
0: Altres coses.
1: Perquè els voluntaris ja sabem que tenim molta fe, però hi ha vegades, fe vull dir de fer les coses, hi ha vegades que humanament és impossible, per tant...
0: Tots els voluntaris es fa un curs per poder entrar a la presó. Se'ls diu exactament què és la presó, com t'has de comportar dins de la presó, què pots fer dins de la presó, què no pots fer dins de la presó, i tots, més o menys, doncs, ens hem d'adaptar.
1: Aneu a una.
0: Sempre hi ha qui se'n passa per aquí, se'n passa per l'altra banda.
1: Ah, clar.
0: Perquè, clar, vull dir, a veure, un cop estàs allà i és això a l'humà que tens tu i que té a l'intern, doncs a vegades bueno, dius, a veure, què puc fer, què faig de més, què no puc fer, però a veure què faig.
1: Exacte.
0: Tot i que bueno, pot comportar moltes...
1: Molts riscos,
0: sí. Sí.
1: Molts riscos.
0: Sí. Jo precisament vaig entrar en això per una cosa d'aquestes, d'uns altres. Mm-hmm. Vull dir, a veure, a Brians 1 hi havia mossèn Fabró, que algú poder el coneixeu pel nom, que portava Brians 1 i Brians 2. I llavors una voluntària, no sé exactament què és el que va passar, perquè no mai allò que no... Però, bueno, aquesta voluntària la feien fora. Llavors, mossèn Fabró, el pare Manel també, el responsable era mossèn Fabró, però hi havia mossèn Fabró i mossèn Manel, el pare Botella.
1: No.
0: Que tots, bueno, sí. Tots dos són morts, eh? Uh-huh. Però, bueno, tots dos estaven allà. Llavors, no sé què va passar, aquesta interna la feien fora i ell es va posar molt a defensar aquesta voluntària, que ella no ho havia fet o que no
1: s'havia fet
0: o el que fos, i amb la directiva van dir que no, i ell va dir, pues, si no, jo tampoc. I llavors Brians 1 es va quedar sense...
1: Desengelat.
0: Sense ningú. I amb aquestes... sense ningú que coordinés tot allò, voluntariat, i d'allò, el bisbe Agustí em va agafar i em va dir, Miquel Àngel, vols anar a fer això? I jo no en entenc res.
1: I tu amb aquest ficant... vot que deus haver fet del sí?
0: M'estàs ficant en un lío aquí que... Bueno, sí, bueno, jo, bueno, vaig anar a parlar precisament amb mossèn Fabró em va acollir molt bé i a partir de llavors doncs, ja estic allà.
1: I quant temps hi portes? Quants 16 anys?
0: 16 anys.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do,
0: bueno, Déu-n'hi-do. Primer vaig coordinar tot el voluntariat, vaig coordinar totes les misses de dissabtes i diumenges. La coordinació aquesta significava, a veure, buscar un capellà perquè vingués a dir la missa del dissabte, perquè un capellà que vingués a dir la missa del diumenge, i jo tenia una llista de 5 o 6 capellans, i anar a trucar, escolta, tu podràs vindre, tu, tal, i bueno... i coordinar tot el voluntariat, fer les relacions amb direcció, bueno, tot això és el que... I això es va acabar el dia que tanquen la Model, i amb les reunions que fem cada mes dels capellans de presons, doncs el capellà de la Model diu, ara a mi em tanquen la presó, jo què faig?
1: Ah, dic, cap al Brians 1.
0: Dic, a veure, a mi em demanaven que els confessés. Jo no puc confessar.
1: No.
0: Llavors em deia, no, ja li diré al mossèn... No, però mossèn tal no vull que vingui. Mossèn tal tampoc. Vull que vingui tal. I dic, és que m'ho poseu difícil. Llavors, clar, és molt més fàcil si tu pots confessar i te'ls coneixes.
1: Exactament.
0: Allà, que no pas enviar... Tot el que quan mossèn Jesús Roy va dir que ell quedava lliure, vaig dir, vés a parlar amb el bisbat de Sant Feliu, vés a parlar amb el bisbe, i ja parlaré jo també.
1: Se't va obrir el cel.
0: Home, clar, no. A veure, no per la feina, sinó pel fet de tenir una persona...
1: Home, clar.
0: Que, i llavors, a partir de llavors, ja ha sigut el Jesús Roy el que ho ha portat portant tot això.
1: Ho està portant. Perquè tu dius que no pots confessar, però hem d'explicar per què no pots confessar. No pots confessar perquè ets diaca.
0: Jo soc diaca.
1: O sigui, pots fer tots els enterraments, pots fer quins sacraments...
0: Batejos, casaments i ja està.
1: La consagració?
0: No.
1: Que no. És que l'altre dia justament m'ho van preguntar, justament m'ho va preguntar ma filla, eh? I, bueno, anava per aquí, no anava tan desencaminada jo. I dic, bueno, però li preguntaré. Així ens...
0: No, però això no.
1: Vale. Que això és una lluita que tindríeu que tenir, però bueno, això ja és fora de programa. Això ja és una altra història.
0: Són figues d'una altra manera.
1: Que diuen. Altra cosa no, però parlar clar. Què aporta la fe a una persona que està complint, bueno, una privacitat de llibertat?
0: A veure, jo per lo que l'he anat veient en aquests anys, penso que la persona que té fe ho viu d'una altra manera.
1: Tot.
0: Tot. Però allà dintre es viu d'una altra manera. es viu d'una altra manera. Així com hi ha alguns que els veus en allà, vull dir, a veure, a mi sempre m'ha impressionat molt entrar al mòdul i veure gent relativament jove a les 10 del matí, a les 11 del matí, quan entres, juguen al futbol, allà juguen a futbol o al... No, a futbol no, perquè jo... bueno, sí, a futbol.
1: Futbol dominó, el que
0: no, vols. No, no, al futbol, perquè és... Però és un pati petit, és una pista de balonmano, però vale. Per jugar a futbol, és igual. I dius, tota aquesta gent que fa aquí?
1: De 30, 40 anys?
0: O 50, però és igual, tots aquí que fan? Estan perdent el temps. A part de, i el que treballa, i el que està treballant i tal. Però tots aquests. Llavors, clar, quan arribem nosaltres, clar, a la que et veuen, per això és el que deia abans, sempre volen parlar amb tu i estar amb tu i d'allò. I això és el que...
1: I això és un treball, un doble treball, perquè, clar, tu això no t'ho emportes, no t'ho hauries d'emportar a casa.
0: Bueno, val? No t'ho emportes a casa.
1: Això és molt dir, oi? És com ens diuen això... a nosaltres els psicòlegs, que ens diuen que els problemes no ens els hem d'emportar a casa. No. Però, bueno, això, sí, això... són figues d'un altre paner, com diu aquí l'amic nostre.
0: Sí, sí.
1: Aviam, jo aquesta pregunta no sé si te la tinc a fer o no te la tinc a fer, però jo te la faré. És possible la reinserció real de les persones que han estat a la presó?
0: El que es vol reinserciar?
1: Reinsertar?
0: Aquest ho fa. I el que no...
1: Bueno, això passa com el que està fora, el que vol tirar endavant, tira, i el que no, no.
0: Exacte.
1: O sigui, el que té força, el que té ganes, el que té llum, o el que diu, bueno, jo ja més en sota no puc anar, o no vull anar.
0: O no vull anar.
1: O no vull anar perquè tinc família o perquè no tinc família, és igual, per és mi igual, mateix.
0: Però que t'agafes i te n'adones que dius, ei, això que he fet, vale, ja he complert, ja estic aquí complint,
1: exacte.
0: Prou.
1: Ja he pagat amb la societat.
0: Deixa-m'ho córrer, jo no. Però hi ha aquell que, bueno, i sobretot, no tinc números ni sé, sobretot el que està allà per droga. Aquests, jo crec que aquests costa molt més la reinserció.
1: Aviam, tot el que sigui una addicció costa, però jo he viscut persones que han estat he viscut laboralment, persones que han estat molt, molt, molt addictes a el que sigui. Perquè diem, oh, droga, el vi és una droga.
0: Sí.
1: Vale? El que passa que socialment sembla ser que la tenim més ben vista, val? Que acabem amb una copa de vi un dinar, però bueno, una cosa és una copa de vi, una altra cosa és una altra cosa. Però bueno, diem-ne vi, diem-ne droga pura i dura, diem-ne el que tu vulguis dir, no? Clar, aquesta persona té que tindre o un acompanyament molt fort, el que feu vosaltres, o una força de voluntat extraordinària per deixar aquella addicció i dir, no, jo a partir d'ara pues, aniré a rentar cases o aniré a...
0: Bueno, suposo que hi ha gent que ho ha fet, vull dir, i, clar, jo no conec... A veure, no conec ni per què estan penats...
1: Vale, això ja està bé.
0: Si no t'ho diuen ells, no, ningú ho coneix, si no t'ho diu ell, ni... després, la vida que fan després, segons qui, tampoc no és... No els hi hem fet un seguiment, allò d'agafar i de dir què fas, que no sé què...
1: Trobaria o no ho trobes adient?
0: Bueno, vull dir, hi ha gent que tampoc no vol. Hi ha gent que et truca, que et busca, un cop ha sortit, vale? I hi ha gent que no, que ja veus que no i que, bueno,
1: pues hasta donde me has dejado.
0: Hasta donde me has dejado y donde, hasta aquí hem arribat tots dos.
1: Exacte.
0: Vull dir que no, vull dir, no ho sé. Bueno,
1: sí, perquè suposo que també l'estar fora ha de ser molt dur. O sigui, un cop has pagat a la societat el que has mal fet, has tingut un mal moment, etc. Però després dius, bueno, va, Anxes Castilla, ja estem a fora una altra vegada. Si no tens aquell pal de paller que sou vosaltres, tens que ser molt fort, tens que tindre idees molt ben concebudes per poder tenir endavant tu sol, o no?
0: Sí, sí. Hi ha gent que està allà i la família no vol saber res d'ell. Doncs aquest ho té molt fumut.
1: Oi tant.
0: Per després tornar a sortir. Un cop fora, a veure, jo en conec un dels casos de quan estàvem penats. Vull dir que d'això ja em fa que el conec, poder... 16 anys. I aquest, a veure, aquest, la família no vol saber res d'ell, però res. I no, i tampoc, vull dir, quan surt, quan ha sortit, tampoc ell no fa res per incorporar-se una altra vegada.
1: Clar, és que la famosa frase, Déu diu, ajuda que t'ajudaré.
0: Sí.
1: I suposo que la família deu pensar això, també, no?
0: I aquest,
1: no ho sé.
0: Per el que em va explicar des de petit, que està internat. Centres d'acolliment, centres de menors, centres de no sé què, va entrar a presó i...
1: I suma i sigue.
0: Pues ara deu tenir uns 56 anys, no sé, 50 i pico, i no ha sortit mai d'un puesto tancat. No se sap desenvolupar la vida. No se'n sap desenvolupar la vida.
1: Clar, si és que no hi ha estat mai.
0: I tampoc ell no té cap mena de... Per això el que deuen... queden inserits a la societat. És que segons qui no en sap. No en sap. Necessites... Hi ha gent que ho fa, eh? Hi ha gent que ho fa. Mm-hmm. Que, o sigui, a veure, això que estem... Nosaltres estem amb el SEPAP, que és el servei... el Secretariat de Pastoral Penitenciària, però n'hi ha altres associacions, com hi ha Sor Lluïsa de Marillac i així, que aquests no diuen la missa en allà, però fan una labor semblant. I sí que acompanyen aquests interns a fora. SEPAP també ho fa. Té els mercedaris, tenen pisos que acullen gent que quan surten de presó amb permís o surten, els acullen.
1: Uh-huh.
0: I aquests una mica sí que van, tenen una vida més o menys organitzada. Però hi ha gent que no, que...
1: No, és difícil, és difícil. I quines històries de superació o canvi personal t'han marcat més? De dir, bueno, amb tots aquests anys que portes aquí, suposo que n'has viscut més d'una i de quatre.
0: N'he vist més d'una. A veure, procuro... Normalment la gent et demana diners, diners, diners. Superació, sí, alguns... I aquests no han demanat diners dintre la presó. Depèn del delicte que has comès, perquè, clar, hi ha el delicte de droga, hi ha el delicte de malversació de fons, hi ha delictes de robatoris, hi ha delictes de sang, hi ha delictes de molts, no? Alguns que vaig tractar en allà són gent que un cop van sortir han continuat amb el seu negoci, han continuat amb la seva feina, van dir, bueno...
1: Això ja està passat, ha sigut una etapa de la meva vida. Bueno, i si vosaltres els hi feu aquest acompanyament mentre estan allà, no? Mentre estan allà, que a mi se m'ocorreix que podria ser a fora, també, no? Però suposo que això ja són legislativament.
0: Hi ha gent que ho fa a fora, eh?
1: Vale.
0: Hi ha gent que ho fa a fora.
1: Vale.
0: Jo a fora no... No,
1: no t'hi dediques.
0: No.
1: Vale.
0: Per exemple, el Lluís, que havia de vindre, que no ha
1: sí.
0: pogut, ell ara està a Brians 2.
1: Uh-huh.
0: I acompanya molt a la gent que surt amb un permís de cap de setmana.
1: De setmana.
0: Els acompanya, els va portar al lloc on ha d'anar a dormir, algun dia està amb ell i després es torna al centre.
1: Ah, és que jo continuo dient que a mi em falta la segona part, o sigui, la primera, vamos, és per lloar-vos, i llavors dius, bueno, molt bé, jo he fet aquesta feina durant 4 anys, durant 5 anys amb aquesta persona, i ja està, acabat i acabat. Iau, ara el llenço a la mà, però el llenço a la mà en quines condicions? Clar, amb tots els vostres ensenyaments, amb tot això sí, però fora el carrer és una jungla.
0: I tant. Per ells sí.
1: No, clar, exacte, si ho és pels altres, per ells sí tant.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vull dir, clar, i això sí que hauríem de reconsiderar.
0: Sí, sí. Justícia i Pau també, Justícia i Pau,
1: uh-huh.
0: també té tot un equip de voluntaris que recull aquesta... Recull.
1: Sí.
0: aquestes persones i les acompanya durant un cert temps durant la seva... un cop estan fora de presó.
1: No, vale. Vull dir que ja hi ha algun organisme que ho fa.
0: Sí, hi ha organismes que ho fan.
1: Val. Bé, com podem ajudar les famílies amb aquest procés de recuperació o inserció als interns? O sigui, els que estem a fora, els que no som voluntaris, com es pot ajudar? Perquè ara imagina que hi ha algú que ens està escoltant, bueno, que hi ha molta gent que ens està escoltant, però hi ha algú que se li desperta aquesta llum de voluntariat o aquesta llum de dir, bueno, jo com a voluntari no, perquè sóc gran, no tinc cotxe i no puc anar a Can Brians. Què puc fer jo?
0: Donar suport a totes les iniciatives que es fan.
1: I on t'ho busco?
0: A veure, n'hi ha... El que passa és que, clar, és un món que la gent no acaba de ficar-se dintre d'això.
1: Per què? Per desconeixement? Per por?
0: Jo penso que per desconeixement i també potser per por. Però hi ha iniciatives que es fan, vull dir, a veure, la pastoral penitenciària, primers de curs, es fa una trobada pels voluntaris i oberta a tothom. Final de curs es fa una trobada de voluntaris i oberta a tothom. Un cop l'any es fa una trobada de voluntaris de tota Catalunya. Que ens reunim de totes les presons de Catalunya, els voluntaris, i totes...
1: Però on es pot buscar això? A nivell de parròquia? A nivell de... A on t'ho puc jo veure? Un cartell que m'indiqui estem a final de curs l'any 26 i ara resulta que hi ha, pues, això, una trobada, un esmorzar, una xocolatada, més igual, de voluntaris.
0: De moment, jo, poc. Poc. Això, poc. Jo allà a Castellbisbal, que ara estic a Castellbisbal, de tant en tant vaig anunciant alguna cosa. Però no sé si és que o no ho faig bé...
1: Home, això ho dubtem tots,
0: eh? No, la manera d'anunciar-ho. O no té prou xispa com perquè la gent s'hi apunti.
1: Però tornem al que deies abans, per ignorància, per desconeixement, perquè no sabem que existeix potser això.
0: Bueno, però quan ho dius, tampoc no... No ho sé.
1: A veure, és qüestió d'anar dient, eh?
0: No, sí, sí. I a veure, sí que és veritat que per ser voluntari has de tenir una certa edat. Vull dir, a partir dels... Crec que són els 80 anys, almenys amb el CEPAP, uh-huh, la pastora penitenciària, ja no et volen com a voluntari.
1: Clar.
0: Vull dir, a veure... Són coses de seguros.
1: Ja. Yeah.
0: Seguros, eh? Seguros de vida, seguros de... Clar, i tens una edat que...
1: Ja.
0: Hi ha altres associacions que diuen no, pots entrar, vull dir, no sé.
1: No, jo més que res per donar un micròfon, no? Per donar un altaveu, que per això estem aquí i per això és aquest programa.
0: I això, el Servei de Pastoral Penitenciària, que està al carrer Sant Pau, 101 de Barcelona,
1: a
0: l'església de Sant Pau del Camp.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs allà, anant-hi allà, agafar i dir, escolta'm, vull que...
1: Val, doncs ja tenim una pista. Ja tenim una pista per tothom que tingui aquest...
0: A veure, esclar, vull dir, no tothom, o què puc fer? Com a voluntari has de passar tot un curset, fer un curset,
1: clar,
0: i veure... Primer estàs, un cop has fet el curset, estàs uns mesos, diguem-ne, de prova amb el centre més a prop de casa teva, evidentment, mm-hmm, perquè si estàs a Molins de Rei no aniràs a Lledoners.
1: Exacte.
0: Tot i que s'hi pot anar, però bueno.
1: Bueno.
0: Però clar, o a Girona.
1: Mm-hmm. Eh? No, busquem l'accessibilitat,
0: no,
1: també.
0: No, clar. Però estàs un temps anant amb aquests voluntaris, amb el capellà encarregat, i llavors tu mateix decideixes, jo aquí no torno més, jo
1: vull continuar. És que ha de ser molt dur.
0: Jo continuo. Llavors, doncs, ja està, vull dir, és això.
1: Aviam, jo parlo des de la pastoral de la salut, també és molt dur, eh?
0: Sí.
1: Són coses dures, però bueno, gratificants. Vull dir, si a tu el voluntariat t'agrada i no t'agrada solament que per un netejar consciència, que això ja seria una altra part i donaria per un altre programa, que quedes invitat, penso que valdria la pena, doncs, bueno, una persona que tingués ganes i ànim, doncs, bueno, ja has donat una pista com per poder-hi anar, no? Mm. Bé, i quines són els principals reptes que afronta actualment la pastoral penitenciària?
0: Bueno, ara, el repte és que jo crec que la visita aquesta del Papa, de Lleó, és un signe de que les persones privades de llibertat no han de ser oblidades, que jo penso que molta gent les té oblidades, i per la societat i per l'Església, perquè estan... A no ser que tinguis una persona molt propera, que sàpigues què està, estan oblidades.
1: Estan oblidades, això és veritat.
0: doncs el repte és això, donar a conèixer tot aquest món, donar a conèixer tot aquest voluntariat, donar a conèixer tota aquesta labor que s'està fent, i tot això és el que és el repte que
1: hi ha. I quin missatge donaries ara, en aquests moments, ho transmitem als nostres oients, sobre aquesta esperança, sobre el perdó, sobre la dignitat? Perquè ara ell diu, bueno, aquestes persones que estan allà oblidades, automàticament penso la dignitat d'aquestes persones, no?, privades de llibertat. Quin missatge seria el que donaries?
0: El missatge és que tothom que està allà té la mateixa dignitat. Tothom. Hagi fet el que hagi fet.
1: Oi, que no són jutges?
0: No, totes són filles de Déu. I Déu ens tracta a tothom igual. Cada un té la seva especificitat allà dintre. Un delicte de sang, l'altre per droga, l'altre per violació, l'altre... És igual. Tots som fills de Déu. I a tots els hem de tractar igual. I això és el que s'intenta fer des de la pastoral penitenciària. Uh-huh. Després, clar, un cop vas coneixent a la persona, un cop coneixes què vol de tu, a veure... Has de saber també centrar-te i dir, ei, aquest el bonic que vol de mi és treure'm tot el suc possible. Ei, a veure...
1: No, hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
0: Hasta aquí. Bueno, a veure, vale. També, a veure, es comenta entre els voluntariat, es comenta entre el capellà que porta el d'allò i dius, escolta, mira que fulano, no, fins clar. Aquí, o ja m'encarregaré jo, o...
1: O sigui, allà, qualsevol voluntari que hi anés, que passés aquests cursets, aquests preàmbuls, no tindria la soledat del mando, que
0: no,
1: dic jo.
0: No,
1: o sigui, hi ha un equip,
0: no, hi ha tot un equip.
1: Tant humà com psicològic, que ajuda a tirar endavant o dir, escolta, Anna, que ho estàs fent malament, o Papet, tira per aquí, tira per allà. Val. O sigui, no tingueu por, eh?
0: No, no, vull dir que, a veure, el que més impressiona és, a veure, entrar un control... Se t'obre la porta.
1: I el tanca la porta darrere?
0: Tanquen la porta. Camines uns metres. Un altre control. T'obren la porta. Tanquen la porta. Vas més una mica més avall. T'obren la porta. Tanquen la porta. Tot això, vull dir, al començament xoca molt.
1: Home, i tant.
0: Xoca molt.
1: Que sentis una porta per darrere l'esquena, clac, com les pel·lícules. Jo, ara ja m'ho imagino, no? Que sentis aquell soroll de forrellat.
0: Després ja és normal, perquè ja bueno, saps que has de baixar, no sé què, que trans aquell, l'altre. Depèn del funcionari, farà la sonrisa, tu li faràs la sonrisa igualment, però, bueno, vas fent. Uh-huh. I després, a veure, hi ha casos també molt... molt xocants, vull dir, a mi m'ha passat estar-me un dia 20 minuts dintre un mòdul després d'estar parlant amb una persona i no deixar-me sortir. I què està passant, i què està passant, i què està passant, i resulta que hi ha un trasllat d'algú que s'ha barallat o d'algú que no sé què, llavors ho tanquen tot.
1: Causa interna.
0: I allà on t'estiguis, allà et quedes, fins que allò no se t'obre. Clar, també has de saber estar-te'n allà, perquè un cop estàs en allà, jo aquells 20 minuts que vaig estar fora de parlar amb l'intern...
1: Eterns.
0: No, però un altre... Padre, que me podria... Padre, que no sé què... Padre, no te preocupes, que ja te l'apunto. I clar, vull dir, saps allò que dius? Bueno, obriu la porta, perquè sisplau, és que si no aquí perquè... omplir una llista que
1: de Reis Mags.
0: No podrem fer res.
1: I que no ho podrem complir, no?
0: També has de saber...
1: Vale. Vols explicar algú més que no hàgim dit?
0: No, vull dir que...
1: Oh, el programa pot donar per molt, però...
0: A veure, que si algú vol ser voluntari, que no tingui por.
1: Ara.
0: Que s'apunti, que faci aquests cursets, i que si realment vol continuar, que té, un cop fet el curset, hi ha això, 3 mesos, 2 mesos, el temps que tu creguis que pots estar allà dintre, que per dir, vale, sí... vull continuar. Si no, doncs agafa i diu, no, això no és el que jo pensava, jo marxo.
1: Amb tota la llibertat.
0: I amb tota la llibertat, i no hi ha cap...
1: Igual que entres amb llibertat, pots deixar-ho estar. Sí. I sobretot això, que no hi ha la soledat del mando, que hi ha un equip, com Déu mana...
0: Mai.
1: Bé, gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta realitat tan necessària de conèixer. Avui crec que hem après que darrere de cada persona hi ha una història, i que l'esperança, l'acompanyament i la dignitat poden obrir camins de futur. Moltes gràcies per la teva visita, Miquel Àngel, i per la vostra feina que feu.
0: Gràcies a vosaltres per donar-me aquest espai per poder explicar el que estem fent.
1: Pues no
0: serà l'últim. I més ara que ve el Papa i que ve a Brians.
1: A més ve a Brians. Sí. Ah, i per cert, aquest dematí he agafat el bus del poble i he vist un anunci en català del Sant Pare, que no l'havia vist, eh?
0: Sí, estan fent a TV3, jo l'he vist.
1: Un anunci aquí, a la marquesina de l'autobús.
0: Sí, jo per TV3... i molt ben fet.
1: Ah, sí, que surt les muntanyes de Montserrat
0: i
1: Fabiol.
0: Sí, i molt ben fet, molt ben fet.
1: Sí. Bueno, he dit per cert perquè l'altre dia vam estar en una reunió i vam estar parlant de coses d'aquestes, eh?
0: No, ens colaran el castellà, però jo penso que el que s'està fent aquí és una molt bona feina.
1: Exacte.
0: I, a veure, no sé què en sortirà, poder no aconseguirem el català, però...
1: Bueno, vamos en ello.
0: En ello estamos.
1: En ello estamos.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Uns saduceus l'anaren a trobar, a Jesús. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció. Per això li van plantejar aquesta dificultat. Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home mor i deixa muller, però no ha tingut fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia 7 germans. El primer es va casar i va morir sense tenir descendència. El segon es va casar amb la dona del difunt i morí sense tenir descendència. Igualment el tercer. Cap dels 7 no va tenir descendència. Després de tots va morir també la dona. Així, doncs, quan arribi la resurrecció i tots els ressuscitin, de quin dels 7 serà muller, si tots 7 s'hi havien casat? Jesús els respongué: aneu equivocats, precisament perquè no coneixeu les Escriptures ni el poder de Déu. Quan tots ells ressuscitin d'entre els morts, ja no prendran muller ni marit, sinó que seran com els àngels del cel. I sobre el fet de que els morts ressuscitin, no heu llegit en el llibre de Moisès, en el passatge de la bardissa, com Déu li va dir: jo sóc el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob? Ell no és Déu de morts, sinó de vius. Aneu molt equivocats.

0: Els saduceus intenten entendre la resurrecció amb esquemes purament humans i per això no poden captar la novetat que Déu els ofereix. També avui correm el risc de voler reduir la fe només al que podem controlar, demostrar o imaginar. Jesús ens recorda que Déu és més gran que els nostres càlculs i que la vida no s'esgota amb l'horitzó immediat. En una societat sovint marcada per la indiferència, per la presa, la incertesa i la preocupació pel present, aquest text convida a viure amb esperança i confiança. Déu continua actuant i cridant-nos a una vida plena, fins i tot quan no entenem tots els seus camins. El missatge és clar. La fe no consisteix a tenir totes les respostes, sinó a confiar en el Déu dels vius, que obre sempre un futur més gran que les nostres expectatives.
1: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.
3: Atenció, oients. Penseu, penseu-hi tots. Divendres, dia 5, celebrem el nostre pa amb oli. On? Al menjador de l'escola Pare Manyanet. A quina hora? A les 21 hores. El que recollirà, per què servirà? Serà per ajut a Càritas, val? A llavors, el que no pugueu anar, el que no vulgueu anar, ja també fila zero, val? A mi se m'ocut, doncs, bueno, o al despatx de la parròquia, o bé a la ferreteria Artés, que també, vull dir, si no hi podeu anar-hi o perquè és ja cap de setmana i la gent ja comença a marxar o així, que sapigueu que hi ha fila zero i sobretot que el que es reculli serà per ajut a Càritas.

0: matí.
1: Bé, i així acabem el programa Obrint Camins, que ha estat possible gràcies al David Rius, el nostre tècnic, el nostre convidat, que no l'oblidem, el prevere, ara sí que ho dic bé, el prevere Miguel Àngel, que amb aquest somriure, vosaltres perquè no el podeu veure, però amb aquesta dolçor de paraules, ell és així, ens ha explicat una mica més el que no sabíem. Bé, us ha parlat una servidora, Anna Ribas i Merino, i no vull deixar el programa sense dir-vos que la setmana que ve el recondoirà l'Àngel Veumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos, que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El papalló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual durant la seva primera missa del viatge a Madrid. El pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i al mateix temps menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat avui que el papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'estat. I la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat estable aquí a Catalunya amb un diumenge al matí que hem tingut la presència abundant de molts núvols als íprims i una tarda que ha continuat sent molt tranquil·la. Això sí, creixement de nuvolades al sector del Pirineu i Prepirineu i unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 30-31 graus al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i també avui a la comarca del Bages, Artés o Sant Salvador de Guardiola hem registrat valors per sobre dels 31 graus. Acabem, doncs, aquest cap de setmana com diem que ha estat molt estable i demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb un matí radiant, amb un cel molt net a núvols i a partir de la tarda una altra vegada aparició de ruixats, sobretot a comarques com el Ripollès, la Cerdanya o també a la Garrotxa. Temperatures que pujaran lleugerament. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I d'altra banda, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I tanquem amb els esports en motociclisme. Victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria. El pilot cerverí aconsegueix així la primera victòria de la temporada a MotoGP. I en bàsquet, el Barça jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia ahir per 76-100. Avui torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio.
1: Avui al programa vem moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna cosa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè, sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el format, com no, és una mica diferent, però sempre l'essència acaba sent la mateixa. Compartir, passar-ho bé i fer-vos passar un bon vespre.
0: Anirem avançant amb ritme, combinant seccions i deixant espai per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Pugeu-vos còmodes i pugeu el volum, perquè això tot just comença.
1: Som la Lia
0: i el Conrad.
1: I això és Joves a l'Antena. Uau, bueno, suposo que t'has recordat de la setmana passada, no?
0: El què?
1: No, és que t'has posat a riure i he pensat...
0: No, m'he rigut perquè hem hagut de... O sigui, perquè avui el Conradio ens estem trabant tota l'estona.
1: Sí.
0: O sigui...
1: Jo pensava que ho deies perquè la setmana passada tu vas dir... I ara comença Joves a l'Antena jo i això és...
0: A la vida posava i ara comença Joves a l'Antena, què vols que digui?
1: No, jo vaig dir el que hi posava.
0: No, jo vaig dir...
1: Bueno, és igual... Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad.
1: Com estàs?
0: Bé.
1: Contenta?
0: Sí, perquè ja s'han acabat els exàmens, només queda la recuperació. I després no tornaré a tocar una calculadora en la meva vida.
1: Bueno, esperem que no.
0: La del mòbil, per calcular el preu. Saps quan vas a comprar alguna cosa que calcules el preu? Doncs això, bàsicament.
1: Sí. I avui ha sigut un dia molt raro, realment, de temperatures. O sigui...
0: Avui ha començat fent calor, però després feia fred. O sigui, jo tinc fred.
1: Sí,
0: jo he tingut fred.
1: O sigui,
0: a la tarda feia fred.
1: Jo avui he pensat, va, no m'emporto un jersei a classe perquè sempre me l'emporto i me l'acabo posant.
0: Big mistake.
1: Sí, eh? Bueno, avui... Avui què?
0: Avui què?
1: Avui so. Em feia molta il·lusió. Bueno, avui...
0: És que,
1: tenim un programa...
0: És que al programa de Joves a l'Antena podem ja descartar que fem moltes seccions. Podem dir només que fan entrevistes a la gent.
1: No, o sigui, realment...
0: No,
1: el programa de Joves a l'Antena és un programa que cada dia és
0: cada
1: una
0: dia
1: cosa
0: és diferent.
1: Vull
0: dir, és com... És perquè així no es perd la... O sigui, així la gent, doncs... Escolta
1: no
0: els programes.
1: No s'avorreix, nosaltres tampoc.
0: Exacte. És com... Bueno, no, és que aquesta setmana estem fent el guió. Aquesta setmana, jo crec que... Que podríem posar pel·lícules al primer, no? No podríem posar música al principi, de cop.
1: Sí.
0: Doncs sempre canviem l'ordre, excepte els dies d'entrevista que hi ha.
1: D'aquí res, podrem agafar una ruleta i fer paf! Avui toca... pel·lícules. Anem a parlar sobre pel·lícules.
0: On diu hem de fer això? O sigui, fer les nostres seccions i després, va, què toca ara?
1: Bueno, avui tenim un programa... Oh, que raro, diferent... I bueno,
0: ja
1: anem a començar.
0: Ja és el normal que sigui.
1: Bueno, és igual. I anem a començar.

0: Bueno, per si, pels que no ho recordeu, de fa 10 segons que ho hem dit, aquesta música és perquè toca una entrevista.
1: Bueno, no, no ho hem dit.
0: Acabem dir, he dit jo abans que teníem
1: una entrevista. Bueno, sí? Bueno. Sense qui viu a la xarxa ja sabeu amb qui. Oh, ostres. Ja sabeu de, amb qui és. Sí. Sí.
0: Però...
1: De què parlarem? Què farem? Què direm? Què passarà durant aquesta entrevista, Lia?
0: Sí, Conrad, cada programa fem el mateix i ja. Jo ja m'estic cansant.
1: Bueno, avui tenim l'honor de tindre amb nosaltres...
0: L'actriu que et pots trobar, vés a saber a quants llocs.
1: Segurament en algun lloc o algun altre l'heu vist.
0: A musicals, programes o altres llocs.
1: Avui amb nosaltres l'actriu i cantant...
0: Diana Roig.

0: Doncs sí, avui amb nosaltres tenim la Diana Roig.
1: Podem numerar un moment a tots els llocs on hem pogut veure, sisplau?
0: Vale, anem a començar per programa. El programa Zenit, un programa de 3CAT, que va guanyar a la segona temporada.
1: El dia de la marmota, fent de Rita.
0: El musical Jerónimo Stilton, el musical del regne de la fantasia del 2011, que ja fa una mica de temps, fent de Alice, no?
1: Sí, a Tutsi, també, fent de Julie Nichols.
0: Amb moltes temporades del petit príncep fent de la Rosa.
1: A Ànima, fent de Mina Moretti.
0: A Moana, fent de... A veure si jo dic bé això. Matangi, crec. Entre moltes altres.
1: Moltes altres. Però,
0: moltíssimes.
1: Però això va de l'entrevista, no? De...
0: Sí, bueno, però és que... O sigui, jo Jerónimo Stilton l'havia vist quan era petit.
1: Jo no. Crec que sóc l'única persona del món que no ha vist Jerónimo Stilton.

0: Aniré responent les preguntes. A veure, la primera. Més enllà dels escenaris, per qui no em conegui, jo em definiria com una persona molt alegre, molt entusiasta, molt emprenedora. M'agrada molt descobrir coses noves. M'interessen moltes coses, que sempre penso que això és una sort, més enllà del teatre. M'agrada moltes coses, m'agrada fer moltes coses. Per això m'agraden tant les vacances i tenir temps per mi, perquè m'agrada molt... Doncs, de cop i volta tenir un jardí, arreglar-lo, cuidar-lo, tenir un hort, fer manualitats, viatjar amb els meus amics, amb la meva parella, amb la meva família. És de les coses que més m'agrada del món, perquè és una manera de descobrir moltes coses i crec que això té la màgia de que et fa sentir molt jove i molt... No? Perquè com estàs descobrint coses com quan ets petit, doncs crec que viatjar és rejuveneix. I m'agrada moltíssim, em fa sentir molt, molt feliç. M'agrada molt també fer activitats a l'aire lliure, molts esports. M'agrada molt el mar, la muntanya, anar d'excursió, menjar coses bones. Crec que sóc, em definiria com una persona molt, no anava a dir vividora, però això sona com malament, però com molt entusiasta per la vida, perquè i crec que sé gaudir molt de la vida i m'agrada molt viure la vida i em sento molt afortunada de la vida que tinc i la veritat és que la gaudeixo molt.
1: Quan mires enrere, hi ha algun moment concret en el que vas pensar vull dedicar-me a això?
0: Si hi ha algun moment concret en el que vaig decidir o vaig dir em vull dedicar a això, crec que no recordo com cap moment així super mega concret que de vegades hi ha gent, no?, que veu una obra de teatre i diuen jo vull fer això. Crec que va ser com una cosa molt natural i molt progressiva que sense pensar-ho ni decidir-ho de manera com raonada i teòrica, jo de petita ja ho feia una mica, no? Llavors, o sigui, ja i sense saber-ho gaire i sense haver anat molt al teatre i sense haver vist cap musical, jo ja tenia aquí un casa dels meus pares, són quatre edificis i al mig hi ha un jardí comunitari, jo tenia les meves amigues i ja m'agradava molt organitzar espectacles que fèiem pels nens més petits allà al parc i sempre estava com muntant coses, no? Agafava un conte infantil que m'agradava i de cop em gravava amb la gravadora que tenia a casa i amb el meu pare fèiem veus i fèiem tots els personatges. És a dir, que jo ja jugava molt a fer teatre i cantava molt des de petita perquè m'agradaven molt les pel·lícules de Disney i sempre estava cantant i gravant-me i no? És com m'ho passava molt bé, jugava molt a això. I llavors va ser molt natural que de cop doncs, vaig voler apuntar-me a teatre i després vaig fer això als extraescolars i ja, aleshores ja quan les orientacions aquestes de l'ESO, de què vols fer i tal, doncs clar, a mi m'agradava molt, m'ho passava molt bé quan anava a fer l'extraescolar de teatre musical i els meus pares em van parlar de l'Institut del Teatre i vaig fer les proves, però per si de cas també vaig fer la selectivitat i em vaig prematricular a la UB en psicologia per si no entrava a l'institut, doncs per tenir un pla B. Per tant, tot ha anat com sortint bé, no? I vaig poder entrar a l'institut i d'aquí doncs, vaig poder fer una primera feina que va ser el Geronimo Stilton i d'aquí vaig enllaçar amb una segona que va ser Gris i clar, jo mai sabia fins quan duraria això, no? I de moment doncs està durant i sóc molt feliç fent això, però no descarto, no ho sé si tota la vida estaré fent això o en algun moment canviaré, vull dir que no és una cosa que digui només visc per això, no? Vull dir, de fet sí, només visc per això a la pràctica, però també crec que sóc una persona que podria fer moltes altres coses i també seria feliç, no ho sé, també ho hauria de provar, eh? Però per què no? Vull dir que no ho sé, no sé què ens depararà el futur.
2: I vas començar molt jove en el teatre musical. Què creus que t'ha ensenyat a haver crescut professionalment damunt de l'escenari?
0: La veritat és que sempre he pensat que com més aprens és treballant. És a dir, jo a l'Institut del Teatre vaig aprendre molt i m'ho vaig passar molt bé i vaig aprendre moltes coses, no només de teatre, sinó de, doncs amb el meu grup classe que ens vam acompanyar durant 4 anys. Aprens moltíssimes coses de relacions personals, de tu mateix, descobreixes moltes coses interessants de tu com a persona. Però és cert que la que comences a treballar professionalment, com qualsevol professió, o com quan et treus el carnet de cotxe, que fins que no et poses a conduir no aprens, doncs jo també crec que treballant és com més aprens. I clar, he tingut la sort de que cada musical per mi ha sigut un repte en coses diferents. I de vegades començava un espectacle i pensava, uau, això no

0: com ho faré, perquè això no ho sé fer a dia d'avui encara, saps? O m'ha sortit el càsting, però no sé si ho sabré sostenir en el temps. I tenir l'oportunitat d'haver-t'hi d'enfrontar, no? I dir, vale, no, ho he de treure, doncs m'ho he de preparar molt bé, i tu assages, t'ho prepares, i finalment ho aconsegueixes i ho fas, no? O sigui, vas millorant i et vas fent millor, i vas aprenent més coses, i cada vegada tens un ventall de possibilitats més ampli, i això és molt xulo, és molt guai, perquè sí que sents que vas creixent molt com a persona, com a intèrpret. I és cert, jo de cada espectacle m'emporto aprenentatges diferents, i és molt xulo, és la millor escola, treballar.
1: I quin record guardes amb més estima dels teus inicis al Jerónimo Stilton?
0: Un dels records que guardo amb més estima dels meus inicis amb Jerónimo Stilton és que jo recordo que estava d'Erasmus, estava acabant quart de l'Institut del Teatre, i estava d'Erasmus a Polònia, a Cracòvia concretament, i vaig venir a Barcelona per fer els càstings del Jerónimo, i me'n vaig tornar a Cracòvia a acabar el meu Erasmus. I quan estava allà, un dia em van fer una videotrucada, jo estava fent una videotrucada amb l'Anna Ferran, que era molt amiga meva, és molt amiga meva, anàvem a la mateixa classe a l'institut, i ella també havia fet el càsting. I l'Àngel em va dir, va, connecteu-vos, no sé què, que he de donar una notícia. Jo ja sabia que a mi m'havien agafat, però de cop en aquesta videotrucada ens va dir a les dues alhora que havien agafat també a l'Anna. I recordo que les dues ens vam emocionar moltíssim, jo estava allà a l'altra punta del món, i de cop va ser un subidón molt gran, i les dues plorant i supercontentes, era la nostra primera feina professional, i estaríem juntes, i va ser un moment molt... molt màgic, que recordo.

0: Has interpretat personatges molt diferents al llarg de la teva trajectòria. Hi ha algun paper que t'hagi ajudat a descobrir alguna cosa de tu mateixa?
1: Sí, com et deia, jo crec que de cada paper he après coses de mi mateixa. Perquè és que per moltes bandes diferents, eh? És a dir, de cop i volta un personatge com a Cantando bajo la lluvia, haver de fer la Cathy Selden, que havia de ballar molt i havia de fer un pas a dos, que per mi és molt difícil, no? Perquè és una cosa que has d'estar molt compenetrat ballant parella quan no ets ballarí professional. Clar, no és gens fàcil. I a més amb una altra persona, que és l'Ivan Lavanda, que tampoc era ballarí professional, no? Que els dos sí que sabem ballar, però clar, no és el mateix. Llavors, de cop i volta, clar, vaig aprendre molt de mi, vaig descobrir molt, o sigui, a veure, vaig apuntar moltes classes de ballet, vaig estar un any sencer anant a classes de ballet, classes de claqué, classes de dansa jazz, per posar-me a tope amb la dansa, i ostres, vaig com veure que sí que era capaç, no?, i que vaig descobrir com molta força en mi, molta disciplina, que de cop i volta... Ostres, no és que em sorprengués molt, vull dir que jo ja sé que sóc una persona que m'hi esforço i de per si ja des de sempre he sigut com bastant treballadora i d'esforçar-me per fer les coses, però sí que de cop és això, són metes que de vegades dius, és que aquí no sé si arribaré, i de cop quan hi arribes, doncs et fa sentir molt bé, no?, i te n'adones que pots, i això és molt guai. O no sé, amb el personatge de la Mina Moretti també he descobert que hi ha una part molt gran de comèdia en mi, saps? I que potser sempre m'havia tocat fer personatges més dramàtics i de cop i volta doncs he trobat coses meves d'actriu còmica que també m'ha agradat molt descobrir i potenciar, no? Crec que vull potenciar molt a partir d'ara perquè això ho he descobert, m'ho he passat molt bé i crec que m'ha fet créixer molt. Perdre un gran amic
2: perquè... Quina és la part més difícil de construir un personatge i quina és la que més gaudeixes?
1: La part més difícil de construir un personatge, clar, és que depèn. En el meu cas, generalment jo sempre he tingut referents perquè els musicals que he fet ja existien a Broadway, llavors, clar, tens referents inevitablement i moltes vegades construeixes a partir d'aquí i afegeixes el teu toc, però ja tens referents. Però, per exemple, amb la Mina Moretti Ànima, que era de zero, clar, per mi el més difícil era començar, no? Perquè les possibilitats són totes. I llavors, clar, dius, vale, i ara com és aquest personatge, no? I recordo que aquí la Gara Roda, la directora, ens va guiar molt bé i ens va fer una mena de mural molt gran allà a la sala d'assaig del Teatre Nacional, on havíem d'anar portant, doncs, retalls, fotografies, textos, objectes, coses que d'alguna manera consideràvem que tenien relació o podien tenir relació amb el nostre personatge. I per començar a crear-lo, saps? Perquè en aquest cas, clar, no hi havia cap referent. Llavors jo, doncs, vaig començar a mirar pel·lícules italianes, de cop i volta, doncs, també personatges d'animació, com, jo què sé, jo vaig agafar el genio de la làmpara perquè creia que tenia aquesta cosa de llum, de força, d'energia, d'ajudar, d'aquests canvis, no, energètics, de pum, pa, pum, que tenia molta llum, i vaig pensar que m'agradaria tenir coses del geni. També a nivell de personatge em vaig inspirar amb la... Ai, que no em surt. La Sofia Loren, això que no em sortia. Doncs això, em vaig inspirar molt en la Sofia Loren i físicament i per la part aquesta que volien que fos com... que tingués aquest atractiu, però que alhora fos com una super millor amiga, no? I per aquí vaig dir, vale, doncs vull que tingui aquests tocs del genio, però que tingui la part seductora i sexy, no?, d'aquesta dona. Vull dir que vaig com fer molt aquesta barreja. I a partir d'aquí, doncs, també la dona que es va inventar el tema de les crispetes, que també això el meu personatge ho tenia, no?, la Julia Braden, també la vaig buscar. I a partir d'aquí vaig anar creant una història inventada a partir de coses, doncs, de la vida de la Sofia Loren, coses que jo m'inventava, coses que vaig anar creant i vaig anar escrivint un diari de personatge... I a partir d'aquí, doncs, tot ja va anar creixent molt, no? I acabava traient moltes coses de mi i de la meva personalitat, però d'entrada, l'inici més inicial, de partir de zero, potser per mi era el més complicat. I la part que més gaudeixo, jo crec, és a dir, el procés d'assajos m'agrada molt perquè et pots jugar i busques coses, no? El que passa que generalment aquest procés d'assajos sempre és molt més curt del que ens agradaria. perquè no hi ha temps i sempre no hi ha diners, llavors tot es fa molt poc temps. Aleshores, és veritat que hi ha una cosa de quan ja estàs fent funció que segueixes buscant i segueixes construint, sobretot les primeres funcions, i és un procés que jo gaudeixo molt, perquè sobretot quan ja has estrenat, no?, i ja t'has tret els nervis aquests de l'estrena, comences a jugar i a trobar coses. I aquest anar trobant coses i anar fent cosetes diferents cada dia, anar provant i jugar amb els teus companys, quan tens companys tan guais com, que sé, la Paula Amàlia, que cada cosa que, si fas alguna diferent, t'ho juga tot, no?, doncs és molt divertit. Jo crec que és la gran màgia del teatre, no?, que et permet, doncs, trobar coses i provar i anar descobrint coses noves, que no és fer-ho com en un rodatge que igual ho fas i ja està, no?, i allò queda per sempre. Aquí pots seguir creixent i construint fins a l'últim dia, no?, i això és molt xulo.
0: I després de tants anys de trajectòria, encara hi ha alguna cosa que et faci posar nerviosa abans de sortir a l'escenari?
1: Sí, mira, em fa posar nerviosa de vegades quan sé que ha vingut alguna persona que conec o que sé que em coneix molt. Sempre hi ha un punt més de nervi perquè ho vols fer molt bé per aquella persona i generalment no és de les millors funcions, llavors. Els dies que estàs més relaxat, que penses avui no m'ha vingut a veure ningú que conec i tal, doncs clar, estàs molt relaxada i de cop pues, todo fluye. Però sí que de vegades em posa nerviós això, quan diuen, ai, havia vingut tal amiga o tal familiar, i penses, no, ai, ho vull fer superbé, i estàs una mica més nervi. O les estrenes també, no?, en el cas d'Ànima, molt, perquè no ho havíem fet mai, la primera estrena al TNC, i pensaves, ai, ara a veure aquest personatge que t'has inventat, a veure si això no funciona gens, saps? Ai, et sents com desemparada, no? Perquè no és com de cop, pues, jo què sé, fas gris i dius, vale, això ja saps que funcionarà. Però, clar, sempre a l'estrena doncs, hi ha aquest puntet més de nervi. I l'última funció també, o quan venen a gravar algun dia, no?, que diuen, ah, avui ve TV3 a gravar la funció, i penses, vale, ha de quedar perfecte avui. Llavors, clar, inevitablement hi ha més tensió, et poses més nerviós, vas més tensa, i també no és la millor funció que has fet en la vida, ni de bon tros, però bueno, això ja se sap que és així. O també, quan no són coses de teatre musical, perquè el teatre al final ho assages, no?, i pues, vas més segura perquè ja ho has assajat molt, però algun concert, alguna cosa, algun acte d'aquests que et diuen, doncs ara cantaràs tal cosa tal dia aquí, hi haurà molt públic, i això sí que són coses que normalment no assages gens, i a mi això sí que em posa nerviosa, noto que el cor em batega. Per sort no tremolo ni se m'asseca la boca, que hi ha gent que això li passa molt, però sí que em noto el cor que batega amb més força, no?, i notes, ai, quin rotllo això dels nervis. Em passa menys que abans, però sí que de vegades em passa, sí, sí.
2: I ara t'hem vist en produccions com Tutsi, El dia de la marmota i Ànima. En quin moment professional diries que et trobes actualment?
1: Jo crec que estic en un moment professional realment molt dolç. Crec que sí, perquè la meva il·lusió, quan jo era més petita i començava a estudiar musical, pensava, la meva il·lusió seria almenys fer-ne algun, saps, fer-ne uns quants, més de dos o tres, i amb això ja estaria satisfeta, no? I ara miro enrere i penso, uau, és que n'has fet més de 12, saps? És que són molts, i n'has fet de molt xulos i de molt, que són clàssics, i has fet personatges molt potents, i jolín, era la teva il·lusió, no? I ho has gaudit, també ho he patit, perquè és veritat que tinc un caràcter de vegades que em traeix, no?, que de voler-ho fer tot molt bé i no voler fallar mai, i això a nivell físic, doncs, em porta a vegades a exigir-me molt i obligar-me a descansar i per tenir bé la veu, i si no tinc la veu perfecta, doncs em genera molt estrès i angoixa, i estic aprenent en el camí d'aprendre a viure això de manera més relaxada també, i a pensar, doncs mira, si un dia la veu no està perfecta, no passa res, i intentar perdonar-m'ho, no? Però ho vaig millorant, però encara és una cosa que em costa molt i que em genera això, angoixa, sí, sí, és així. I que deixo de fer moltes coses de vida social perquè prioritzo molt estar bé a nivell vocal i estar bé a nivell energètic a la feina, no? Però jo ara m'he liat i no sé on anava. Ah, sí, però sí que sento que estic en un moment molt, que em sento molt realitzada. Penso, mira, si això s'acabés aquí, pues no passaria res, perquè em sento bé, sento que he pogut fer el que volia, saps? Ara, que tinc ganes de seguir fent-ne més, i perquè m'ho passo realment molt bé, i perquè a més també, doncs, he generat un cercle d'amistats que ens dediquem a això i que hem pogut anar coincidint a diferents projectes, i això em fa molt feliç, perquè clar, quan de cop fas un altre projecte i tens tanta gent coneguda i que estimes, És meravellós, no? I és aquesta cosa com de família que és fantàstic i realment em sento molt afortunada i mira, ara mateix m'ho recordo i em fa sentir bé recordar-ho perquè de vegades amb el dia a dia i que tot va tan ràpid doncs no hi penses, no? Però realment sí que si ho valoro tot penso, jolín, és que no em puc queixar de res. He tingut molts musicals, m'han donat premis, he pogut fer cosetes de tele, he pogut fer alguna coseta de cine. Això sí que és un món que m'agradaria explorar més, perquè el que més he explorat és el dels musicals i crec que podria fer moltes coses més enllà de musicals, no? I també, doncs mira, ara estic en aquest camí i focalitzant-me més cap aquí també i crec que doncs, potser seria un futur, no? De dir, doncs mira, em veuria també fent més coses d'audiovisual o he pogut, tingut la sort de poder presentar ara un programa, el del Soc i Seré, amb l'Àngel Llàcer, que s'emetrà de cara al setembre. També ha sigut un aprenentatge molt guai. És a dir, que realment em sento que la vida m'està donant moltes coses molt xules que em fan créixer, que em fan feliç i que em fan sentir molt, molt realitzada a nivell professional i alhora també a nivell personal i a nivell això, de cercle d'amistats. Amb la meva parella també he pogut coincidir en molts projectes i això és que és ja com increïble, no? De dir, vale, és que estem treballant junts i en un projecte tan guai. És fantàstic. Crec que sí que és un moment fantàstic.
0: Què ha significat per tu formar part d'Ànima? Hi ha alguna cosa especial que t'emportaràs d'aquest projecte?
1: D'Ànima és que m'enduc moltes coses. Mira, el personatge, com et deia abans, per mi ha estat un regal de la vida, perquè és la primera vegada que creu una cosa així en un musical de gran format, que creu jo el personatge, que em donen tanta llibertat per fer-ho des de mi. I que després, a nivell de rebuda del públic, doncs també sento que a la gent li ha agradat molt i li ha sorprès molt veure'm amb aquest registre més diferent. Això per mi ha estat un regal i recordo que quan l'Oriol m'ho va proposar i jo li deia, ostres, però sí, un personatge vols que sigui així més còmic? I em deia, sí, perquè tu tens aquesta energia, no sé què. I és veritat que jo a la vida amb els meus amics del dia a dia doncs sí que sóc molt més així que no com la Sandy de Gris, diguéssim, no? Però clar, jo tan acostumada a fer com el personatge de la noia dolça, tal, de cop dic, ai, no sé. I la veritat és que això ha estat un regal. Però el que et deia abans també, treballar amb els meus amics, veure'ls també a ells créixer de la manera com ho han fet a nivell de productors, de directors, no? De veure que, ostres, crec que hi ha un abans i un després i que si fins ara doncs, érem doncs, els actors i actrius que contractaven per fer els musicals i ara de cop veure'ns allà creant entre tots, aprenent a gestionar una cosa tan grossa a nivell de dinàmica de grups, de gestió d'equips, que no és gens fàcil, no? D'ells aprendre a manar i a dirigir-nos, però alhora som amics, però no és una gestió fàcil i s'ha fet superbé. I veure com a nivell d'això de productors han treballat d'una manera tan professional, tan amb tanta empatia, amb tant... No sé, no? Amb coses que jo amb productores més grans no he vist o he trobat molt a faltar aquesta humanitat. Veure que això ha nascut així em fa sentir superorgullosa dels meus amics i em fa sentir també com esperança pel futur del teatre musical i de veure que tampoc no vull dir noms de productores i empreses, però jo he treballat per grans empreses que realment només pensen en el negoci i que no estimen la professió i és una pena, i que no tracten bé els actors, no? ni el producte en si. I clar, per mi, o sigui, Ànima no, és tot el contrari, i clar, per mi això fa que sigui superespecial, super. I fins i tot diria que em sap una mica de greu que no s'hagi omplert el teatre encara més. És a dir, ha anat bé, s'ha recuperat els diners, però, ostres, tant de bo el Tívoli hagués estat ple fins dalt cada dia. També per reivindicar això, no? El musical en català, que sempre... Tant ens omplim la boca als catalans i ostres, a l'hora de la veritat costa que la gent confiï en títols que no siguin doncs, els més comercials, no? I clar, després això ens queixem de que aquests títols es facin en castellà, però ostres, que a l'hora de la veritat tampoc no ho acabem de recolzar, no? I dius, va, home, hem de fer un esforç, perquè és cert que val diners al teatre, fa mandra sortir de casa, però ostres, jo crec que Ànima realment s'ho valia, no? I que és una cosa que és un espectacle que s'ha cuidat tant i que no n'hi ha. És que jo t'ho dic perquè n'he estat a molts i que s'hagi cuidat a tant nivell de detall com Ànima, et podria dir que miserables i poca cosa més, saps? O sigui, realment crec que sí que hem tingut un bombó i estic super, super orgullosa.
2: I si s'hagués de fer una altra temporada o una continuació d'Ànima, t'agradaria tornar-hi a participar?
1: I evidentment sí, si es fes una nova temporada d'Ànima, i tant que voldria ser-hi. També t'he de dir que aquest personatge de la Mina Moretti em rebentava, o sigui, física i vocalment, però perquè és un torbellino, però és igual, perquè m'ha fet molt feliç. Llavors, evidentment, és un sí, sí, i tant que voldria tornar a ser-hi.
2: I què creus que té el teatre musical que connecta d'una manera tan especial amb el públic?
1: Jo crec que el públic connecta molt amb el... És a dir, hi ha públic de musicals, i ha... o sigui, el musical té el seu públic, no? I també hi ha gent que li agraden els musicals que li agrada el teatre text, però hi ha gent que li agrada el teatre text que no li agraden els musicals. Però crec que el musical té molt públic perquè realment és que és un superespectacle que et fa sentir a flor de pell. Jo crec que és la diferència, que el teatre de text també, però poder... I has d'entrar des d'un altre lloc. En canvi, el musical té la música, no? I la música ja no és una cosa racional, no, és una cosa que directament que és la pell, no? T'emociona a nivell físic sense que puguis racionalitzar-ho. Llavors, clar, un espectacle que va acompanyat de música i acompanyat de dansa, és a dir, hi ha tanta disciplina diferent junta que allò no pot fer més que explosionar, no? I que, ostres, et fa sentir, jo crec, més enllà. Sí, connectes, ojo, jo tinc amics que els agrada molt el teatre i que no els agraden gens els musicals. També és veritat que tenen un discurs... O sigui, no els agraden els musicals més comercials, perquè, clar, musicals n'hi ha tant tipus, de tantes maneres, i de tantes músiques, i de tantes formes, i tants colors, que, clar, dir no m'agraden els musicals és una cosa molt... Ostres, que engloba molt, no? Però sí, jo crec que, almenys a mi el que em passa és que crec que és una experiència que t'emociona molt d'una manera molt directa i connecta molt directa, sí, això, amb les emocions.
0: Vas guanyar Zenit. Quina és l'experiència o moment del programa que recordes amb més afecte? I t'ha canviat alguna cosa en el teu dia a dia o en la teva carrera després de guanyar el programa?
1: Després de guanyar el programa, t'he de dir que tampoc he notat una gran diferència. O sigui, sí que, doncs mira, Instagram de cop em va donar el xec blau. Em vaig despertar un dia i tenia el xec blau. Perquè quan surts a algun programa de la tele o alguna cosa que considera l'algoritme que pot ser suplantable, doncs ja et poden donar el xec azul aquest de persona suplantable, gratis. Llavors, doncs mira, això va canviar, vaig guanyar alguns seguidors més... I els contactes que he fet, que doncs mira, ara fa poc em van trucar per cantar al Palau Sant Jordi a l'acte aquest, a l'especial del Foraster que es va fer. Em van proposar de fer una cosa d'un programa de tele que de moment encara no ha sortit, però que potser sortirà més endavant, que no és lo del Soc qui seré, però és una altra cosa que em van, arrel del Zenit, doncs em van dir, ostres... Però bueno, tampoc és que m'hagi canviat la vida de cop, eh? Vull dir que sí que és això, que de cop fas contactes i és molt guai perquè doncs, et dona noves... Fas xarxa, no? I pots tenir noves opcions de feina, que és fantàstic. I amb els concursants també m'han vingut a veure al teatre, jo els he anat a veure, doncs, que sé, el Ramon Mirabet, que va presentar el seu llibre i vam anar allà... No sé, fem bastanta xarxa i és bastant guai.
2: I també has treballat en doblatge per produccions de Disney. Què et fascina d'explicar històries amb només la veu?
1: És que això també és una cosa molt forta, que veus quan deies en quin moment estic de la vida, que em sento molt, molt agraïda, perquè de les meves il·lusions, de la meva Diana petita, era doblar pel·lícules Disney. Bueno, era ser una princesa, però quan ja vaig entendre que això no... era doblar, era posar veu a aquelles pel·lícules amb les quals jo havia crescut, havia après a cantar, i que jo estava tot el dia en bucle cantant, no? Llavors, clar, de cop i volta, quan això va passar, jo no m'ho podia ni creure. I el doblatge és una faceta també que fa poc que estic... doncs arrel d'això, d'haver fet això de Disney, vaig començar amb Wish, fent veus petites, o personatges secundaris, i després em van donar això de Baiana, I arrel d'això vaig dir que a mi el doblatge m'encanta i vull fer més coses, i em vaig apuntar a una escola de doblatge que es diu EDB, Escola de Doblatge Barcelona, que són 2 anys de formació, i vaig fent cosetes, i vull dir que molt poquetes, però vaig fent, i la veritat és que m'encanta i trobo que és fascinant i que també em dona eines com a actriu d'imatge, diguéssim, perquè, clar, de cop i volta, el doblatge és molt guai perquè aprens molt, perquè estàs veient actors boníssims, bueno, o no boníssims, però quan practiques ho fas amb actors, jo què sé, dobles a la Kate Winslet, saps, a casa o a l'escola, o et toca doblar això, actors molt, molt guais, clar, mirant-los tant, perquè t'hi has de fixar molt bé en com fan els tons, com expliquen, no?, què volen explicar, quina emoció hi ha a cada moment, clar, t'hi fixes tant que ho intentes transitar igual que ells, i això aprens, és una classe magistral d'interpretació i és molt guai i és difícil. Jo tinc la gran sort també de tenir amics com el Marc Gómez, el Víctor Casademunt, que són molt bons dobladors, i clar, veure'ls doblar també aprens moltíssim, i clar, és fantàstic, és molt guai. Crec que això és molt difícil, però lluny del que de vegades hi pot haver un prejudici, perquè també hi ha molt mal doblatge, però lluny de pensar que la gent que fa doblatge doncs després poden fer tonillo quan actuen, jo crec que els bons dobladors realment tenen moltes eines com a actors d'imatge, o al revés, no? Actors d'imatge que després fan doblatge, crec que és una cosa que es complementa molt, molt, molt, molt bé.
0: I tens ganes d'explorar més la teva faceta com a cantant en solitari o de publicar nous projectes musicals, però teus propis?
1: I sí, rotund, tinc moltíssimes ganes d'explorar la meva faceta de Diana cantant en solitari i de cantar coses que jo vulgui com expressar, no coses meves. El que passa que és una cosa que em costa molt. Fa anys que estic una mica bloquejada amb això. I he fet algunes cançons i vaig fer un concert al Festival Vallviva l'any passat i em va obligar doncs a treure al calaix alguna cançó meva i va ser molt terapèutic i em va agradar moltíssim. I allà vaig dir, uah, és que això ho he de fer més perquè m'ho passo molt bé. Estar jo amb el públic i tenir una conversa i explicar coses i la veritat és que, clar, al final amb els musicals em guanyo bé la vida i m'ocupen molt temps quan estic en un musical, perquè em requereixen molt, són molt demandants físicament, mentalment, tot. Llavors em costa trobar temps per l'altre, però sí, i tant, és un sí rotund i sé que ho faré, sí.
2: Hi ha algun musical o personatge que encara tinguis doncs com pendent i t'agradaria provar algun dia?
1: Sempre dic que m'agradaria molt fer Hamilton o Funny Girl, però he de dir que he complert molts somnis. Fantine era un personatge que volia fer, la Rizzo de Gris també, quins més, la Sally Bowles de Cabaret. És que en tinc molts que eren com, uah, algun dia fer cabaret, saps? I de cop, clar, la Rosa del Petit Príncep també era una il·lusió molt gran. Però sí, així somiant a lo grande, Hamilton m'encantaria. No sé, potser fer alguna cosa més, un Sondheim, però, uah, em sembla molt difícil, però també m'agradaria molt.
0: Què t'agradaria que el públic s'endugués després de veure una actuació teva?
1: El que a mi m'agradaria molt és que el públic realment sortís emocionat o que després de veure una actuació meva, doncs que s'oblidés de que sóc jo, per començar, no? O sigui, que no veiessin com una actriu, sinó que connectessin amb el personatge que estic fent i que això els remogués, no?, d'alguna manera, que ja depèn de l'obra que fos, però si fos una comèdia, doncs que realment els divertís, que s'ho passessin bé, no?, que riguessin, que es quedessin com a gust, no? Si fos una cosa més dramàtica, doncs que s'emocionessin, que els hi toqués el cor i que sortissin del teatre com dient, ai, quin gust, doncs he plorat o m'he emocionat i que bé que estic ara, no?, allò que quan connectes amb algú que realment et toca el cor i t'emociona i et modifica. Això és el regal més gran.
2: I ja per acabar, quin consell donaries a una persona jove que somia en dedicar-se en el teatre musical?
1: I clar, això de donar consells, no ho sé, la veritat. És a dir, a veure, jo diria que tingués molt clar que es vol dedicar a això, que realment és un camí dur, perquè és veritat, perquè és veritat que és difícil perquè no tens moltes coses que doncs això, quan et fas més gran, no? Quan jo ja en tinc 30 i pico i veig amigues meves doncs, que ja tenen fills, que tenen una casa que s'han pogut comprar, que tenen una estabilitat a la vida, que saben quan tindran les vacances, que, bueno, que ho tenen tot molt endreçadet, no? I clar, m'adono que jo, doncs, bueno, doncs no tant, no? I que acaba l'any i dius, bueno, l'any que ve no sé què tinc i ara com organitzaré això, i ara que hi ha moments que això passa factura i hi ha moments que et despertes a mitjanit i tens angoixa i dius, ostres, doncs ara potser sí que una mica d'estabilitat m'agradaria, no? Però alhora penso que en el meu cas és que això m'agrada molt i em fa molt feliç i per tant em compensa i sí, i no m'importa tots aquests sacrificis que et deia abans que faig. No m'importa fer-los perquè quan estic a l'escenari i estic fent i cantant i estic bé de la veu i ho estic disfrutant, és que sóc molt feliç. Llavors, pues, em compensa, no? Però és això, ho has de tenir clar. I bé, si no, doncs sempre pots aturar-ho. Vull dir que no, que res és com tan definitiu i de vegades també ens posa molta por a sobre, no? I dius, bueno, no passa res, prova-ho i si no, doncs fas una altra cosa, que hi ha temps i mai és tard, no? Dit això, sí que també un dels grans consells que jo crec que a mi m'ha servit molt, és envoltar-me de gent sana. I gent sana vull dir que si hi ha competició està bé, però que sigui competició sana. Perquè també és un món que, suposo que com tots, però que hi pot haver moltes enveges, que al final tots volem treballar, no? Llavors, que treballes amb les teves emocions, amb el teu instrument, que és el teu cos, i això pot generar coses, de vegades, generar inseguretats, pors. I crec que és molt important tenir un cercle d'amistat sa i que realment us recolzeu i que feu equip perquè arribes molt més lluny que no en solitari i com trepitjant els altres i com volent ser com no i passar per davant. I això, doncs, hi ha gent més així i hi ha gent més de l'altra manera, però en el futur ho veus, la gent que és més així jo crec que no són tan feliços i no, pot ser que els hi vagi molt bé després i que sigui gent molt talentosa, però jo no crec que siguin tan feliços com realment quan pots fer les coses amb equip, no? I això no vol dir que individualment no facis les teves feines i que al final, si és veritat que és un camí també molt solitari, vull dir que cadascú ha de fer el seu camí, això és així, però tenir un bon cercle amb qui recolzar-te doncs quan una cosa no et surt bé, quan un càsting no t'ha sortit, quan t'has de preparar alguna cosa que et puguin donar un cop de mà, saps? Crec que el cercle, el grup, és superimportant. I si estàs en una escola, sobretot, doncs, intentar generar aquest bon ambient de treball amb el grup classe, perquè jo vaig tenir la sort de tenir-ho i quan he donat classes he vetllat molt perquè això sigui així. Perquè quan comença a haver-hi coses tòxiques, no es treballa igual i no pots donar el millor de tu mateixa, no? Llavors, crec que és molt, molt, molt, molt, molt important. I cuidar-se molt, ja està, no sé, amb tot el tema de les festes, les drogues, les alcohols, aquestes coses. Bueno, vigilar, perquè intentar, doncs, això, tenir el cos saludable, perquè, sobretot amb el musical, si fas teatre de text, doncs mira, jo no ho sé, però amb els musicals, per aguantar físicament la tralla que és, t'has de cuidar. Doncs això, cuidar-se molt. Què més? Després, clar, procurar també seguir, mira, ja que tenim les xarxes que de vegades ens fan bé, de vegades no ens fan tan bé perquè també és molt, molt tòxic i molt fals, però ja que les tenim, doncs seguir les productores més importants de teatre per estar al dia dels càstings, preparar-se material, que això és una cosa que fa molta mandra i m'ho he de recordar a mi mateixa i de vegades no ho faig, però tenir com el teu audition book i tenir les teves cançons de repertori que saps que et queden bé, que et funcionen, doncs preparadetes i fer-te una carpeteta ben mona i posar-te allà les teves lletres d'aquestes són les cançons que tal i aquests són els monòlegs que tal, no? I tenir doncs un monòleg còmic, un monòleg dramàtic i tenir-los ja treballadets, perquè quan arriba el càsting que et demanen un monòleg no començar a córrer i dir ara què faig. Doncs si ja els tens preparadets, quan arribi el dia del càsting, ho faràs de puta mare perquè ja ho tindràs, saps? Llavors, quan tens temps lliure, doncs aprofita per fer aquestes coses. Quan no et surt un càsting o no tens feina, aprofita per preparar-te aquestes coses, saps? Corre't bé el videobook, grava't coses, genera tu material per tu, no? Renova't les fotos. Bueno, això, fer com preparar-se aquestes coses i gaudir fent això, perquè quan després va tot són presses, pues no gaudim de res, no? I anem precipitats.
2: Doncs moltes gràcies per tot, sobretot per aquest últim consell.
0: Sí, a nosaltres ens servirà molt.
2: Sí, en algun... Bueno, esperem que ens serveixi.
0: Esperem que ens serveixi
2: esperem
0: molt.
2: Que ens serveix.
0: I esperem tornar-nos a trobar amb la Diana, no?
2: Sí.
0: En el sentit professional em refereixo.
2: Ah, també.
0: M'entens, perquè...
2: Sí, no, de veure-la sí. algun
0: no,
2: dia...
0: No, en el sentit professional de...
2: Poder treballar junts.
0: Poder treballar amb ella.
2: Ah, vale. És que sí. Jo havia trobat aquest o de poder-la seguir veient.
0: No, de treballar amb ella algun dia. Bueno, a mi em faria molta il·lusió.
2: A mi personalment també, però també seguir-la veient també em fa il·lusió.
0: Clar, sempre.
2: Bueno, això, moltes gràcies, Diana. I bueno, seguirem amb un debat super express com el que vam fer fa unes quantes setmanes.

0: Vale, doncs avui què farem?
1: Avui farem un debat.
0: Que seguirà... Bueno, és que hi ha una frase que em van ensenyar fa unes 4 setmanes, que és que s'obre un meló quan s'obre un tema, vale? O sigui, la frase obrir un meló és obrir un tema, vale? Llavors, doncs, la setmana passada jo vaig trobar que em vam obrir un, que era allò de... si tu tens un amic de... O sigui, que el vam obrir amb la Jona, que és el de que si tu tens uns amics i llavors doncs et deixes de parlar, doncs que si és normal, ho estic explicant bé?
1: No, que, o sigui, no és un debat, és com més parlar sobre...
0: Sí, és parlar sobre...
1: És parlar sobre quan et vas fent grans, doncs els teus amics que van...
0: Que van deixant...
1: Van desapareixent.
0: Vale, llavors, ja ho vam dir una mica la setmana passada, de que... Bé, vam dir unes experiències que havíem tingut, però volíem fer com una mica de reflexió i tancament. Oi que sí?
1: Sí.
0: Vale, llavors, el que vam acabar dient era que, bueno, la Lia va dir que creia que no s'havia de forçar, correcte?
1: Exacte.
0: I jo vaig dir que m'havia passat alguna vegada i que a mi em sabia molt greu i sempre jo havia anat com amb la por, per dir-ho així. Vale, llavors, només ens dona temps per fer una conclusió que l'anem a fer.
1: Sí.
0: Llavors, fem una conclusió cadascú, fes-la tu primer.
1: No, comença tu.
0: Vale, doncs la faig jo primer. Vale, la meva conclusió és de que... O sigui, és que jo, per la meva banda, si a mi... O sigui, si jo sóc com la persona que vull seguir parlant amb ella, però ella no, doncs llavors sí que et diria, doncs, segueix parlant amb aquesta persona, però si ets l'altra i veus que això no funciona, doncs llavors no tindria sentit. És que realment és molt un depèn. I odio dir els debats depèn. Odio molt.
1: Jo crec que no s'ha de... O sigui, no s'ha de forçar. Si tens un amic que, des que ets petit i amb el temps veus que no d'esto, però tu vols seguir mantenir la relació i has d'estar com tirant tu... O sigui, estàs tirant...
0: De tirar la corda.
1: Has d'estar tirant endavant tota l'estona l'amistat, doncs pues les deixeu. Perquè, o sigui, és una cosa del temps, els amics venen i van, és efectivament això, vull dir...
0: Les
1: o sigui,
0: portes s'obren.
1: Exacte. Vull dir, és... I a conèixer la gent nova... Vull dir, tu, o sigui, us heu distanciat una mica, tu tens els teus amics, aquesta persona té els seus amics, aleshores, o sigui, no vol dir que no sigueu amics, vol dir que ja no,
0: o sigui,
1: ja no teniu la mateixa connexió que abans, però és que això és normal, és com part de l'aprenentatge de la vida i és com ha sigut una etapa important de la teva vida, o no tan important, però ha sigut una etapa de la teva vida i ara estàs en una altra etapa i no passa absolutament res. Vull dir, jo crec que és com fins i tot s'ha anar com deixant enrere... O sigui, deixant enrere per part de les dues persones de, bueno, ja no... O sigui, perquè no ho acordes mai. Perquè en el fons sempre seguiu sent amics. En el fons sempre seguiu sent amics. El que passa és que ja no us unteu tant fins que un dia doncs, no us oblideu, però deixeu de parlar. Però, òbviament, si te'l trobes pel carrer el saludaràs, si no és que heu acabat amb una brutal baralla, que això ja és un altre tema. Però jo crec que és com... s'ha deixat anar a la persona de, vale, tu ves pel teu compte, jo vaig pel meu compte, no és que no passa absolutament res, o sigui, no cal estar tota l'estona esforçant-te per mantenir-ho, no,
0: yeah.
1: Perquè o sigui, al final de tot serà com molt, molt forçat i se sentirà forçat per part de les dues persones.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Bueno... O sigui, és que jo trobo que és com, també com molt trist deixar una persona. Però bueno, per opinions i en colors, i per colors, aquest programa. No sé, volia fer com una frase així.
1: I per colors, al final del programa de Joves en Antena, del dia, quin dia és avui?
0: 4 de juny.

0: Gràcies per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
1: També volem donar les gràcies al nostre tècnic de so d'avui, que ha sigut el David, com sempre, que fa possible que tot soni bé i que arribi al programa a les vostres orelles amb la millor qualitat.
0: I avui és un triple gràcies al David, s'ha de dir. El Conrad sí. I jo s'entenem per què, i el David també. Haver vingut al programa, si voleu saber-ho, saps?
1: O sigui, aquest programa és tan molt complicat de fer. Suposo que si heu vist les xarxes ja ho haureu vist.
0: Sí.
1: I moltes gràcies a la Diana per haver convertit aquest espai amb nosaltres, el seu temps. I també, abans d'acabar, volem desitjar molta sort a tota la gent que la setmana que ve fa les Pau, vale? Perquè sabem que són difícils. És una complicació complicada. I molta sort, que segur que van molt bé. I, bueno, també, bueno, podem fer com...
0: Ens podeu trobar les xarxes com a Joves a l'Antena.
1: Sí, espera, anava a dir una cosa abans. Que...
0: No està en el guió.
1: Ja ho sé. Que molta sort també a tota la gent que vagi a veure el Papa.
0: Per què els hi ha de donar sort?
1: Doncs perquè el vegin. Tu saps la gent que hi haurà? Bueno,
0: és igual, no opinem.
1: És igual, és que volia dir alguna cosa del Papa, però no ho he acabat tancant bé.
0: Bueno, si teniu,
1: la setmana que ve
0: si
1: ja ho tancarem
0: bé. Si teniu idees,
1: bé.
0: Propostes o temes que us agrada la gent del programa o voleu veure el nostre supercontingut, que avui, ara començarem a fer més contingut a partir d'ara.
1: Ho intentarem.
0: Començarem a fer més contingut. Ens ho feu saber i
1: la setmana que ve tornem amb més cultures, més música i més continguts.
0: I recordeu, Joves a l'Antena no és només un programa, és també un estil de vida.
1: I quan s'obre un meló, es tanca una cindra.
0: No, no. Es tanca una cindra sobre el meló.
1: Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Ho ha fet durant la seva primera missa del seu viatge a Madrid, on el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats. L'escoltem.
2: Hi ha aquí una encomienda per d'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns dels carrers del centre de la capital. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat que el papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'estat. I en plana de successos, la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. El foc s'ha iniciat poc abans de les 3 de la tarda i ha obligat a desplegar 4 dotacions de bombers i diverses patrulles policials. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc, però, ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Donem ara un cop d'ull al trànsit, perquè a hores d'ara, a banda de les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona, hi ha un parell de carreteres tallades, per una banda la C-17 a Aiguafreda en sentit Barcelona i per l'altra la T-11 a Reus en sentit Tarragona, totes dues a causa d'accidents. I en plana política, Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per optar a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser el candidat a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals de l'any vinent. I en els esports, victòria avui de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada a MotoGP. En handbol, el Barça fa uns moments s'ha imposat en la final de la Copa del Rei, la 13a consecutiva per a la secció, després d'imposar-se al Bidasoa a Dirun per 37 a 17. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
5: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, amb els auriculars posats, descobrint cançons noves o escoltant aquell tema que us sabeu de memòria, benvinguts una setmana més a Fora Clixés.
2: La setmana passada vam obrir un meló que, sincerament, ens va quedar una mica gran per tancar-lo en una sola hora.
1: Vam començar un viatge ple d'històries, curiositats, orígens inesperats.
2: Bueno, com estem. I també de debats, perquè quan parlem d'això tothom té una opinió.
1: Alguns ho viuen amb passió.
2: Altres amb prejudicis.
1: I alguns encara pensen que tenen la veritat absoluta.
2: Però avui tornem a entrar en aquest univers que encara ens han quedat moltes coses per descobrir.
1: Però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: La setmana passada vam començar a descobrir com han nascut alguns dels estils musicals, gèneres musicals, més coneguts del planeta.
2: I vam veure que darrere de cada gènere hi havia molt més que una música.
1: Hi havia cultura,
2: història,
1: revolucions
2: i persones que van canviar la manera d'entendre el món.
1: Però ens vam quedar amb molts gèneres per explorar.
2: I tant. I avui què farem? Continuarem on ho vam deixar?
1: Exacte, perquè el tema d'avui és...
2: els gèneres musicals, part 2.
1: Avui parlarem d'òpera, de teatre musical, de jazz, de soul, de bachata i de música acústica i altres estils que, bueno, parlarem per sobre, però que si no farem un tercer programa. Ens encanten fer molts programes del mateix. Dit això, farem això i...
2: descobrirem d'on venen, com l'altre dia, que els fan diferents, i també de les seves contradiccions.
1: Exacte, perquè no hi ha cap gènere perfecte.
2: Ni cap gènere que agradi a tothom.
1: Exacte, i ara pregunta com cada setmana pels oients, vosaltres creieu que escoltar molts gèneres diferents ens fa més oberts de ment o al final tots acabem tornant sempre els mateixos?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2...
2: Si pensàveu que la música només serveix per ballar, relaxar-vos o cantar la dutxa,
1: espereu, perquè avui veurem que alguns gèneres han provocat escàndols, revolucions, protestes i fins i tot han canviat la història.
2: I tant.
1: Començo jo?
2: Vinga, va.
1: Parlarem de... bueno, el titular és: el jazz va ser considerat una amenaça social. El jazz, que és un dels gèneres més tranquils i més sucosos en plan musicals. Trobo que no hauria de ser cap amenaça social. Però per què ho és? Per què ho va ser? Doncs durant les primeres dècades del segle XX... Puc. Molta gent veia el jazz com una música perillosa, i alguns diaris afirmaven que fomentava comportaments immorals, rebel·lia i fins i tot delinqüència juvenil.
2: Què diuen?
1: Que no té res... o sigui, jo veig jazz, o sigui, jo escolto jazz i vaig a veure com toca la gent fent jazz i no et ve gens
2: delinqüència.
1: Jo crec
2: que és el contrari del que pensava.
1: Exacte, però bueno, suposo que com cada cosa i cada revolució i cada música que sorgeix, cada gènere que sorgeix de nou, és com que al final està revolucionant l'actualitat d'aquell moment, no? O d'ara. El que avui considerem una obra d'art, vale? En aquest cas del jazz, fa 100 anys, era vist per alguns sectors com una amenaça per la societat.
2: Mm-hmm. Vaja. Jo seguiré amb l'òpera.
1: Com t'agrada, eh?
2: Com m'agrada l'òpera.
1: Com t'agrada.
2: I no és ironia.
1: No,
2: és que
1: ha
2: sonat ironia i no ho és.
1: Com m'agrada la Neus l'òpera?
2: L'òpera era el Netflix del segle XVIII. Abans del cinema, de les sèries, del TikTok... la gent anava a l'òpera per entretenir-se, però no era un lloc silenciós i elegant, com imaginem avui, que has d'anar perfectament vestit i elegant. Ai. La gent menjava, parlava, discutia, feia negocis i fins i tot feien apostes de diners durant les representacions. Més que un concert, al final era un esdeveniment social enorme.
1: 100%. L'òpera també ha tingut les seves coses, òbviament. Ja en parlarem més endavant. Jo vinc a portar: el soul va ajudar a canviar la història. I direm, per què va fer canviar la història? Doncs durant els anys 60, artistes del soul van convertir les seves cançons en eines de reivindicació. O sigui, moltes peces es van convertir, en certa manera, en himnes dels drets civils als Estats Units. Llavors la música va servir per donar veu a persones que no la tenien en altres àmbits de la societat. I això va fer que el soul ajudés a canviar la història.
2: Molt.
1: Interessant.
2: Sí. Avui anem per feina perquè tenim una de temes que parlar. T'has passat de gèneres.
1: Avui m'he passat de gèneres, però parlarem de l'origen de cada gènere, parlarem de la part bona i de la part dolenta.
2: Mare meva, no dona temps. Bueno, vinga, seguim.
1: Vinga, proseguim.
2: La batxata va ser menyspreada durant dècades.
1: Pobra batxata.
2: Pobreta.
1: També és tranquil·la. Per què? Per què?
2: Quan va aparèixer a la República Dominicana, la batxata era considerada música de bars, de barris humils i de classes populars. Les emissores importants sovint es negaven a reproduir-la. Això em sembla molt fort. Anys després, els mateixos estils i emissores, les emissores que es negaven a passar aquestes cançons per la ràdio, jo crec que s'acabaven barallant a veure qui la passava primer. I després també, òbviament, van acabar omplint estadis arreu del món. És una demostració claríssima de que els prejudicis musicals canvien amb el temps.
1: 100%. Jo vull tocar un tema que és molt curiós, però ara jo crec que també en part és evidència, no? Els musicals generen més diners que moltes de les pel·lícules que es fan. I aquí hi ha pel·lícules que es gasten i gasten, eh? Produccions com El rei Lleó, Hamilton, que no sé si ho coneixeu, però és un musical de l'Immanuel Miranda, que és un gran compositor d'avui i és un fenomen del teatre musical. Per favor, qui sàpiga de musicals i no sàpiga qui és l'Immanuel Miranda, fora! No, de veritat, fora no, però teniu el vostre espai per poder-lo escoltar i meravellar-vos per les obres d'art que crea aquest senyor. Vale, dit això, no em vull enrotllar. El rei Lleó, com deia, Hamilton o Wicked, per exemple, i molts altres musicals, han generat centenars de milions d'euros. De fet, alguns espectacles de Broadway han superat els ingressos de grans superproduccions de Hollywood. El teatre musical continua més viu que mai? Això us ho dic ja. Però he de dir que, imagineu que Hamilton s'ha fet, als Estats Units s'ha fet, a Londres, i s'està dient de fer aquí també. És que Hamilton és molt... Bueno, s'han forrat. En resum, s'han forrat. I Wicked ja, ni te cuento, que han fet una pel·lícula i tot d'això. M'explico?
2: Però sí, vale. Porto un tema que jo crec que ningú es sorprendrà. Que la música clàssica pot reduir l'estrès.

0: perquè després quan fan el crit a una altra vegada és com que m'espanto i em torno a aixecar. És molt fort. Bueno. Últim I per tema. Últim, hi ha persones que no poden sentir plaer amb la música. Molt fort, eh? Plaer em refereixo que gaudeixin de les obres musicals. Existeix una condició anomenada anedonia... Jolín, és que és molt complicat aquest nom.
1: Anedonia.
0: Anedonia, moltes gràcies. Vale, llavors, existeix una condició anomenada anedonia musical. Les persones que la tenen escolten perfectament les cançons, però no experimenten emocions ni plaer quan les senten. T'imagines no sentir res per la música? És que ho trobo molt greu.
1: Bueno,
0: és com mirar una
1: tampoc
0: pel·lícula...
1: Tampoc ho troben a faltar perquè mai ho han sentit.
0: Ja, ai, però és molt trist. El plaer que et dona els diferents gèneres, bueno, és com mirar una pel·lícula sense sentir absolutament res. O sigui, els científics encara intenten entendre per què passa, perquè si els científics no ho entenen, imagina't. Jo ho entenc menys bé.
1: I això només passa... No, això només passa, no. Això només és una petita part de tot el que amaguen els gèneres musicals.
0: Exacte. I per què cada estil té una història?
1: I alguns són molt més sorprenents del que ens pensem.
0: Com sempre, cada dimecres a les 5, nosaltres fem escalfament vocal.
1: Anava a dir esperem i pica pensem.
0: Perquè és una hora en què la llengua està adormida. Vale? Proseguirem. Proseguirem a obrir el meló, perquè si no, no hi haurà temps. Vinga, obrim el meló.
2: Obrim el meló.

0: avui aquest meló és gegantí, perquè la música no és només música. És cultura, identitat i emoció. I també he de dir que a vegades és prejudicis, vale? Perquè tothom defensa el seu gènere com si fos un equip de futbol i perquè darrere de cada estil hi ha una història. Però clar, avui venim a parlar de tots aquests estils que hem dit, bueno, hem anomenat anteriorment, vale? I començarem per el que més li agrada a la Neus, jo crec, bueno, un dels que més li agrada, que és Redoble de Tambores,
1: l'òpera.
0: T'has d'esperar una mica més, Neus, t'has d'esperar que faci un rrrr, llavors ja entres, torna-m'hi.
1: No.
0: Redoble de Tambores, l'òpera. Ara has entrat tard, Neus, per favor.
1: No, ja està, vinga, seguim. Ja ho han entès.
0: Vale, proseguim. L'origen.
1: Explica'l tu. Vale, l'òpera neix a Itàlia a finals del segle XVI. Home,
0: és broma, favor. Era broma, era ironia.
1: Sí, per si algú no hi havia caigut, no? Aquesta l'òpera és italiana, per algú serà.
0: Uh-huh.
1: Sorgeix de la voluntat de recuperar les representacions teatrals de l'antiga Grècia.
0: Uh-huh. Molt interessant.
1: Combina, és com un musical, al final. Combina música, teatre...
0: No és el mateix, no tenen guions.
1: He dit que és com un musical.
0: Vale, ja ho parlarem. Vale, sí.
1: Però no és un musical, perquè no. A l'òpera no hi ha textos, o sigui, no hi ha diàlegs.
0: Efectivament.
1: És la diferència, però si fa o no fa, hi ha música, hi ha teatre, hi ha literatura, hi ha interpretació.
0: A l'òpera, per exemple, no fan jazz, no fan... I comencen a moure's amb la cameta i pujant i fent una volta.
1: Sí, però la base...
0: Sí, que és broma, que sí.
1: Vale.
0: Tota la raó.
1: Vale. Doncs ja està. Part bona, vinga.
0: Part bona. Crec que l'òpera, la part bona podríem dir que és una de les formes artístiques més complexes que existeixen.
1: I tant.
0: I més rica en quant a contingut vocal.
1: Uh-huh.
0: Has de tenir una tècnica implacable per fer això, i no és gens fàcil, i això és molt positiu, si saps, i ets una bona cantant d'òpera, flipes en colors.
1: Sí. Ha influenciat a una gran part de la música occidental.
0: 100%, desenvolupa una gran tècnica, és el que deia abans, no? Una gran tècnica vocal i interpretativa, també, perquè, clar, posa't a interpretar...
1: Mentre cantes.
0: Ah, exacte, efectivament.
1: I et concentres, perquè no és fàcil.
0: No, i col·loques la veu, perquè, clar, la veu s'ha de col·locar.
1: Mare meva, quantes coses,
0: per favor, quin mèrit.
1: Conserva segles i segles i segles d'història, cultura i patrimoni musical.
0: I és capaç l'òpera d'explicar històries complexes només a través de la música.
1: I
0: complexa, i a més amb unes escenografies i amb uns muntatges increïbles.
1: Nosaltres vam tenir,
0: mira, vam tenir la sort de poder veure com es feia una producció per dintre.
1: Sí, vam anar a Múnich, no?
0: A Alemanya, sí.
1: Alemanya.

0: van portar a l'òpera, uns familiars, i vam anar a veure com estaven fent el muntatge. Va ser graciós perquè ens van fer una visita guiada amb alemany.
1: Amb alemany.
0: Efectivament, no ens vam enterar de res.
1: Però eren molt simpàtics i ens van donar un full amb...
0: Clar, ningú sabia parlar ni català ni castellà, però de cop tenien un full amb el que explicaven en castellà i va ser com, bueno, almenys ens enterem d'algú.
1: Efectivament.
0: I els familiars ens anaven traduint, òbviament. Sí.
1: Però va ser brutal, va ser increïble. Aquella visita guiada...
0: Sí, les cordes eren quilomètriques.
1: I l'escenografia, increïble. Com l'anàvem muntant. Sí. Brutal, és que no ho comentarem. Vale, per Fosca. Durant molts anys, jo penso que durant molts anys va ser considerada una cultura exclusiva dels èlits. I això ho trobo molt negatiu. Per què la gent que no tingués diners en aquell moment o que no s'ho podia permetre, per què no pot anar a veure una cosa tan brutal com l'òpera?
0: Bueno, avui en dia, directament.
1: Ja,
0: quan costa
1: també
0: una entrada...
1: No.
0: Per anar a veure qualsevol
1: millor,
0: òpera.
1: Avui millor, abans, amb els preus que hi havia ni tot, l'òpera jo crec que era de les, coses més cares que anaves a veure. Igual que els ballets. Els ballets aquells que fan, el Van Romeo i Julieta i les històries, jo crec que el Lago de los Cisnes, jo crec que això era per la gent d'èlit, d'allà dalt, i això és una
0: mica
1: merda.
0: Però avui en dia segueix passant. O sigui, els joves, perquè almenys en el Liceu tenim descomptes.
1: Sí.
0: Però...
1: És car, és car. Aquest món és car. I no hauria de ser-ho. És una part fosca. A mi no m'agrada això.
0: Sí.
1: Som molt selectius.
0: Exigeix una gran pressió física i psicològica sobre els cantants.
1: Sí.
0: Perquè, mare meva, quin tut és fan. També et dic, amb el que cobren i el poc que treballen...
1: Però igualment, per exemple, també els preus elevats que han dificultat l'accés a part de la... Bueno, és el que dèiem abans, però a part dels preus elevats és que...
0: Sí, cobren molts diners per treballar un dia a la setmana.
1: Exacte, cobren molts diners i després el públic ha de pagar una quantitat, per exemple, si tu vas a veure òpera a dalt de tot, que vam anar nosaltres, per exemple, a Alemanya, quan vam anar a dalt de tot, de peu, i era el més barat. Barato era? No. No era barato.
0: No sé, no...
1: Bueno, no era barat.
0: Jo no vaig pagar.
1: Jo, no, però es va veure... No, o sigui, és el que costaria un concert de qualsevol artista aquí. Això era la mínima, la mínima. Imagina't la de dalt. És que... Mare meva.
0: Posem cançó. Un gran tema d'un gran home. Luciano Pavarotti.
1: Efectivament. Que simbolitza la grandesa emocional de l'òpera i la seva capacitat de transmetre sentiments sense necessitat d'entendre l'idioma. Que, per cert, l'última cosa que diré que no m'agrada de l'òpera és que sovint es percep com un art llunyà i inaccessible pel públic jove. Jo, per exemple, no aniria a veure òpera. Però no l'aniria a veure perquè no m'agrada, perquè, com tu ja saps, per mi em relaxa. Però no crec que sigui una cosa que estigui 100% feta per la gent jove, perquè llavors no tindria aquests preus, no tindria aquesta manera d'accedir. Bueno, escoltem
0: spoiler
1: el Pavarotti
0: de la cançó que està sonant.
1: Exacte. Escoltem el Luciano. Escoltem-lo, el Luciano.

0: meva, quin gran tamacle. Però seguirem a un apartat que a mi em fascina. De fet, crec que és el meu preferit.
1: Del meu preferit al teu preferit.
0: El meu. És el meu... A veure, jo sóc actriu i cantant. Nois, spoiler. Teatre musical. Teatre musical. Llavors, el meu gènere preferit, un dels meus preferits, vale, és el teatre musical. O et pot agradar molt o el pots odiar molt. Vale? O sigui, és com la trufa, la tòfona. La tòfona, o la odies o l'adores. Jo en aquest cas adoro les dues coses. Vale, teatre musical, l'origen. Té les seves arrels en òpera, que és el que deies abans, i no volia fer spoiler, no volia fer spoiler.
1: Veus com tenia raó, sense haver-m'ho llegit.
0: El teatre musical té les seves arrels en òpera i l'opereta europea.
1: Home.
0: Vale? Aviam. Es desenvolupa principalment als Estats Units del segle XX, vale? Mm-hmm. I Broadway, m'encanta, es converteix en el seu gran centre mundial. És fascinant, vale? I neix amb la idea de combinar actuació, dansa i música dins d'una mateixa història. Per exemple, mm-hmm. hi ha un musical que es diu Hamilton, que és de Lin-Manuel Miranda, torno.
1: Sí, l'has dit abans.
0: Vale? Però no he dit això. Espera't un moment. Aquest musical no és una òpera, però té el mateix sentit que l'òpera. T'explico.
1: Sentit, no funcionament.
0: Funcionament. Un musical normalment té text, té dansa, o sigui, text, diàleg, text barra diàleg, té dansa i té música cantada, vale, cançons. Hamilton té dansa i té música cantada, no hi ha text. Tota l'obra, que són tres oraques ben bones, vale, és tot cantat, tot. No hi ha cap frase que es digui amb text, amb diàleg. Llavors, podria ser com una òpera, però li falla per la dansa, perquè l'òpera no té dansa. Llavors, però va per allà, va per allà. Les arrels venen d'allà.
1: Mira, una de les diferències entre el teatre musical i l'òpera és que en el teatre musical hi ha un guió com a tal, en plan, com tot el món coneix, no? En plan, textos, cançó, text,
0: guions,
1: cançó,
0: guions teatrals.
1: I l'òpera, el guió és partitura.
0: 100%.
1: Directament.
0: 100%.
1: Perquè jo em vaig estar mirant per entrar a treballar al Liceu,
0: i has de saber
1: a part de que havia
0: partitures.
1: De fer oposicions, i vaig dir, quina mandra, has de saber llegir partitura.
0: 100%.
1: I vaig dir, ja no puc treballar aquí dintre.
0: Has de tenir un mínim de solfeig i de llenguatge musical per poder entendre tot el que succeeix. Jo en aquest cas tinc la sort de poder llegir partitures i saber-ne, vale? Bueno, per el que em dedico, clar, és necessari. Perquè he de dir que el teatre musical, no tot el guió és partitura, però sí que és veritat que nosaltres, per estudiar les cançons, la partitura va molt bé per ajustar-se a la perfecció a el que el creador, compositor, volia referir-se en aquell instant. Per exemple, les partitures posa crescendo, decrescendo, forte... Llavors hi ha com aquestes petites coses que et van dient el que tu com a cantant també has de fer amb la teva veu. Vale? Llavors, també has de saber llegir una partitura pel fet de poder donar-li una mica de partit al que el compositor va voler proposar en aquest tema. Òbviament, després tu fas el que vulguis. Però bueno, vale. És que m'agrada molt. Teatre musical, per favor.
1: Les altres anem més per feina,
0: sí.
1: Perquè...
0: Vale, part bona del teatre musical, que jo diria tot bo, vale? Pues que fa arribar la música a un públic molt ampli. Pots trobar gent jove, pots trobar gent adulta, a gent... que
1: gran.
0: Està, sí, gent... Bueno, sí, gent de... Bueno, sí, 100%.
1: Totes les edats.
0: Permet explicar històries de manera molt emocional. Òbviament, has de tenir registrat que de cop i volta parlin i es posin a cantar i a ballar, vale? No tothom ho porta bé, ho puc entendre. Ho puc entendre, però és increïble. O sigui,
1: mira, a mi és la part dolenta dels musicals. O sigui, però això em passa a mi, eh? Que és que jo, si vaig a veure un musical, primer, o algú m'ha d'haver explicat de què va, o m'haig d'haver escoltat les cançons, o haver-me llegit la lletra abans de les cançons. Perquè quan canten no puc com entendre el que estan dient. Saps? O sigui, no puc entrar com en la història. És l'únic que em passa a mi amb els musicals, però no passa.
0: Una altra cosa bona que podríem dir és que uneix diferents disciplines artístiques, que això trobo que és molt potent i que a més té molt de mèrit, perquè al final tu estàs allà a sobre i has de compaginar-ho tot. Vale? I és molt, molt, molt guai. A més, és que ho trobo meravellós. Jo és que què voleu que us digui? És un dels meus gèneres preferits del món. I crec que també, bueno, és una part bona, podríem dir que ha generat algunes de les produccions més influents de la cultura popular. I això també
1: Petit
0: és,
1: Príncep,
0: sí,
1: per
0: bueno,
1: exemple.
0: La productora Nostromo, que és qui fa tot això, i altres productores. Però sí, és veritat que Petit Príncep és una cosa
1: porta
0: que fa
1: no sé
0: molts
1: quantes
0: anys.
1: Quantes temporades.
0: 10 temporades, 11 porta. Mare ja.
1: Mare
0: no sé si porta més, però porta moltíssimes. I jo vaig anar a veure la primera, imagina't.
1: Mare.
0: Fa anys, anys i panys. I tracta temes socials, emocionals i polítics. I ara comencen a fer més musicals pues, que tracten temes com bueno, el sector LGTBI, Q+, tot tipus de sectors. Vale? Llavors, és molt positiu. Jo és que m'encanta. M'encanta.
1: Per fosca.
0: Per fosca.
1: És una indústria molt competitiva.
0: Molt per fosca. Hi ha molta merda
1: molt
0: aquí dintre.
1: Molt competitiva.
0: Exacte.
1: Les produccions poden costar barbaritats, quantitats industrials de diners.
0: Exacte. Per veure què he dit, hi ha productores, no hem dit, hi ha productores grans i mitjans, però també hi ha les petites, que les petites et gastes, perdó, et gastes, és que estic molt emocionada, et gastes menys diners i al final és igual de bonic.
1: Clar, també les produccions costen tants diners perquè 20 ballarins, 30 sí, sí, sí, actors, tota la gent que hi ha darrere,
0: la
1: no sé què...
0: La fia, la trets,
1: al final, una obra de teatre, són... Posa-li 10 actors com a moltíssim.
0: Sí, sí, sí, com a moltíssim, efectivament.
1: Clar.
0: Molts artistes, per exemple, treballen sota una gran pressió. Els sous aquí, per exemple...
1: De aquí musicals... no passa com l'òpera.
0: No, els sous aquí, per exemple, són nefastos a la majoria de produccions, de productores, en el teatre musicals i també a Londres i a Estats Units,
1: Broadway. Potser.
0: A Broadway, gràcies. No serà el mateix caché, òbviament, però aquí és una mica bastant cacota.
1: Sí, bueno... I sovint es prioritza l'espectacle per sobre del missatge.
0: Sí, la gent a vegades va veure el teatre musical i diu, uala, quina brutalitat més gran han fet aquí. I després, què passa a vegades, Neus? Que ho veiem tu i jo, ho veiem gent que està acostumada a veure això i que ens hi dediquem al món de l'art i realment hem anat a veure una merda grossa, una gran merdota, i la gent surt flipant, que jo dic, carinyos, us falta...
1: Bueno, potser els hi ha agradat.
0: Sí, però per la parafernàlia que genera de dansa i tot, m'explico?
1: Mm.
0: Clar, és que ho adornen tot molt, però el missatge potser no està tan remarcat, llavors fot una mica cagalera.
1: I com sempre, a la cultura del teatre europeu, diguem, jo crec que ja, és una mica inaccessible en tema preus d'entrades.
0: Sí, de fet, els
1: musicals...
0: O sigui,
1: no pots anar... O sigui, és com una mica inviable pagar 60-80 euros per una entrada. Hem de valorar l'art? Sí.
0: Sí.
1: Però potser una mica més d'ajudes, de subvencions, tampoc aniria
0: 100%,
1: malament.
0: 100%.
1: Perquè la gent no s'hagi de deixar 80 euros en una entrada.
0: Sí, o que al final el govern i tot pues, fomenti molt més la cultura, no?
1: Que el problema és també...
0: És que també ve de molt més a dalt. Perquè si no hi ha diners de base, imagina't. És tot molt complicat. Ai, m'encanta. Es diu In the Heights, és del musical original de Broadway Cast, vale? Simbolitza la diversitat cultural, la lluita per trobar el teu lloc dins d'una comunitat. I és un musical que barreja l'anglès i el castellà. Increïble. The grade at the crack of dawn, sing while I wipe down the awning. Hey y'all, good morning. I scoped agua, parcha, china, cherry, strawberry, and just for today, I got mame. Oye, piragüero, ¿cómo estás? Como siempre, señor Usnavi.

0: Què?
1: Següent tema.
0: Següent generació. Ai, generació. Gènere. Ostres, com estem avui, xaval.
1: Jazz.
0: Jazz. Molt bo.
1: L'explico jo?
0: Comença, sí. Vale. Et toca tu.
1: L'origen. Neix a Nova Orleans a finals del segle XIX. Prové de la barreja de tradicions africanes, europees i caribenyes. Està estretament relacionat amb la comunitat afroamericana i sorgeix en un context de segregació racial dels Estats Units.
0: Sí, jo crec que per això també es van revolucionar tant i crec que el jazz no era benvingut per això.
1: Ah, per això.
0: En part, sí. Vale, per bona.
1: S'ha de veure l'origen per entendre
0: exacte
1: les coses.
0: S'ha d'anar a l'arrel.
1: Exacte.
0: Per poder-la arrencar. Per bona, va revolucionar la manera d'entendre la música, que això trobo que és molt positiu.
1: Uh-huh.
0: Què més? La improvisació dona una gran llibertat acústica. Foten unes coses en el jazz tant vocalment com per la part d'instrumental i música. És increïble els moviments i la riquesa i el suc que li donen a tot plegat.
1: Uh-huh. És un símbol de creativitat i innovació i per això ha influenciat a desenes de gèneres moderns.
0: 100%. I ha donat alguns dels músics més importants, ha fet trobar alguns dels músics més importants de la història i més coneguts i més clàssics que tothom coneix.
1: Uh-huh.
0: La part fosca. Què podríem dir? Pues que molts dels seus creadors, per exemple, van patir racisme.
1: M'ho imagino veient l'origen i el que hem dit abans.
0: Molts dels seus creadors van patir racisme i l'indústria musical va explotar nombrosos artistes afroamericans, que això també... Que lo de l'explotació segueix passant, però en aquell cas donem importància al jazz d'aquell temps. És molt dur que haguessin d'explotar artistes afroamericans dins de la indústria musical perquè no eren capaços d'acceptar certes coses.
1: Exacte. I, de fet, durant anys es va associar a ambients marginals i encara avui hi ha qui considera que és un gènere elitista o difícil d'entendre.
0: Sí. És que és molt difícil. Rítmicament és molt difícil. No tothom és capaç de cantar i de tocar jazz. És que és molt difícil. Fins i tot no sé si jo seria 100% capaç, imagina't. Sí que cantar-lo potser sí, però és molt difícil. Té com les seves coses. Què?
1: Cançoneta. Vinga, va.
0: Una cançó que hi ha moltes altres del jazz que són conegudes, vale? Però Louis Armstrong era un dels fenòmens de jazz de la història. What a Wonderful World, la coneixeu tots i totes segur. Simbolitza l'essència emocional del jazz i la seva capacitat de convertir la senzillesa en art. I això crec que és el més important.

0: El soul. Origen. Neix als Estats Units durant els anys 50 i 60 i barreja el gospel amb el rhythm and blues, vale? I té les seves arrels a l'església, bueno, a les esglésies afroamericanes, no? Podríem dir. I creix paral·lelament al moviment pels drets civils. Llavors també és una reivindicació i una protesta constant.
1: Sí, una mica igual que el jazz, no?
0: Exacte.
1: Van de la mà.
0: Van de la mà, per això els he ficat...
1: Un darrere l'altre.
0: Un darrere l'altre. Per bona.
1: És un dels gèneres més emocionals que existeixen.
0: Exacte.
1: I va donar veu a reivindicacions socials molt importants.
0: També penso que és un gènere que transmet autenticitat i experiències personals des de, des de la part més nua i més preciada, no? I ha influenciat a molts gèneres, el que dèiem abans, no? El pop, el funk, el rhythm and blues actual, i que al final no deixa de ser com un gènere que connecta directament amb les emocions del públic, no? Et fa com viatjar per tot arreu i és un gènere molt calmat i un gènere que et porta i et fa viatjar.
1: Sí.
0: És com l'aigua.
1: Per fosca, és com l'aigua.
0: És com l'aigua. No.
1: Molts artistes no van rebre el reconeixement econòmic que mereixien. Bueno, ja ens ho podíem imaginar, jo crec, sí. Això, malauradament.
0: Amb la mà amb el jazz, suposo.
1: Sí, i la indústria va aprofitar-se, igual que amb el jazz, de molts músics afroamericans.
0: Les seves reivindicacions socials sovint van ser invisibilitzades, que això crec que és molt més trist que tot el que hem parlat anteriorment.
1: I alguns artistes van patir fortes lesions,
0: lesions,
1: pressions comercials.
0: Bueno, també aquestes pressions comercials et posaven lesions
1: psicològiques,
0: que mira, pues ni no va estar malament, eh?
1: No.
0: Digues tu la cançó d'ara.
1: Ostres tu. Vinga.
0: És un clàssic.
1: És un clàssic. Simbolitza la lluita per la igualtat i la força de la veu individual. Òbviament és d'Aretha Franklin. Hollin, com que s'ha dit aquest nom. I la cançó és Respect.
0: Molt bona.

0: quin gran tabacle, per favor, m'encanta. Bachata.
1: Vinga.
0: Una altra cosa totalment diferent. Origen.
1: Neix a la República Dominicana durant el segle XX.
0: Sempre et toquen els de la República Dominicana, eh?
1: Sorgeix a barris populars i entre les classes treballadores, mm-hmm. està influenciada pel bolero i altres ritmes llatins, i inicialment es tocava en bars i espais populars.
0: Ai, els boleros, m'encanten. M'encanta tot el que has dit. Per bona, penso jo que és un dels gèneres més emocionals de la música llatina.
1: Mm-hmm. Ha portat la cultura dominicana arreu del món.
0: Exacte. Hi ha molts tipus de bachata, vale? Però les seves lletres connecten amb experiències quotidianes, que crec que això és el més... Bueno, a mi m'agrada molt, que és molt humà, no? Al final és molt humà. I tots aquests gèneres que surten normalment surten per reivindicar-se d'alguna cosa. Ha evolucionat sense perdre del tot la seva essència. Abans no era res, ningú omplia estadis fent bachata, i ara és un dels gèneres també, o sigui, latin, bueno, llatins, que són molt potents.
1: Mm-hmm. Part fosca?
0: Part fosca.
1: Vinga. Com totes les altres gèneres i com tots els gèneres nous que surten, va mm-hmm. ser menyspreada durant dècades i molts la consideraven una música de baixa categoria aquesta vegada.
0: Sí, pobra bachata.
1: Va patir, òbviament, discriminació mediàtica i alguns artistes criticaven la comercialització
0: excessiva actual.
1: Això mateix.
0: Ens encanta la bachata i ens encanta la música latina. Llavors, ens encanta tot.
1: Exacte.
0: Ens encanta molt l'Àngela Torres, és una de les persones que ens agrada molt. És molt guai, té una veu bastant semblant a l'Ariana Grande, tot i que té la seva particularitat. O sigui, el to és com així suauet.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: Aquesta cançó es diu Ouch, i simbolitza com la bachata continua evolucionant i connectarà amb les noves generacions sense perdre la seva essència emocional. Perquè he de dir que és una bachata relativament nova.

0: I per últim, d'aquesta segona part de gèneres, parlem de música acústica. Uh-huh. Vale? Que no sabia si era un gènere exactament, però jo crec que sí. És lo acústic, no tot el que es fa des de... I realment totes les persones, tots els artistes normalment solen fer versions acústiques de cançons. Llavors és...
1: A mi m'agraden més. Normalment.
0: Sí, és com molt més íntim i és molt més acústic. Origen de la música acústica. És tan antiga com la mateixa història de la música. Neix abans de l'aparició de l'electricitat i de la producció digital. Ojo, ojo, com això, eh? Es basa en instruments que produeixen so de manera natural i ja s'escolta i està present en pràcticament totes les cultures del món.
1: Perquè amb una guitarra tens, som amb un piano, tens música acústica.
0: Ho tens, ho tens, o amb un piano sol, ho tens, uh-huh. És que ho tens. Efectivament, ho tens.
1: Part bona. Dóna protagonisme a la veu i a la interpretació. Acosta l'artista al músic. I per això pot transmetre emocions de manera molt més directa.
0: També acosta l'artista al públic, també. I destaca la qualitat musical sense artificis. No sé per què. Ai, per favor. M'està agafant. No sé per què m'estic rient. És que m'ha fet gràcia la paraula artificis. No sé per què. És igual.
1: Ah, jo m'estava rient d'una altra cosa.
0: Destaca la qualitat musical sense artificis i és una de les formes més íntimes de fer música. Uh-huh. És molt intern, és com molt petit.
1: Per això a les bodes es fan concerts acústics.
0: Sí, efectivament, efectivament. Clar. Per exemple, per fosca, alguns sectors no la consideren superior a altres estils, generant elitisme musical. Uh-huh.
1: Pot ser vista com una crítica constant a la música moderna i de vegades es romantitza excessivament el passat.
0: Exacte, i en certa manera també es crea un fals debat entre música autèntica i música comercial, que això no m'acaba d'agradar. Hem escollit una cançó, no és de les més acústiques que hi ha, vale? Però ens agrada molt, és del Mau i Ricky, es diu Vas a destrozarme, i simbolitza la capacitat de la música no sé parlar, de la música acústica per transmetre emocions de manera directa i sense

0: Hola, Arlet.
1: Hola, Neus.
0: Avui posarem a prova el nostre radar musical una altra vegada, que se'm dona fatal.
1: No passa res. La Neus ha portat tres cançons que li encanten, com la setmana passada, i...
0: Tu tres més.
1: Exacte. I haurem d'endevinar el gènere i l'artista. Aviam com ho fem.
0: Malament, vale? Jo segur.
1: No, bé, avui és fàcil. Bueno, crec que és fàcil. Vale, cançó Neus 1. Calla, que m'ha posat una òpera. Ai... és òpera, això segur. Il mio bambino.
0: Pues si no. T'ho acaba de dir.
1: Il mio bambino, no? Il mio... No sé com es diu, és que jo òpera no en conec. Ah, però és òpera, no m'has ficat de les...
0: Sí, qui la canta?
1: No ho sé! Avui suspenc jo. No ho sé, jo no sóc d'òpera, ho sento molt.
0: Maria Callas, Maria, mio bambino caro.
1: Oh, mio bambino, ah, Maria Callas, Julonis.
0: Però per què em dius error?
1: Mare meva, tu, i no, jo he dit òpera sí. I no m'has ficat aplaudiments, eh? No, he dit òpera, ho he encertat. Vale, va, proseguim. Gràcies. Vale, cançó Arlet 1. Ai. Molt fàcil, per favor. Molt fàcil.
0: Sé quina cançó és. At me. Oh. No sé com es diu.
1: Espera.
0: És jazz?
1: Vale, molt bé.

0: Vale, és el Nat King Cole. I
1: és que...
2: Es diu, jo sé quina cançó és perquè és la que canta amb el teu pare o tal.
0: Vale, es diu Love, la cançó. Amor, amor, mucho amor. Però ja, és molt bé. Vale, cançó Neus 2.
2: Anem empat.
0: Ara ja està. Bueno, no la sap.

0: teatre musical.
1: No, és que Someone in the Crowds no.
0: T'ajudaria, però jo ara mateix tampoc sé com es diu.

0: He de dir que no diu que diguem la cançó del títol de la...
1: A Lovely Night.
0: A Lovely... Però no diu que diguem... Lovely. Però era l'artista i el gènere. Ens estem complicant.
1: Bueno, no passa res.
0: Ho he encertat. És la La Land. Molt bé, és teatre musical. Toma! Vale, cançó Red 2. Molt bona elecció, eh? És un hitament, això, eh?
1: És jazz, també, o soul? No. És que jo em lio aquests dos gèneres.
0: Ha sortit aquesta dona.

0: però aquesta cançó serà Glee, per mi és musical. Però...
1: No, no és, no és musical, per favor, és soul.
0: Ja, però és que dintre el teatre musical pot ser molts tipus de música.
1: Ja, però hem parlat de soul i quina cançó hem ficat?
0: La d'Aretha Franklin.
1: Vale, pues, qui és aquesta persona?
0: Molt bé.
1: Molt bona, Neus! Bravo, bravo. Xoca, ala. Vinga, cançó Neus 3. Na, na, na, na, na. The Greatest Showman.
0: Vale.
1: És teatre musical. This is me.
0: Molt bé.
1: Molt bé. No cal posar més. Vinga, seguim.
0: Cançó
1: LED 3. They say...
2: Mr. President.
0: Hamilton.
1: Molt bé.
0: Teatre musical.
1: Molt bé, Neus. Molt bé.
0: Però perquè estic veient ja que no sé com es diu la cançó.
1: Molt bé. Mm. One last time. Es diu així, one last time. Vale, ja està. És que no ens donarà temps ja. doncs haurem d'anar al final, no? Perquè haurem d'acabar.
0: Sí, no posarem cançó, no?
1: No cal. Mira, bueno. mira.
0: Escoltem una mica.
1: Escoltem
0: aquesta, si no. Ah, doncs no, ja no.
1: Escoltem aquesta, sí. La sintonia final.
0: Vale, vinga.
1: I llavors us dic, en 3, 2, 1 i... Després d'aquest viatge musical, queda clar que darrere de cada gènere hi ha molt més que unes quantes notes.
0: Hi ha persones, contextos, revolucions, emocions i maneres d'entendre el món.
1: Potser avui no hem resolt quin és el millor gènere.
0: Perquè probablement no existeix.
1: Però sí que hem descobert que cadascun explica una història diferent.
0: I tant. Gràcies a Ràdio Molins de Rei, com sempre, per cedir-nos aquest espai.
1: A David Rius, per ser el millor tècnic i el tècnic capaç de fer sonar fins i tot bé la gravació feta dins d'un ascensor.
0: Molt bona frase, avui.
1: Molt bona frase.
0: I a l'Àlex Gilabert, també, com sempre, la veu que ens acompanya cada setmana i que ja forma part de la família Fora Clichés.
1: Família, la propera setmana que escolteu una cançó,
0: pregunteu-vos d'on ve,
1: qui la va crear
0: i què intentava explicar.
1: Exacte.
0: I recordeu que al final
1: la música no s'explica,
0: se sent. I atenció,
1: la setmana que ve obrirem el meló de... Sí.
3: Això ha sigut Fora Clichés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV serà el primer que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto el foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos els presidents, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau, com bé sabem, marcada per la visita a Catalunya del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I parlem també de mobilitat. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja. El pas alternatiu de transport per carretera, això sí, es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I un apunt polític. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons Turull, ja haurien contactat amb ells. En cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Castelleres Campiones del concurs de castells celebrada avui al Vendrell. Els Verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre, i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tancant una actuació extraordinària amb dos games extra. I en els esports, ara mateix en joc, el pas a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre el Joventut i el Baskonia, al descans 38-41 favorable als badalonins. En futbol, l'Europa queda fora del play-off d'ascens a segona divisió després de la derrota a la pròrroga per 3-2 davant del filial del Celta. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
5: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics. L'Enric, què tal? Com estàs?
1: Mira, magnífic. Habrà avui molt de diàleg, perquè al ser menys participem més tots i sí, podem descobrir misteris de la vida, perquè cada dia hi ha una cosa nova que anem descobrint. I això és la trobada i l'expansió a tot el món.
0: Exactament, avui som menys, però som ben aprofitats, eh? Perquè avui tenim a dos invitades de luxe, a l'amiga Dayana. Què tal, Dayana, com estàs?
2: Muy bien, con muchas ganas de venir, de verlos, de visitarlos, y con el tema de hoy también encantada.
0: I també ens ha portat una amiga, la Montserrat, no? Montserrat?
3: Sí, sí.
0: Llanes, no?
3: Llaràs.
0: Llaràs, Llaràs. Eh?
3: No
0: molt bé.
3: No canvies el nom.
0: Una amiga de Dayana, eh? Les dos en un nou projecte, que ara ens ho explicaran, eh? I avui parlarem precisament de, bueno, de les constel·lacions familiars, no? Un tema molt interessant, eh? Doncs pues vinga, comencem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Lleó 14 serà el primer que oferirà, el primer papa que oferirà, com diem, un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric de demà hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I d'altra banda, la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. I canviem de tema, les catifes de flors han tornat a ser les protagonistes del Corpus Christi a Sant Cugat del Vallès. Desenes de voluntaris han confeccionat avui 165 metres de catifes als voltants del monestir, 50 metres més que l'any passat, per preparar el recorregut de la tradicional processó del Santíssim. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
2: Enguany, però, la celebració ha tingut una mirada especial cap a la visita que el papa farà la setmana vinent a Barcelona. Diverses catifes han incorporat els colors del Vaticà, el groc i el blanc, i també el lema de la visita, el seu, la mirada. Mossèn Emili Marlès és el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
3: També és una alça de mirada cap a Jesús, però una alça de mirada també cap a les persones que més ho necessiten, no? que també hem d'aixecar com els ulls del mòbil per veure les dificultats que estan passant persones, i per això sempre Corpus està molt lligat a Càritas, perquè la col·lecta d'avui, que és una col·lecta especial, va tota per Càritas.
2: Després de l'ou com balla i la confecció de les catifes, la jornada ha culminat amb la missa solemne, la processó sobre les catifes i una ballada ja tradicional dels geganters de Sant Cugat.
1: I un apunt polític, la periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut es classifica per a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el Baskonia per 88-96. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i us estaré fent companyia durant una horeta posant música amb veu de dona. La veu, sabeu que m'hi aneu comprovant setmana a setmana, que millora molt poquet a poquet, per dir que millora. Vull ser optimista i pensar que de tant en quan se m'escolta una mica millor, però bé, ho intento, ho intento. La setmana passada, per qui va escoltar el programa, doncs anava a un festival on només vam escoltar música anglosaxona. Cantava gent del Regne Unit, gent dels Estats Units, dones de Canadà, però cantaven en anglès. Doncs hem pensat, vinga, anem a buscar algun festival per aquí a prop de casa nostra que es faci tot en català. I bé, doncs he trobat un, que és l'Àuria, Festival Àuria, que és un espai on es promociona bàsicament la música d'autores i autors catalans en banda, en solitari. A més, és una experiència familiar, per la qual cosa també hi ha alguns grups per totes les edats, que bàsicament es dediquen a la música de per la quitxalla. I bé, doncs, comencem. Jo no, en aquesta carpeta, perquè he fet una petita carpeta, cada cop intento ser una mica ordenada, ja no m'atreveixo a dir ni una mica més. Doncs bé, he fet una carpeta en la que no he deixat música infantil, però que en qualsevol moment pot aparèixer, d'acord? Doncs bé, tornem-hi. Benvingudes, benvinguts al Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada. També podeu escoltar aquest programa via internet, doncs des de l'emissió online, o escoltant un podcast a l'hora que vulgueu i des d'allà on vulgueu i estigueu, que tingueu pau i tranquil·litat. La clau d'aquest programa és que sigui en veu de dona, que siguin dones o grups mixtes. A la carpeta d'avui hi ha algun grup mixte. Comencem amb la senyora Judith Nederman, amb un tema que és de lo més nou que té, que es diu Llibert, i que ella li dedica al seu avi. El seu avi, que tenia aquest nom, es deia així. I bé, a través de la lletra, Judith Nederman li dona les gràcies per haver estat la seva neta i bé, doncs recull aprenentatges, valors que ell, com el seu avi, li va transmetre. Llavors, escoltem aquest Llibert per obrir boca quan comença la nit d'avui amb Judith Nederman.

I ara ens anem amb una altra dona que fa música en català, que és catalana. Anna Díborim és una compositora i cantant catalana que va començar molt petitona amb estudis musicals. De fet, va començar amb el piano als 4 anys. Té tota una carrera d'estudis musicals i de feina feta. Amb 15 anys va fer la seva primera sardana, amb 16 va escriure un musical. I bé, és en el 2007 quan comença amb el seu primer projecte discogràfic. Ara mateix, a aquestes alçades, no sé si té 2 o 3 discos d'estudi. I la veritat és que té una tècnica vocal bastant acurada. I la trobarem també al Àurea, o al Festival Àurea. Es celebren 2 dates aquest festival, el juny, després us ho dic, el juny i el juliol. Em sembla que és en 2 caps de setmana diferents, però bé, estàvem parlant d'Anna Díbori, i jo hi ha un tema que està dintre un àlbum que es diu Eclipsi, que és del 2024, que m'agrada sobre d'altres temes. Es diu Oceans, i el comparteixo aquí amb vosaltres.

trobo que és una lletra preciosa i maquíssima. Doncs bé, a part del Festival Àuria, que és del que estàvem parlant aquesta nit, l'he ajuntat, perquè és que si no, no tenia per fer un programa sencer, amb un altre festival que se celebra al juliol, que per això us he dit juny i juliol, però us ho aclareixo ara mateix. El mes de juny, el cap de setmana, el 20 i el 21, doncs trobeu entre dissabte i diumenge gent com Obesa, Judit Nederman, Anna Dibori, que l'acabem d'escoltar, Increcendo, Salubert, La Dona del Sac, Tòlia, i després sessions de DJs. Com us dic, entre que hi ha cantants homes i de més, se'm quedava una miqueta curt, sí? Però què passa? Que després a les nits 5.1, que és un altre festival que es fa el cap de setmana el 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, perquè, perdoneu, que vaig una miqueta fent salts. El Festival Àuria és a Montblanc i es fa els dies 20 i 21 de juny. I després, 17 i 18 de juliol, a Barberà de la Conca, doncs trobem més festival. I a part, que és per això també que us ho he ajuntat jo, doncs qui ho fa ben abonaments de tothom junt. Què trobem al festival La Nit 5.1? Doncs gent com Els Pets, Òscar Andreu, perquè La Nit no és només música, sinó que també hi ha monòlegs i demés. Els Pets, Òscar Andreu, Marina Rossell, Damaris Jalabert, Laura Grau, El Diluvi Crim, Minibús Intergalàctic, Jaramago, Rossi, Serapi Soler, Àlex Vila, Llengua Morta i La Rauxa, que fa poquetos les vaig posar a la gent de La Rauxa. Doncs bé, juntant aquests dos festivals que es fan a casa nostra, jo el que he volgut fer és un sol programa de dones que canten en festivals aquí a prop, en català, sí? Val, ara a qui li toca el torn? Doncs és el torn d'un grup mixta que es diuen Salubert. Doncs bé, Celobert és un projecte que neix l'any 2023, quan s'ajunten la Laia i en Miguel, que us he dit que era un grup, i amb més membres, a l'ESMUC, Laia, Miquel, Martí, i decideixen vendre doncs, una aventura, que és fer un grup d'indie pop en català, i aquest és el seu projecte musical. De Celobert, doncs, m'he anat a agafar el seu darrer EP, perquè hi ha tres cançons, no sé ni tan sols si és un single gran o un EP, i hi ha un tema que es diu Bar de l'Eixample, que em sembla prou divertit i que està prou bé com per escoltar-lo avui al quan comença la nit.

I ara anant-me al festival La Nit 5.1, doncs aquí trobem a la Marina Rossell. I hi ha un tema que a mi em sembla meravellós que ella interpreta en català, que és la Metec, de Jos Mostaquí. És un himne a la llibertat, a l'acceptació. Meteco, originàriament, significa estranger. I aquesta cançó celebra el mestissatge i la identitat nòmada. Bueno, en realitat, en grec seria metoikos, no? M'encanta com s'escriu el grec. Bé, no m'enrotllo. Marina Rossell, res a dir d'ella. Segueix allà, aguantant. I he escollit aquest tema d'un àlbum que va fer ja fa uns anys, que es deia Marina Rossell, canta Mostaquí. El Metec, la Metec, quan la va escriure el senyor Mostaquí, el Metec, que la canta l'estimada Marina Rossell.

I per continuar, un tema que també m'agrada molt, que és del grup Diluvi, que també els trobem a Barberà de la Conca, a les nits, la nit 5.1, amb la veu de la Flora Sempere. Un tema preciós que es fa acompanyar de David Rossell, a qui jo li tinc una apreci especial, sobretot quan van prendre el seu projecte a banda de Brahms, perquè ja sabeu, era el trompetista de Brahms, o és el trompetista de Brahms, no sé si segueix tocant amb ell, però bé, i ell va fer el seu projecte en 2001, que es deia Depp, i m'agradava molt. Format part també de Mesclat i dels Catàrrecs. Catàrrecs, he dit. Bé, David Rossell, Brahms, Mesclat, els Catàrrecs i el seu grup Depp, però es tracta sobretot de la veu de dona d'aquesta dona sa, que és la Flora Sempere, veu cantant del Diluvi, i aquest I tu sols tu, dintre el seu àlbum Alegria, que ja té també uns quants anys, és de 2015, però que no deixaria d'escoltar, m'agrada molt aquest tema.

Si us dic Jaramago, podeu pensar en el nom d'una flor groga que a mi em dona molta al·lèrgia, tot i que em diguin a les proves d'al·lèrgia que no és cert, però jo sé el que sento i se m'estan en la pinça i ja ho esteu veient. Bé, Jaramago, qui són? Doncs és una cantautora de Sant Pere de Ribes, que es diu Julia Carmona, però que en el seu projecte musical es fa dir Jaramago. I us he agafat un tema que es diu Suau Ideal, perquè bé, parla de contrastos d'emocions. El tema, ja veureu, que hi ha sons molt, molt alegres, molt, molt espontanis, i la veritat és que és un tema que està molt bé d'escoltar. I bé, la de dones que estem descobrint avui, perquè estic segura que a part de la Judith Nederman, el Diluvi i la Marina Rossell, crec que de tot el que queda per escoltar i de el que hem escoltat fins ara no us havia posat res més aquí al Quan Comença la Nit avui, que avui va de música de dones que canten en català, tant al Festival Àurea com a la Nit 5.1. Vinga, segueixo, com us deia, Jaramago, Suau Ideal. Crec que de veritat us agradarà força.

I arribades fins aquí, és el moment de tornar a dir que el que esteu escoltant és el Quan comença la nit, un programa de Ràdio Molins de Rei que dediquem íntegrament o quasi íntegrament a veus de dones, a veus en grups mixtes, en solitari, compositores, arrangistes, DJs. Ara és el torn d'una dona de Barcelona i el seu projecte és fa dir Rosie, no confondre amb la DJ Rosie, val? Perquè no és el mateix. Us he escollit un senzill, un tema que es diu Canvis. És un senzill del seu, no sé si és el teu darrer disc o és el penúltim, això sí que no us ho puc dir amb certesa, després remeno i us ho torno a dir. O és un EP, és que ara, la veritat, són 7 cançons, ho considerem EP, i és del 2025, de l'any passat. Ha tret alguna cosa que enguany, però no us ho sé dir. Bé, l'àlbum Brota, cançó que us he escollit. Canvis, la trobem també a la nit 5.1. De què va Canvis? Doncs representa un procés de transformació, d'evolució, ens parla d'acceptar coses pròpies que ens incomoden o ens fan mal i com les podem transformar i convertir-les en una nova versió d'una mateixa, molt més plena i molt més estimada per una mateixa, sí? Autodescobriment, acceptació, alliberament, temes que sempre estan a sobre de la taula. Canvis, Rosie, àlbum Brota, a veure què us sembla.

Com us he comentat fa una estoneta, doncs, en la nit 5.1, en l'altre festival del que parlàvem avui, de l'Àuria i de la nit 5.1, doncs també hi ha monologuistes i demés. I aquí han convidat, doncs, a la Laura Grau. Jo, remenant, he trobat allò que tenen, doncs, les plataformes i demés, he trobat a la Laura Grau cantant, i és un tema que es diu És una broma. Jo estic segura que és ella, a veure, que igual m'estic confonent, però per la cara és un tema únic que he trobat d'ella, que si la busques pel seu nom i de més, bàsicament el que hi ha és... són un podcast. Llavors estic quasi segura que és ella fent una miqueta, doncs, això. Vinga, anem a cantar, no? I per això el tema és una broma. Us el poso, a veure què us sembla. Espero no estar-me confonent, perquè, clar, no us posaré un podcast d'ella escoltant... no serà un programa dintre un programa, no? Ja sabeu que ella és una creadora de contingut en català i ha tingut programes de ràdio i ha dirigit i bé, doncs... és una broma. Laura Grau, any 2021. Jo diria que sí, que és ella fent una broma. Si més no, us la poso.

I ara és el torn d'un grup mixta. És un grup vocal format en el 2014 i que van participar en, sembla que va ser, o van ser els guanyadors, si no m'equivoco, de la segona edició de Los Happy Days. Us en recordeu del programa de la tele? Doncs això. Increixendo, tot i que està format per dones i homes joves d'arreu de Catalunya, doncs tenen com a seu artística la ciutat de Granollers, i com que participen de, doncs, els festivals que estem parlant avui, que és el Festival Àurea i la Nit 5.1, el que passa que ara estic intentant recordar en quin dels dos. Us ho puc dir de seguida perquè tinc la meva xuleta. No sé, com es diu en català, xuleta? Això ho haig de buscar. Doncs bé, Increixendo estarà en el Festival Àurea, que com us he dit és els dies 20 i 21 de juny d'enguany, i la Nit 5.1 és els 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca. El Festival Àurea és el 20 i 21 de juny a Montblanc. Dit això, seguim parlant d'Increixendo. Doncs bé, grup mixta, com us he dit, he escollit un tema que és un poema preciós, i suposo que és per això que he volgut compartir aquest tema. És un poema de Gabriel Jané Manila i la música, la cançó, és d'Antoni Rodríguez Sabanés, que és un músic mallorquí. La llegenda parla de la princesa Poniegu, que és una princesa africana, i aquestes coses que passen. El pare fa un desafiament, i què passa? Doncs que recau una maledicció a sobre de la seva terra, i condemnant la regió a una vida trista. I és clar, de retruc, doncs condemna la princesa a no poder ser somriure ni ser feliç. Poniegu és el nom de la princesa. He fet aquest to quan ho deia perquè és que les guerres habitualment i aquest tipus de coses que acaben en malediccions, però això pot ser una metàfora, doncs les acostumen a començar els homes, i no em sap greu dir-ho. Cançó de Brès per una princesa negra és el tema que escoltareu. Està dintre un àlbum que es diu Som Increixendo i que interpreta el grup Increixendo. No.

I bé, ja arribem a la recta final, queda temps per alguna cançó més, però ara us posaré a la Rauxa, que és el darrer grup que presenta més o menys que tocaran a la nit 5.1, i he escollit un tema del seu darrer àlbum, que es diu De Bon Començament, també grup mixta, però amb la veu de la Laura al capdavant. Laura del Pino, sí, si no estic equivocada, que la vaig conèixer fa molts, molts anys, perquè ha estudiat amb la meva filla. Com us deia, darrer àlbum, De Bon Començament. Aquest punt popero mod que vol fer record dels anys 60. I després, si puc, tot seguit, un altre de la Rauxa, que fan una versió d'un tema que a mi m'encanta, que és de la Lita Torelló. Crec que la Laura fa molt bé, però Lita Torelló és inigualable amb aquest tema. I bé, perquè a mi m'agrada molt Lita Torelló. No cal que segueixi dient coses, no? És el No t'ho diré pas, el tema que escoltarem de Lita Torelló, versionat per la Rauxa amb la veu de la Laura. Com us deia, dos temes, mira'm i No t'ho diré pas.

0: I al final li fa una clocada d'ull a la Marina Rossell amb aquest gavina voladora. Bé, amb qui acabarem? En Judith Nederman, i es fa acompanyar d'Idoia amb un tema preciós que es diu Aizpa, que en català vol dir germana, i en euskera és curiós perquè Aizpa és germana si ho diu una dona. Si ho diu un home, no... No es diu així, es diu Arreba. Coses d'aquestes. Queda molt poc temps. Moltes gràcies. Vinga, va, fem que entri la Judith Nederman i la Idoia, que entrin les dues. Així.
1: Avia puntu vera nire bizitzako sortera.
0: I amb aquest tema de fons us vull donar les gràcies per estar una nit més fent-me companyia al Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Un petó molt gran. I us espero la propera setmana.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preusllloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: benvinguts tots al Zona Metàl·lica, aquest programa que fem els més heavies d'arreu, Molins de Rei, aquí el 91.2 de l'FM, i salutacions també a tots aquells que ens escolteu a través de plataformes digitals, ja sigui des de la pròpia web de Ràdio Molins de Rei i tots, i de més, que és... i de més, no sé què dir ja. Gent que ens escolta a Spotify, e-books i de més, encantats de tornar aquí després de... una setmana de parón per motius diversos, però tornem a ser aquí disposats a escalfar-vos les orelles. A més, primer programa del mes de juny, sembla que no, però s'està acabant la temporada, ha sigut una temporada un pèl rara, però bueno, us assegurem que per les... què queda? 4 o 6 setmanes, més o menys, digui el Mijail Smirnov?
1: Aproximadament.
0: Aproximadament 4 o 6.
2: Fins que morim de calor... ens evaporem.
0: Que ja, bueno, que ja ho estem fent. Jo ho estic fent
2: avui
0: ja.
2: Avui no, però...
0: No, avui no.
1: I els nostres cossos putrefractes no puguin fer ja la senyal de les banyes.
0: Ah, exacte.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Hola, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bona nit, DJ Mijail Smirnov. Pues
1: amb els peus mullats.
0: Sí, tio.
1: Sí, perquè venir cap aquí ha caigut la de Déu i, sí. I pillat.
0: No et servia de res un paraigües, eh?
1: No. Vull dir, he pillat catxo i, bueno, diguem que de cintura cap a baix estic mullat. Pluja.
0: Yummy.
1: Mal pensats.
0: Has anat a la Primavera Sound?
1: No.
0: Vale,
1: no.
0: Pots seguir el programa, gràcies. I un altre que crec que no anirà mai, jo no anem mai a la Primavera Sound.
2: No. El més a prop que vaig anar, va ser l'any que... Crec que va ser el primer que va venir Motorhead?
0: No, el primer no. Motorhead va venir farà més de 16 anys.
2: Conya, pues eso.
0: Bueno, però ja era el Fòrum, no era el Poble Espanyol. Era...
2: Bueno, total, que és igual, que ni por esas, que no vaig anar.
0: Que es fotin.
2: Els modernos, hi caigui un meteorit.
0: Que sempre s'ha dit, han portat a Motorhead, han portat a Slayer, han portat a Mayhem.
2: Agost.
1: I han portat cosetes.
0: Sí, però dos és aquell impàs de...
1: Bueno, sí, entre dos tierras, no? Com diria Bumburi.
0: Sí. I nunca dejas de...
2: No, el que sí que aniré demà, si el temps ho permet, si el temps, la família...
0: Ojo, que és la ciutat del Llobregat, amb permís de Molins de Rei, que a més Metall estan programant amb molt poc temps. Eh?
2: Fa una miqueta d'enveja i tot. Sí. És a les festes del Corpus, al concert de Barón Rojo.
0: Sí.
2: Perquè jo soc...
0: A Cornellà de Llobregat, tio.
1: Ostres.
0: Demà, avui
2: que
0: divendres... Avui,
2: que és avui, representa que fa mitja hora que ha començat el concert.
0: Sí. A 11:45 a la plaça Sant Ildefons, totalment
2: exacte.
0: Gratuït.
1: Molt bé.
0: Els Germans de Castro.
2: Que no necessitem res més, la veritat és que no, ja està, suficient.
0: I després, més endavant, és el Camp Mercader, que a més, després en parlarem.
1: Sí, dos dies,
0: tio, i segueix sent gratis, vull dir que això és un cop sobre la taula.
1: No, aquest estiu pinta...
2: Pitxarem a Cornellà, sí.
1: També dic que Sant Andreu de la Barca, per la Festa Major, beu bus, gratis.
0: Ah, sí? No el tenia controlat, aquest.
2: Pues jo he fet tantes vegades rebotar d'un a l'altre, en festes de fa molt de temps, a Barcelona i als pobles del voltant, bus, baron, o sigui, els he vist incontables vegades, però ja feia molt de temps que no els veia.
0: Era també que venien, bueno, fa molts anys d'això, havien vingut Lujuria, Rick Wines, tots aquests en el seu moment.
1: Sí, yes. Sotagar, Saratoga, etcètera. Bueno, sí, aquest estiu sembla que pinta bé. Quan a festivals gratuïts, pinta molt bé.
0: I això ens agrada.
1: I això ens agrada.
0: Això, agrada
1: això és bien.
0: Ja no és que sigui gratuït, sinó que hi ha ajuntaments, organitzacions que aposten, que diuen, això funciona, porta gent, la gent està en comunitat, s'ho passa bé, i a més és... a mi em diu Ripollet, només conec Ripollet per dues coses. Una, perquè estava davant de l'Autònoma, i segona, pel Ripollet Rock.
2: I, bueno, això és la teva interpretació més optimista. La pessimista seria que de la nostra generació ja hi ha gent que s'està començant a colar a les institucions, a llocs de poder, i s'està fent una mica l'agenda cultural al seu gust, que també podria
0: que
2: ser. Que també podria ser. Sí. Que no estiguin atenent el possible èxit de convocatòria, perquè les coses com són, no? La gent està... en aquest mateix esdeveniment toquen els tallets en paral·lel amb una altra plaça i és altament probable que el gruix de gent, sobretot la gent jove, se'n vagi cap allà, però...
1: Bueno, això a Ripollet ja...
2: Me la bufa.
0: I algun regidor
2: també se la bufa i està molt bé. T'aplaudeixo, noi, o noia.
0: Però de fet a Ripollet és conegut que el divendres fa el Ripollet Rock i el dissabte es feien els concerts de Festa Major que portaven a Estopa, però clar, la gràcia és que aprofitaven aquell mega escenari per fer concerts de Festa Major.
1: Bueno, és una mica com el que passa a Igualada, no? També.
0: Exacte, l'Igualada Rock City.
1: Rock City, que també...
0: Hòstia, és veritat, ara ho has dit, un pedazo de cartell. O sigui, ja, per mi ja em porten el Lucifer, jo ja estic content, però a partir d'aquí...
1: Defcon 2 gratis, o sigui...
0: Defcon 2 gratis.
1: Ojo, eh?
0: Molt bé.
1: Molt bé, no? Aquest estiu, hòsties... Tenim agenda.
0: Sí. Doncs mira, parlant de...
1: D'Igualada.
0: Una cosa que va sortir per sorpresa farà 2 setmanes, més o menys, i és el retorn de la banda de la Conca d'Òdena, que ens ha...
1: Els Gualdis.
0: Els Gualdis.
1: Els nois d'Igualada.
0: I és que Crísics han tornat amb un tema nou, ja direm que tornen, afirmant que tornen, han sigut quasi 2 anys entre cometes de silenci, perquè sí que van anar el 2025, si no recordo malament, a l'Euskal Metal Fest,
1: correcte,
0: i van tocar allà.
1: Correcte.
0: Però, bueno, jo celebro molt el retorn de la banda, perquè, com aquell qui diu, he crescut una mica més en el sentit de que ells sortien, jo començava a anar a concerts, els he vist, entre cometes hem sortit a més de festa.
1: Ha sigut un retorn una mica por todo lo alto, és a dir, fet aquesta petita minigira ibèrica fent de taloners de la gira de Megadeth.
0: El comiat de Megadeth va començar a València, va pujar fins a Corunya i va acabar al País Basc.
1: Bilbao.
0: Era el concert, sí que era curiós perquè el concert de València, que era el Roig Arena, nou de trinca, un pavelló nou de trinca, i que té pinta que està molt guapo, era junt, no era amb Angelus Apatria, que és amb qui han fet la resta de gira, sinó era amb una banda que es diu The Cost, que quan et digui qui és la bateria, és la banda del bateria de l'Estepario Siberiano.
1: Ostres!
0: Aleshores, clar, és el tio jugava a casa, que això em sembla perfecte, i els vídeos que he vist, ostres... aquí ja entra el debat de que si els han escollit o, entre cometes, han comprat l'eslot, ¿vale? Però ha sortit molt bé la jugada en el sentit de que Angelus Apatria ja estan treballant en el nou disc, estan girant ara, i més ha començat la temporada de festivals. Crísics, que han tornat, entre cometes, de la foscor amb el tema que us punxarem avui, i The Cost, que és una banda emergent en el sentit que sí que té una persona molt coneguda a nivell mediàtic de xarxes, però que està molt bé. Però anem a parlar del tema.
1: Del tema.
0: Ha sigut a parlar del tema. Perquè ha generat certa convulsió dins de la metalera gent de tot arreu. És un tema que és... Anem a parlar, ho dic ràpid, ¿vale? Barreja, entre moltes cometes, Haken, que dius, què és Haken? Els dels 90 entendreu que és bacalao, que és així, i el metall de Crísics, que tiraria més cap al thrash metal que no cap al power metal. A mi, al principi, a la primera escolta em va generar una mica de congoja, saps? De què acabo d'escoltar, d'on ve això i tal. A partir de la segona escolta ja ha sigut el meu tema durant 2 setmanes.
1: Yeah. Flueix. Ja.
0: Flueix. A mi m'ha agradat, em mola molt la idea. Està molt bé el videoclip, si teniu oportunitat de veure'l, està molt guapo. Aquí ja no sé si ve de la mà de Cultural Dogs, que és Crísics i companyia, fent el videoclip o no. Jo ja no he investigat tant. Però està molt guapo i la col·laboració està molt bé. I a més és el fet de que fer alguna cosa nou. En fi, la frase és, he estat 2 anys treballant, no treballant, he estat fent les meves coses, però torno amb una cosa nova que per almenys dona que parlar de tu.
1: Sí.
0: No, a veure, que no hagués passat res tornar tocant una altra vegada d'ultratrash, i que la gent vol seguir escoltant ultratrash. Però la veritat és que molt bé. No, i ara jo l'escoltarem, jo sé que tu l'has escoltat, jo sé que la teacher no l'ha escoltat.
2: Com no sigui això que ha sonat 3 segons abans, que m'ha arrufat tota. És això. Pues jo me quedaré amb la congoja, vale. Llevada al principi, segurament.
0: En fi, després d'això de quasi 2 anys de silenci de Crísics, tornant amb aquest tema que es diu Fast Music, en què també he sentit per una altra vegada la veu del Javi, el bateria té presència aquí cantant el tema, i no esplanyo molt més. Fast Music de Crísics, Fort.
1: Som-hi.

0: Doncs això és Fast Music de Chris X amb col·laboració.
1: ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
0: Queda el cuerpo raro. O sigui, a mi em va quedar raro. Va ser un divendres que va sortir el tema. A més, va ser la publicació del tema nou a les 2 de la tarda, que era jo sortint de la feina, agafant el cotxe i posant això dins el cotxe, i va ser un... What? Digue un moment abans que se m'oblidi, és Chris X en col·laboració amb Flymion i Downterra. Vale.
1: Val. Algun d'ells són els que surten a ballant? Algun...
0: No ho sé. No. Jo crec que el senyor Downterra és el DJ, que surt amb una màscara.
1: Amb màscara, correcte.
0: I en el videoclip surt una altra persona cantant, que jo diria que és el senyor Flymion, però no estic segur. No he fet les deures. A veure...
1: Deixeu-nos comentaris, si algú ho sàpiga, sisplau.
0: Sí, mira, ara mateix al directe de Twitch, on surt el programa, poseu allà els vostres comentaris, que seran llegits. A veure... Jo ara la curiositat és això com ho defensen en directe, perquè, clar, a menys que tinguis el DJ allà i algo així, la resta és sampler. Sampler en el sentit de que entra per línia i es van tocant a sobre. Però a mi m'ha agradat. A mi la veritat és que m'ha sorprès gratament. I mira que no sóc gens de la música electrònica, la trago perquè, per exemple, on jo faig exercici hi ha música electrònica i no em queda més remei. No sé si és que hi ha certa tolerància o no, jo diria que no. Però celebro molt el retorn de Chris X.

0: perdona, és el toquen el Hellfest a Clisson, el, ja oficialment el festival de heavy més gran que es fa. Mackin ja no entra en el top 2. És, ara és Hellfest i Graspop.
1: Sí? Ha passat de davant, Graspop?
0: Sí.
1: Hòstia, no ho sabia.
0: Sí. Festival que també ha estat molts anys treballant i a dia d'avui és un dels grans.
1: Sí, és a Bèlgica, no? Graspop?
0: Sí. En fi.
1: Molt bé, who's next?
2: Pues jo mateixa, no et puc dir que no m'ha entusiasmat, eh? Això és com...
0: No.
1: Això és la primera escolta, és la primera escolta.
2: No, tota la vida he estat al·lèrgica al que soni mig bacalao i no m'ha fet ni mitja gràcia. Però bueno, és com, no sé, és com si et convidessin a dinar a un restaurant car de moda on no t'agrada res i et quedes fins al final pel pa o per les postres. Hi havia ja com a 10 segons que deia, ah, sí, és, no, espera, se m'ha tornat a marxar. Bueno, anyway.
0: O ara, lo més bo era el vi.
2: Sí, o lo més guai, exactament. Estic aquí aguantant pel vi. Pues eso.
1: Gran frase.
2: En fi, el que us porto he verificat i en principi no ho heu punxat mai. És un dels grans clàssics del New Wave of British Heavy Metal. New, cada vegada sona més irònic, però sí.
0: All New British Heavy Metal.
2: All New British Heavy Metal. New Wave of British Heavy Metal, que són els Demon. Ho sonen els Demon?
1: Sí, Demon.
2: Home, sí, pues jo diria que no, s'ha punxat.
1: A veure, t'ho dic.
0: En els anys recents segur que no.
2: Bueno, en els anys recents vol dir des del 2018, que estic jo per aquí, crec que no. Total, el que us porto és el superclàssic, el seu primer àlbum i single homònim, que es diu Night of the Demon, de 1981. I diguem que de tota la New Wave, ells representen, a diferència de l'agressivitat o, bueno, sí, fins i tot l'esportivitat, no, l'atletisme de Saxon, la sofisticació, la història d'Iron Maiden, encara que tenen un poso així heavy, també, vull dir, punky, els Demon eren més d'atmosferes inquietants, de lletres apocalíptiques, una coseta així, no? Alguna altra de les bandes que tinc avui al calaix també tiren per aquí. Una mica intel·lectual, apocalíptic, terrorífic.
0: Què passa con Mercurio?
2: Ah, no sé, jo no he estat, vull dir. No sé per què feia Mercurio el 1981, la veritat. Pues això, Demon fan històries, lletres sobre malsons, cementiris, profecies, evidentment dimonis, apocalipsis, finals del món. I, bueno, unes melodies força interessants. Es van formar a Stafford el 1979, gran any.
0: Sí.
2: Liderats pel vocalista Dave Hill, que és l'únic membre que s'ha mantingut en actiu. Han tingut alts i baixos, però, si no m'equivoco, no han acabat de desaparèixer mai del tot. Han continuat publicant i, bàsicament, és una banda de minories, però de culte pels seus seguidors fidels. I quan vulgueu, escoltem aquest Night of the Demon de l'àlbum homònim, Night of the Demon.
1: Follies.

0: Oh, yeah!
1: Wow. Podem parlar un moment de la veu d'aquest senyor Dave Hill,
0: que
1: sona molt més antiga, o sigui, el que estava sonant, d'acord, és clàssic, new wave, whatever, però aquesta veu em retrotraeix una mica, com a mínim una dècada abans, em sona moltíssim, moltíssim a Wishbone Ash, a Uriah Heep, o sigui, a grups que són més hard.
2: Ara que ho has dit, m'ha sonat molt a Uriah Heep.
1: I és això, no? O sigui, és com a teatral, però com de western, pràcticament, aquesta manera de cantar. M'agrada molt. Diuen, tècnicament és un tenor líric, lleugerament nasal, però m'agrada molt.
0: I fins i tot, si m'estires, a Blue Stay Cool.
1: També. Oh, sí, una miqueta, una miqueta.
2: Que és una mica d'aquest, entre cometes, blues rock o rock progressiu de coetanis d'ells, però la veritat és que el tema és una passada, el tema sona molt bé, serien dels temes cares bé, no, perdó, cares bé, d'aquests grups de la New Bridge of Heavy Metal, que no és ni Saxon, que no són ni els Tank, per exemple, que no són a... Com es deien els d'Am I Evil, també a...
0: Diamond Head.
2: És una de les bandes més que van sortir en aquell moment. I la veritat és que és molt guai. Crec que més han tocat en un... No, ara potser me la jugo, però inclús en un Metal Cova els hauran portat segur.
0: Crec que sí, que van passar per allà.
2: I entre cometes, i que sona carinyo, és banda de Metal Cova, vull dir, d'aquestes bandes de 70-80, de segona fila, tercera fila, o que són bandes de culte en el sentit que no han anat més enllà.
0: Teòricament, la novena edició del Metal Cova Fest el 19 de novembre del 2016.
2: Hòstia, que fa 10 anys.
1: El que estic veient és un senyor que encara es maquilla moltíssim d'una manera superteatral quan surt a tocar.
2: Vols dir que és aquest senyor?
1: Crec que sí. A més, d'aquesta manera camufla molt bé l'edat que deu tenir, que deu fer...
2: Hòstia, ara m'has deixat...
1: I la bona notícia és que segueix viu, que no ho he dit abans, però estic bastant en xoc, que aquest matí ens hem assabentat que s'ha mort la Marjane Satrapi, que és una de les meves autores favorites, i no crec que ella fos heavy, però el que ha fet és molt heavy a la vida, i estic bastant tocadeta, un petonet Marjane, allà on sigui. Espero que t'hagis trobat amb l'amor de la teva vida, que va morir fa un any, i sospito que té alguna cosa a veure el fet que hagis decidit marxar. Però bueno, això, llarga vida al Dave Hill, molt bonica veu, m'agrada molt els Demon. Who's next?
2: Doncs vamos a fer una mica de justa moneda, vamos a hablar de lo nuestro. I és que el Move Your Fucking Brain, 20a edició, que es presenta, perquè es presenta, no, que es farà el proper 11 de juliol de 2026 a l'Avinguda Collserola, sense número, al que nosaltres diem el Desfil.
0: Clar que sí.
2: Ha anunciat noves incorporacions al cartell, que ja us aviso que no són les últimes. I hasta ahí puedo leer.
0: Bé, tenim aquí primícies, tenim primícies.
2: Tenim primícies, però... Ens agrada anar una mica enrere, vale? I anem anunciant les bandes que sí que estan confirmades. Per una banda, els barcelonins Bearded Throne, amics del programa, que és el nostre sponsor de roba nova d'aquest any,
1: sí.
2: I d'enganxines.
0: Bearded Throne, bandaza.
2: Bandaza, diríem, death metal amb Myers Black, podríem dir. Molt, molt ben portat. Després tenim els Dystopian Omen, que fan death metal i greencore des de Salamanca.
0: Que no els conec, veus?
2: Mira, pues... feina per fer la setmana que ve.
0: Me'n porto deures.
2: Aquests que segurament els coneixes són els Guinea Pig, venits que venen amb greencore des de Roma, Itàlia.
0: Clàssics.
2: Seguim a... A veure, que... Ah, sí. Des de Mallorca, ses illes, un bomb de terror amb el seu death metal, també aterraran al Desfil.
0: Veterana banda,
2: Veterana banda.
0: Des del principi dels 90, vull dir, el 91, em sembla.
2: Seguim amb... més metall dels Països Catalans, amb Morfina des de Castelló, proposta de black metal.
1: Gran nom.
2: Ara sí ja és més enllà de... No, Península Ibèrica, deixem-ho així. Serra Bulo. Happy Green / Death Green des de Portugal.
0: És d'aquelles bandes que pot ser la festa,
1: Lots of
0: festa,
1: fans.
0: Pot ser la festa major.
2: I és que és banda que he vist sempre en vídeo, saps? Vull dir, no els he vist mai en directe, no els he seguit.
0: Ja només la foto que tenen a em sembla que és a Metal Archive, ja és la festa.
2: La tens davant? La tens aquí?
0: La tinc davant, correcte.
2: I ara sí, ens anem al capítol de les bandes que han estat confirmades aquesta setmana. I que ja us dic que no tanquen el cartell.
0: Vale.
2: Per una banda, són els alemanys Profanity.
0: Bandaza,
2: tenir que el death metal vinguts des d'Alemanya.
0: I a més, banda, bueno, ja en parlarem d'aquesta.
2: Ja en parlarem?
0: Ja en parlarem. Sí.
2: I crec que... sí, l'altra confirmació és... És la festa. A més, són les bandes que a mi m'agrada veure en el MUF, a part de que estic al Fosso, llavors estic a primeríssima fila i us veig, són els grans escocesos Party Cannon. Party Slam, Slated Metal, Greencore, Brutal Death... Tenen moltes etiquetes i la veritat és que hòstia, és molt divertit. Ja el logo és la festa, són les lletres del Toys R Us.
0: Del Party Fiesta.
2: Del Party Fiesta.
0: Sí, sí.
2: Exacte. I fins aquí podem dir a les bandes que ja us dic que no està tot. Vale? Estigueu atents a les xarxes. Queda encara un mes una mica llarg fins al MUF. Poneu-vos preparant, vale? Qui pugui, per evitar que la gent es cremi, aneu posant-vos el sol una mica, hidrateu-vos,
0: feu estiraments,
2: feu una mica de cardio, saps? Perquè, òbviament. Com us dic, el proper dissabte 11 de juliol a Molins de Rei, a l'Avinguda Costa Brava sense número, pels del poble, allà on està la Loto, o ara es diu Molivers, allò.
0: Ah, sí?
2: Ara es diu Molivers. Molivers, l'empresa pública del poble.
0: Fantàstic.
2: I què fem, DJ Mijail Smirnov?
0: Doncs punxarem la banda justament bavaresa Profanity,
2: sí.
0: Banda de technical death metal, banda veterana formada el 1993, i que realment, ostres, jo he sigut una troballa, vull dir, fa poc que l'he escoltat, fa poc que l'he descobert, i sincerament, i m'ha agradat molt. Us porto un tema del seu últim àlbum, el Fragments of Solace, que va sortir el desembre del 2020, vull dir, ja fa 6 anyets, vull dir, ja va tocant material nou. Té una portada que flipareu, és molt xula, molt xula. I us porto el tema que van treure com a single, que és aquest Towards the Sun. I, bueno, teniu tot el que m'agrada a mi. O sigui... Lo tiene todo y bien puesto. Maravilloso. Vull dir, anava escoltant i anava dient, vale, sí.
2: M'agrada, check, ho té tot.
0: Sí, vinga.
2: I amb extras, si pot ser, no?
0: I trampolín al Zona Metall, sí, clarament.
2: Doncs, si us agraden després d'aquesta escolta aquí al Zona, recordeu, el proper dissabte, ho torno a dir, 20è move del... 20è aniversari del Mojo Fucking Brain, dels Metal Defenders,
0: 11 de juliol,
2: dissabte, a partir de, diguem, més o menys a les 5:30, ja es confirmarà l'horari. Towards of Sun, de Profanity.
0: I recordeu, ho podreu veure gratis, sí, en directe.
2: És veritat, és el més important, que el festival és gratis.
0: Ens veiem
2: no
0: allà.
2: No el Botellón.

0: A veure.
1: Una mica massa matemàtiques, pel meu gust.
0: Més que matemàtiques és tota l'estona i subo l'apuesta. I puso, i puso l'aposta.
2: Puc fer jo dues voltes més.
0: I dues voltes més. No, una passada.
2: Espectacular.
0: A mi s'ha de dir que no estic avesat a escoltar aquest tipus de música. I quan l'escolto que el sona és una festa, en el sentit de... Jo, això es pot fer, això...
2: No tinc mai cup of tea, no, però hòstia, no?
0: Exacte, no, no, molt guai. I ara, després d'escoltar-ho, ganes de veure-ho en directe.
2: Exacte,
0: veritat,
2: tinc ganes de veure això com ho defensen en directe.
0: Defensen en directe i la reacció del públic, en el sentit de... Oh, i això? I això? Sí, i ara sí, que canvi sí, i tal, sí, sí. Perquè o els agafa de nou o es coneixen el tema.
2: No, no, no, és espectacular. Avui em sembla... Vamos, sobrem.
0: De 10. Sí, sí. Doncs això els podeu aprofanir i els podreu veure gratis al Move Your Fucking Brain, 20a edició, 20 anys del Move, com sempre apostant pel metall, per la canya, per l'extrem, per l'underground, perdó, no em sortia la paraula, i completament gratuït.
2: A Molins de Rei, 11 de juliol.
0: Sí.
2: Us esperem.
0: Ho tornarem a dir, eh?
2: Sí,
0: vull dir,
2: sí, sí.
0: Ara,
2: som així
0: ara cada programa anirem dient.
2: Som tan pesats com bona gent.
0: Exacte.
2: Okay.
0: I millors persones.
2: I millors persones,
0: perquè
2: sí.
0: Exacte. Doncs parlant de... Agafo el relleu, vale? Segueixo amb thrash metal, d'abans haver punxat thrash metal, direm, Chris. Sí. Sí, afirmatiu, sí. Una gent que portava 8 anys de silenci, no sé si forçat, si és que no els ha vingut la vena o què, us parlo d'Anthrax, una de les 4 bandes del Big Four americans del thrash metal.
1: Oh, yeah. Tens tota la meva atenció.
0: Sí, no? Acabes de fer un sonicato ara de... Sí? Ui, això sí m'interessa. Sí, Anthrax han tret nou tema d'un disc que sortirà al setembre, que, com deia, porten 8 anys de silenci, pel mig ha passat la pandèmia, pel mig també el seu bateria Charlie Benante ha estat durant més de 2 anys girant en Pantera amb aquesta gira... No sé, digue-li, d'aquesta gira Pantera, que fins i tot va passar per aquí al Rockfest.
2: Correcte.
0: I ara, doncs, han tret un tema nou que es diu Do It For The Kids. A mi el nom era molt estrany i la portada, si la veieu, encara és més estrany.
2: No l'he vist encara.
0: Doncs ara veuràs que estàs fent de DJ. És estrany. El tema m'ha volat, em recorda molt a Anthrax. I jo t'haig de dir que és una de les bandes que més m'agrada, en el sentit de que té un gran vocalista, que és el Belladonna. Té un gran bateria que... per mi és dels millors bateries del gènere, que és el Charlie Benante.
2: Correcte.
0: Un tio que té 60 i tants anys i no ho sembla.
2: Hòstia, doncs no.
0: I després un tio molt carismàtic com és l'Scott Ayan. Que, la veritat, ara estan girant per Europa. No sé si van acompanyats amb la gira que està fent ara Metallica. Crec que no, sinó que estan fent la seva, però, bueno, que no m'estranyaria que coincidissin en algun lloc, perquè no seria la primera vegada que Anthrax i Iron Maiden coincideixen amb gira.
2: No, no, ni molt menys.
0: Aquí a Barcelona van venir fa allà uns quants anys.
2: El 2013.
0: Sí, al Sant Jordi.
2: Fòrum.
0: Vale, Fòrum. Jo et dic ahir un temps ençà al Sant Jordi.
2: També, correcte.
0: Sí, que jo, aquest record sí que el tinc. I a l'altre també, perquè també hi era, però, bueno... En fi, un tema molt guai, la veritat. Sí que s'han, entre cometes, s'han modernitzat una mica, vale? En el sentit que pues, ja no és... Jo què sé, no busquis uns indians, no busquis un coach de mos, busquis algú més modern. Però, en fi, no m'enrotllo més. El tema és d'Anthrax, It's for the Kids, i és el primer single que treuen en 8 anys. Fot-li, DJ Mijares Smirnoff.

0: Tutun. Doncs, Antrax, la veritat és que...
1: Meravella,
0: senyora. La veritat és que Joe Belladonna és un tros de vocalista, tot s'ha de dir. També és de recordar que és l'única banda del Big Four que no és de Califòrnia. Ells són de Queens, Nova York, estat de Jersey, o New Jersey, ara no recordo. I la veritat, està molt bé, m'ha agradat. Sí que no té res nou, no impressiona, però...
1: Però és amena, canvia, sí. És divertida, és, sí. No sé, està guapo. I m'ha estat tocant les palmes aquí en plan flamenco.
2: I és Antrax per als quatre cantons. Exacte, vull dir que, és, sí, sí.
0: Que és una banda que tenen la seva fórmula, l'han explotat molt de temps. I la veritat, qui tingui oportunitat de veure'ls en directe i vagi perquè veurà un senyor concert. I tant de bo el passi, bueno, sí, que passi ràpid l'estiu, més que ara per evitar-nos la calor, i que el podem escoltar el dissabte al setembre. En fi, teachers,
1: jo,
0: sisplau.
1: Sí. Jo il·lustre'ns. Porto una cosa que no m'ha recomanat un algoritme, sinó una persona. Una persona excepcional que es diu Octopalomo.
0: Sí.
1: Que alguna vegada el reclutarem oficialment,
0: sí,
1: perquè vingui aquí.
0: És un dels
1: informants.
0: Dels informants, dels escutxes habituals del programa. Sí,
2: és l'entorn del Zometall.
0: És l'entorn.
1: Sí, sí. L'únic oient, de vegades, en directe, és possible, també.
0: Sí, és dels oients fidels del Zona. Sí, des d'aquí, sí. Senyor Octopalomo.
1: I procurador de cervesa. Sí. I, en fi, sí. Persona excepcional on les existeixin i amb un molt bon gust musical.
0: Sí.
1: La cosa que m'ha recomanat es diu Green King.
0: Green King.
1: Amb aquest nom, el primer que m'ha fet pensar és en Green King, la cervesa anglesa.
2: Jo en Drinking.
1: En Drinking.
0: A mi em hago de Doom, però bueno.
1: Per què t'ha fet pensar en Doom? A veure,
0: Green,
1: una mica
0: Green
1: això.
0: King, no sé, conec una banda de Doom que es diu Green Lang.
1: Pues...
0: No sé d'on són, però em puc imaginar que tenen que són anglesos o Reino Unit.
1: No, fins ara
0: anava bé, no?
1: Muñeca xochona per al caballero. Molt bé, sí, senyor.
0: El detector de Doom encara està funcionant.
1: Sí, sí. Llavors, bueno, Green King no se sap molt bé, però pot ser referència a un personatge de llegenda i de les sagues arturianes escrita per un tal Sir Gawain. On aquest personatge, el Green King, seria un rival del rei Artur, que el va raptar així com en un joc de màgia. No, d'ingeni. No m'he llegit la novel·la, evidentment, però bueno, va per aquí la cosa, no? Llavors, qui són aquesta gent? Són una banda de Doom, evidentment, psicodèlic i progressiu. En trobem a faltar...
0: Des d'aquí al Green.
1: Sí, d'aquí al Green. Que combina riffs passants, atmosferes còsmiques i, en aquest cas, influències directes de la literatura de Lovecraft.
0: Amigo.
2: Tienes toda mi atención.
1: Sí, El tema es diu Where Spidian Dwells, ¿vale? I està inclòs al seu àlbum debut del 2022 que es diu Hidden Beyond Time.
0: Has dit d'on són?
1: No. He dit que són finlandesos.
0: Finlandesos.
2: Sí, finlandesos.
0: Finlandesos.
1: Yes.
2: Ostres.
1: Finlandès. Al principi estava buscant, en un moment donat se m'ha gripat perquè hi ha alguna altra banda que es diu igual i no són ells, vale? Heu de buscar pels finlandesos.
2: Jo amb tota aquesta estètica i tot això que has dit, havies dit que eren britànics.
0: Pues és el mateix que he dit jo.
2: Sí.
1: Bueno, ara mentre sona el tornaré a comprovar perquè us dic que hi ha més d'una banda que es diu igual, però en principi són finlandesos, això és el seu àlbum debut. I res, i bueno, pues això, Doom, que en comptes de mirar cap a la Terra, mira cap a les estrelles, cap a l'horror còsmic, misteri, en fi, exploració dels límits del terror.
0: És el Doom de Quarto Millenni.
1: Sort of, sí. Sí, bueno, amb permís de Licker, que també composa música, no t'ho perdis. I, bueno, qui diu música, diu... I res, doncs, fiquem-nos en aquestes biblioteques prohibides, ciutats submergides, déus adormits al fons del mar i més enllà del temps. I, com vulgueu, escoltem els Green King amb la seva cançó Where Spidian Dwells.
2: Fondi.

0: que puta.
1: Molt guai.
0: Són boníssims.
1: Són molt bons.
0: Ni rastre de Doom,
1: no
0: eh?
1: Això.
0: Ni
1: rastre de Doom. Per aquest tema no té Doom, la veritat. Sí no, que no. Em recorda aquest heavy metal clàssic.
0: I els revivals, a l'onada dels revivals, que ens agrada a nosaltres, Suecos Bigotudos.
1: Derriben,
0: sí.
1: Més aquests.
0: Nil i coses de... Bueno, no sé, fins i tot una mica Witchfinder General. Diuen que inicialment era una banda de stoner que ha anat agafant manyes de New Wave o British Heavy Metal, i us puc garantir que dintre d'aquest àlbum hi ha cançons de 9 minuts que sospito que deuen ser més doomers, però això, amb aquestes twin guitars que em posen la pell de gallina,
1: és heavy,
0: tio, però se t'entén la muerte.
1: És d'aquestes bandes sueques que han anat punxant per aquí.
0: Meravellós. Moltes gràcies, Octo Paloma. Efectivament, m'ha trobat flipar.
1: Doncs abans d'acabar amb el Cares i Calbes, un tema ràpid, una novetat,
2: ràpid.
1: Que una banda que també està d'aniversari són els Acep, amb 50 anys de carrera, i van treure una versió, entre cometes, amb col·laboracions i demés, de Fast as a Shark, tema clàssic, on trobarem col·laboracions de Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mickey D, i Billy Sheehan als baix, i una filarmònica que els hi fa l'entrada. És un tema posat en calçador, però anirà molt bé els del Canes i Calbes. Fot-li!

0: Visca Udo, visca els Accept. A mi m'han vingut memòries...
1: Visca Udo, però aquí d'Udo poc, eh? Ja.
0: Bueno.
1: Visca Accept, sí, a més fa molta gràcia perquè jo et dic, hi ha molta col·laboració i els hi veus. Miqui Díaz, per la manera de tocar el, la manera que té que tocar el Raider es nota. Billy Sheehan, en un moment on el baix s'ha percebit també. Kirchhammer potser és el que queda més amagat, o potser perquè no he detectat molt de guagua.
0: No.
1: I al Phil Anselmo sí que se li nota a la vegada aquesta cridòria black metalera que ell diu que té.
0: Que guai, m'ha agradat molt i m'han recordat molt dels meus temps de Wallbreaker.
1: Una salutació
0: on estiguis, José, bueno, que et vagi tot molt bé. I d'un bar del darrer que queda metaler a Tarragona, que es diu Metal Heart, que són uberfans de Acer.
1: Encara hi són, no? Sí, jo només he anat una vegada.
0: Tenen el letrero aquest infame de Estraspassa, però bueno. Aneu-hi, sisplau, aneu-hi i consumiu.
1: Cades i calbes, acabem el programa, DJ Mijail Smirnov. Què toca?
2: Acabem en calçador. Corrents.
1: Vinga, va.
2: Doncs res, sense intro ni merda. Vull dir, avui parlarem del 30 aniversari del Swan Song de Carcass.
1: Joder, hòstia puta, tio.
2: L'últim àlbum que van treure abans del seu peron, de quasi 20 anys, que sortia tal dia com avui, bueno, l'1 de juny del 96.
1: Entra dins la setmana.
2: Com a curiositat, es va publicar el mateix dia que Metallica treien el Load.
1: I mira on està un i mira on està.
2: I res, l'àlbum començava amb aquest tema multitotal canxondo, que fa, no sé si és expressament o no, però recorda el tema de Neil Young,
1: sí,
2: aquest Rocking on a Free World. Aquest es diu Keep on Rotting in a Free World.
0: Qualsevol semblança és pura coincidència.
2: És pura coincidència, curiositat. I res, tema molt fiestero amb el que tanquem el programa d'avui.
1: Doncs res, ens veiem la setmana que ve aquí al Ràdio Molins de Rei, Carcass, 30 anys del Rotting in the Free World.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Diego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Aquesta melmelada és boníssima.
6: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
5: I com s'ho ha fet?
6: Amb un ajut líder.
7: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
5: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
6: Em sembla molt bé.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Molt bona nit i benvingudes a El Voltatge, aparentment un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 5 de juny de 2026 i ara sí, arriba l'estiu i malauradament El Voltatge, aquesta bogeria radiofònica que inunda les zones hercianes del Baix Llobregat i part del món sencer, s'acosta a la seva fi. Arriba l'hora dels comiats de veritat, de dir adeu, de dir fins aviat o més aviat fins mai. No ho sé, però l'Isaac Arriaza, qui us parla darrere del micròfon de Ràdio Molins de Rei, ja no ho farà durant llarg temps. El meu humil i cansat recorregut per la música jamaicana ha durat molt de temps. No, òbviament no s'aturarà amb la fi d'aquest programa, perquè els amors veritables solen ser per tota la vida, especialment els idilis musicals, com aquest, com el meu apassionat interès per la música afrodescendent, per el meu enamorament de facto del reggae, de l'ska, del rocksteady, del dub i, òbviament, del soul, del rock and roll i de tants sons produïts i creats gràcies a la diàspora, doncs, afrodescendent que va inundar el continent americà i també el Carib. L'esclavatge, l'explotació, la deshumanització sistemàtica de l'ésser humà per ser diferent, per tenir un color de pell diferent, més fosc, doncs va tenir coses precioses. Va tenir aquesta cara, aquest costat luminós d'una música de vida, una música d'energia, d'alegria, una música de lluita, com és també la música jamaicana, especialment en els seus orígens, aquesta època primerenca que a mi m'agrada tant destacar, de l'ska, del rocksteady, de l'reggae i del reggae pròpiament dit. Avui us porto un programa íntegrament musical, com els últims que he fet, perquè considero que ja no tinc res a explicar, que tot el que havia de dir ho he dit sobradament i fins i tot m'he posat passat, a vegades insuportable. Demano disculpes a les oients i als oients molinencs i d'arreu del Baix Llobregat i del món sencer, insisteixo, que m'han hagut de suportar durant aquestes quatre llargues però apassionants temporades del Voltatge. Per sobre de tots els estils o subestils musicals sorgits d'aquella magnífica, d'aquesta, però d'aquella, dels anys 60, illa del Carib de Jamaica, destaca el rocksteady. Destaca el que es va conèixer arreu del món a mitjans finals dels 60, però no finals del tot, entre els anys 65, 67, màxim 68, com a soul jamaicà. El veritablement soul de Jamaica és aquest rocksteady, i avui us porto el que són, al meu parer, les millors peces, o almenys algunes de les millors peces de la meva col·lecció, que inclouen Ken Parker, Ken Booth, The Gaylords, The Jamaicans, The Melodians, Unix i, com no, The Paragons, The Viceroys i tant altres. Sense dilatar-ho més, perquè voleu sentir música i sé que només música, How Could I, del gran, del grandiós Ken Booth.

El Terrat i Xerinola, Jim Xibri damunt dels totxos, el Xivarri baixa per la xamaneia i es converteix en un xiu-xiueig. A Bordeus diu que els més xovinistes beuen xampany, però aquí baix Pedro Ximénez només xerrupa xerès. En Bixarelo aquí mengem xató i els pixapins xocolata amb xurros en xicres del carrer Pedritxol, mentre xerres de ximpleries

xaloc al vaixell. En Xavier recull la xarxa feixuga i reflexiona. Els peixos neixen, creixen, es reprodueixen, moren i no es queixen.

La xilografia exclusiva del text d'Alexandrins d'Enxenius sorgeix d'un pretext que ara mateix està fora de context. Un gruixador sense reixes.